0: Y así llegamos a las 7 y 20 minutos de la mañana, a las 6 y 20 en Canarias.
1: Ser Cataluña, Barcelona.
2: Los sábados y los domingos desde las 9 de la mañana, a vivir que son dos días con Lourdes Lancho. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Este verano, vayas donde vayas, Cadena Ser.
3: Edward Peterson, profesor de cosmología en la Universidad de Princeton.
4: Tal vez lo más extraño del universo, lo que más nos inquieta, es imaginar una etapa antigua del cosmos en la que no existía la vida, ni la conciencia, ni la cadena ser. Eso es algo que al cerebro humano le cuesta entender. Porque ¿para qué existía el universo si no había vida? Ni cadena ser. ¿Por qué?
3: Cadena ser. El universo existe para que nosotros llegáramos.
5: ¡Qué humilde sois, Cadena Ser! ¡La madre que os parió!
6: Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
1: Hoy por Hoy Cataluña.
7: Bon dia. El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya investiga una trentena de suposats terapeutes per comprovar que tenen la titulació oficial segons dades a les quals ha tingut accés Ser Catalunya. Les xifres indiquen que en els últims 3 anys aquesta entitat ha rebut més de 140 denúncies per intrusisme laboral i en aquest sentit les pseudoteràpies, tractaments que no tenen cap base científica, encapçalant el rànquing de farses. De seguida ho ampliem. Abans fem un cop d'ull a la informació més pràctica d'aquesta hora. Al temps, no esperem massa novetats. Encara alguns models meteorològics apunten a un inici del descens de les temperatures a partir de demà dijous, un descens que es deixaria notar plenament al cap de setmana. De moment, però, avui ens espera un altre dia de molta calor després d'una altra nit d'insomni. Pel que fa al trànsit i al transport públic, no consten incidències destacades. Persones que es fan passar per psicòlegs i en aquesta falsa condició ofereixen teràpies a pacients sense tenir la formació oficial ni la titulació que ho acredita. El col·legi que aplega els professionals catalans de psicologia ha rebut en 3 anys 140 denúncies contra farsans que es fan passar pel que no són. Ara mateix investiguen una trentena de casos que estan sota sospita, el més mediàtic dels quals la terapeuta del cas Andic. Informació d'Àlex Calatrava.
8: És un problema en aquesta professió que de moment no millora. Les denúncies de l'últim curs només han caigut un 10% respecte al 2022, tot i que des del col·legi alerten que aquest és un problema molt més gran. Només tenen registrades les queixes que els arriben, però la majoria de casos no es denuncien. Teresa Moratalles, la comissionada d'Ètica, Intrusisme i Deontologia del Col·legi, considera que cal actuar en dos nivells per reduir l'intrusisme.
9: Una és aquest buit legal que s'haurien de regular en aquest país, les pseudoteràpies, i hauria d'haver-hi una regulació clara de qui les pot fer i qui no les pot fer. I l'altra és conscienciar la població de que la seva salut és importantíssima, tant la física com la mental, i no es pot posar en mans de qualsevol, que han de corroborar les dades amb qui van a veure.
8: Són declaracions de Ser Catalunya.
7: El gruix de falsos terapeutes, Àlex, es dona en l'àmbit, com deia la Teresa Moratalla, de les pseudoteràpies, que són tractaments que molts farsans fan passar com a eina curativa quan en realitat no té cap mena de base científica.
8: Sí, segons el Col·legi de Psicòlegs, cada vegada més persones cauen en aquestes mentides perquè hi ha molta oferta, sobretot a través d'internet i les xarxes socials.
7: Un intern de la presó de Ponent s'ha suïcidat a la seva cel·la. Altres reclusos van avisar els funcionaris i, tot i que immediatament es va activar el codi d'emergència, els serveis mèdics no van aconseguir reanimar-lo, Martí Oliver.
10: Segons fons del Departament de Justícia, els metges de la presó van intentar reanimar a l'intern fins a l'arribada del personal d'emergències, que només en va poder certificar la mort. D'acord amb aquestes mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat penitenciari SICAP FAPOL ha lamentat en un comunicat la mort i ha exigit la dimissió de Domingo Estepa com a director general d'Afers Penitenciaris.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha multiplicat per 5 el pressupost destinat a ajudar les comunitats de propietaris que prohibeixen construeixen els pisos turístics a la seva finca. La primera convocatòria es va publicar el mes de febrer i s'hi han presentat més de 80 sol·licituds, una xifra superior a l'esperada. Pol Valero.
11: El consistori ha ampliat el pressupost en 200.000 euros i ha allargat a més el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre. Les ajudes subvencionen un 50% de les despeses de gestió derivades de la modificació dels estatuts de la comunitat per limitar els usos turístics del bloc. Jordi Valls, tinent d'alcalde.
12: Hem funcionat molt bé. Teníem una previsió pressupostària de 56.000. S'acaben aquests ajuts al final d'aquest any. Avui el que fem, doncs, és ampliar aquesta capacitat pressupostària. Hem passat de 56.000 a 256.000.
11: Els veïns poden sol·licitar un màxim de 1.500 euros si modifiquen els estatuts vigents i 2.500 si se'n creen uns de nous.
7: Durant tot el juliol, més de 2,5 milions de passatgers internacionals van aterrar als aeroports catalans. És un 7% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades del Ministeri de Turisme.
8: Catalunya continua sent la segona comunitat més visitada per darrere les Illes Balears i l'aeroport de Barcelona és la primera destinació de les aerolínies de baix cost a Espanya, que són les que més creixen. Van portar 1,5 milions de passatgers internacionals aquest juliol a Barcelona, un 11% més que l'any passat. En canvi, el creixement de les companyies tradicionals es va quedar a l'1%, amb 710.000 passatgers. I en aquest àmbit, l'aeroport de Madrid supera de llarg el del Prat.
7: Dirigents independentistes reivindicant la figura de Muriel Casals, l'expresidenta d'Òmnium, que va morir fa 10 anys, per allunyar, per marcar distàncies del moviment sobiranista amb l'auge de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Queda menys d'un mes per l'11 de setembre i Òmnium ja ha deixat clar que a la manifestació de la Diada els postulats d'Aliança no hi seran benvinguts. Xavier Balló.
13: El pes que ha anat agafant Aliança ja ha generat algunes polèmiques en les dues darreres diades per si dirigents del partit hi eren benvinguts o no. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ja ha deixat clar que el que cal és reivindicar un missatge inclusiu.
14: Era una convocatòria per la Catalunya inclusiva que vol avançar cap a la independència sense renunciar ni deixar ningú enrere.
13: Ha sigut en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, on també hi ha passat el president del Parlament, Josep Rull, que s'ha pronunciat en la mateixa direcció.
15: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació, el que hem de ser prou atractius perquè aquest populisme no sigui l'element de referència de molta gent que honestament vol la independència.
13: Des d'Esquerra, la secretària general Elisenda Alemany aposta per reivindicar una identitat inclusiva enfront tant dels qui volen ser, diu, excloents, com dels qui menystenen la identitat catalana.
7: Canviem de tema. Els Mossos fan una crida al col·lectiu pakistanès de Lleida perquè aparqui la venjança i confiïn en la policia a l'hora de denunciar assalts i agressions als seus establiments. De moment es mantindrà tota la setmana el dispositiu de seguretat a la zona del Parc de les Vies. Maricel Benavarre.
16: L'Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d'Esquadra busca un interlocutor entre el col·lectiu pakistanès de Lleida per tal de resoldre per la mediació el problema que s'ha generat entre membres d'aquest col·lectiu i els joves que els roben i agredeixen i que alguns freqüenten el Parc de les Vies. Se'ls vol explicar que no es tolera la venjança i que és la policia qui vetlla per la seguretat. Montse Salvatella, la presidenta del Clot de les Granotes, posa nom a aquesta situació.
17: Que és el treballar el civisme, i aquest és una cosa que hem de fer entre tots i on hi ha molta feina per fer.
16: L'últim intent del col·lectiu pakistanès d'agafar-se la justícia per la seva mà s'ha saldat amb 7 detencions.
7: Són les 7 i 28 minuts del matí. Anem amb els esports. Rodri, pilota d'or 2024 i millor futbolista del Mundial d'enguany, ja és oficialment culé.
8: El migcampista madrileny, que ha signat amb el Barça fins al 2030, assegura que ja és a punt per posar-se les ordres de Flick. En la seva primera compareixença davant els mitjans com a blaugrana, va explicar com ha estat la decisió de triar el Barça per davant d'altres ofertes que tenia, entre les quals la del Madrid.
18: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
8: Rodri no jugarà avui al Gamper, però sí que assistirà a la presentació de l'equip que es farà just abans que comenci el partit. Per cert, que Hansi Flick ha confirmat que Rafinha serà el primer capità de l'equip en aquesta estrena a casa.
7: I avui, Àlex, què celebrem?
8: Avui celebrem l'aniversari de Manolo García. Amb una trajectòria estel·lar, és creador de cançons que ja formen part de la banda sonora de tota una generació. Una d'elles és segur aquesta que sentim, com un burro amarrado en la puerta del baile.
7: Sí, són cançons que formen part del nostre imaginari col·lectiu. D'aquesta manera, amb aquesta musiqueta, arribem a 2:15 del matí.

0: Els ciutadans, segons les enquestes, no sembla que figurin la llista de prioritats de molts ajuntaments dels municipis més tensionats. Almenys així es dedueix del fet que en 3 de cada 4 poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona no es va començar a construir ni un sol habitatge protegit durant 2025. Són xifres de l'Associació de Promotors de Catalunya. Ara ampliem la informació. Abans, però... Sapigueu que no consten incidències destacades ni a les carreteres catalanes ni tampoc al transport públic i cap al que fa el temps. Doncs tampoc no portem avui molt bones notícies. Jordi Garbó, bon dia.
1: Bon dia. Avui serà la jornada de temperatures més altes de tota la setmana. Ara mateix tenim 26 graus de mitjana a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Lleida i a Girona. Farà sol la major part d'hores, amb alguns núvols, però bàsicament sol. Les màximes durant la tarda a les valls del Pirineu i a la costa se situaran entre els 30 i 35 graus. I a tot l'interior, entre els 35 i 40, superant els 40 alguns punts del Pla del Bages, del Pla de Lleida, de l'interior de l'Ebre, també de l'interior de l'Empordà. Durant la tarda, alguna tronada localitzada però intensa a la Catalunya central. Els pròxims dies, més tempestes i menys calor.
0: 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van engegar la construcció de cap habitatge protegit durant 2025. És un càlcul de l'Associació de Promotors de Catalunya que adverteix que la demanda és molt superior a la nova oferta que s'està generant, Pol Valero.
2: Segons el mateix informe dels promotors, la gran majoria de localitats metropolitanes registren una ràtio inferior a un pis protegit per cada 1.000 habitants. A més, més de la meitat no n'ha qualificat cap en els últims 5 anys. Asseguren que l'any passat es van registrar més de 100.000 sol·licituds per un habitatge protegit només a l'àmbit metropolità, mentre que les llars qualificades provisionalment com a tals no arriben a les 3.000. Això són 35 sol·licituds per cada nou pis de protecció començat.
0: Això pel que fa a l'àrea de Barcelona, però és que la demarcació de Lleida lidera la pitjor ràtio de Catalunya entre demanda i oferta d'habitatge protegit. Amb només 16 pisos assequibles iniciats l'any passat, hi havia més de 2.600 sol·licitants. Això són 160 peticions per cada pis, Maricel Benavarre.
3: Una desproporció que rau en una oferta insuficient d'habitatge assequible. Així ho diu el vicesecretari general tècnic de l'Associació de Promotors de Catalunya, Carles Sala, qui reclama més disponibilitat de sòl per fer promocions públiques d'habitatge.
4: Cal accelerar tot el que és la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl per a construir habitatge de protecció oficial.
3: Dels 16 únics habitatges assequibles iniciats l'any passat a la província de Lleida, només un pertany a les comarques del Pirineu, on es concentren molts dels municipis tensionats pels preus del lloguer turístic.
0: Àlex Calatrava, bon dia.
5: Bon dia.
0: A partir d'ara, els centres de formació d'adults podran acreditar les competències bàsiques de persones que no tenen la titulació.
6: Això permetrà que un treballador que es queda sense feina i que no té estudis ni tan sols el títol de l'ensenyament obligatori pugui demostrar que té el nivell bàsic suficient per accedir a un grau de formació professional i començar a preparar-se. La mesura es provarà el curs vinent i se centrarà en les àrees d'electricitat, instal·lació i seguretat.
0: Amplia la informació l'Èlia Pijuan.
7: El Servei d'Ocupació de Catalunya actualment ofereix grans a persones en situació de desocupació, però pocs poden accedir als nivells 2 i 3 on es demana tenir l'ESO i un títol de batxillerat o de tècnic. Per això la normativa preveu que es facin proves d'accés específiques. Fa 2 anys, per exemple, només el 40% podia accedir a aquests graus. Ara, el Departament d'Educació ha invertit més d'1 milió d'euros perquè aquells que no tenen cap tipus de formació puguin fer aquesta prova pilot on s'avaluaran els nivells de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i competència digital. Actualment, prop d'un 15% de la població de més de 15 anys a Catalunya no té estudis o té l'educació primària incompleta.
0: I encara en clau econòmica, el dèficit comercial de Catalunya s'ha duplicat al mes de juny. La diferència entre les importacions i les exportacions s'ha enfilat als 1.400 euros, pràcticament, en bona part, per culpa de l'encariment dels carburants i dels productes energètics que es compren a l'estranger, vinculat al conflicte a l'Orient Mitjà.
6: Catalunya ha importat productes i serveis per valor de 10.600 milions d'euros, un 10% més que fa un any, segons les dades publicades pel Ministeri d'Economia. Gran part de l'augment s'explica per la crescuda caiguda intensa dels productes energètics que es compren fora, un 63% més que fa un any. Per altra banda, les exportacions catalanes van avançar un 2,9% al juny, fins als 9.300 milions d'euros impulsades pels béns d'equip. En canvi, els productes químics, que representen més d'una quarta part de les exportacions, van disminuir lleugerament les vendes. El sector d'aliments i begudes i el sector de l'automòbil

0: l'automòbil també van reduir les exportacions. Amb dades acumulades entre gener i juny, el dèficit comercial de Catalunya supera els 7.700 milions d'euros.
1: A Catalunya cada any llancem a la brossa més de 170 milers de tones d'aliments, aliments que es malbaraten. De mitjana això són 64 quilos per llar.
0: O dit d'una altra manera, 330 euros anuals per família que van a la brossa, segons l'últim informe del Departament d'Agricultura. Això s'agreuja a l'estiu, quan som a cavall entre els llocs on vivim i els llocs on estiuegem. Aquest estiu, una companyia catalana ha trobat una fórmula per lluitar contra el malbaratament.
1: Ens l'explica en Vicenç Llorca.
2: La fruita i la verdura són els dos tipus d'aliments que més es malbaraten segons l'últim informe d'Agricultura. Cada any se'n perden 54 milers de tones. Una empresa catalana, tal qual, de Bellpuig, a Lleida, està especialitzada en el rescat de fruites i verdures que, per diferents motius, no arriben al circuit comercial habitual perquè no són estèticament boniques, tot i que tinguin el mateix gust, o millor, que qualsevol altra peça. Les salven i les venen a restaurants o a particulars. Ara, a l'estiu, la companyia ofereix als clients que marxen de vacances la possibilitat de destinar la seva comanda a una entitat social, evitant que els aliments es perdin aquest mes. A través d'aquest sistema han donat més de 3.000 quilos de fruita i verdura fresca a fundacions com Arrels o la Fundació Mona, dedicada a la protecció i recuperació de primats.
1: I les altes temperatures de l'estiu, amb diverses onades de calor successives i la falta de pluges dels últims mesos, han obligat els viticultors de Tarragona a avançar la verema. És de les més primerenques que es recorden, Cristina Artacho.
3: Al Camp de Tarragona i a la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Maria Rosa Blanc és la presidenta de la DO Tarragona.
4: La gent doncs, es va molt buscada, les persones per collir, preparar-ho tot, i sobre la marxa tothom vol té urgències i és un component afegit d'una miqueta així d'estrès, que ja forma part de lo que és la verema, no?
3: Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des del juny fins ara ha fet que els grans no s'hagin inflat i siguin més petits.
1: Són les 7:58 minuts del matí. Avui al Festival Occident de la Cerdanya, Rosario. Aquest fons, saludem la Laura Estrada, que ara a les 8 comença aquí a Catalunya d'estiu. Què fan les teves gates, Laura?
5: Les meves gates estan molt bé, gràcies.
1: Molt adequat, no?, amb, aquest, amb aquesta cançó.
5: I tant, i tant.
1: Molt bé. I dit lo important, l'aquí que tenim avui?
5: Doncs de seguida ens situem a Granada, després d'aquest eixam sísmic que han viscut en les últimes hores. Connectarem amb la SER allà. També us explicarem l'última hora a Ceuta. Però avui tenim ganes de Barça, és dia de Gamper, per tant farem tertúlia esportiva amb en Nil Solà i la Juliana García Villar. Això serà ja a tocar de la a les 9 del matí, i a partir de les 9 el racó de pensar amb la Yolanda Sey, que avui es pregunta i fa com un recull, podríem dir, de pel·lícules, de sèries, de cançons que no han envellit bé amb el temps. Em refereixo al llenguatge, quan el llenguatge ha quedat desfassat, siguin perquè eren bromes, que en el seu moment eren bromes i ara és masclisme o racisme pur i dur, doncs com això ha anat canviant. Ho parlarem amb el filòleg Magí Camps, que també ens explicarà com també la llengua s'adapta amb els temps que van canviant. I ens preguntem si Xinxan hauria passat aquest filtre. És políticament incorrecte?
1: Justet,
5: Jo crec que és políticament incorrecte, era i ho és. I ho farem amb la Cristina Miret, la seva dobladora.
1: Però és molt important no treure les coses del seu context històric.
5: També, també, clar, clar, s'ha d'entendre.
1: Sí,
5: parlem, doncs, amb la Cristina Miret, que és la seva dobladora, i acabarem amb psicologia amb en Joan Soler Socarrats.
1: Estupendo, doncs, tot això a partir d'ara, a l'Aquí Catalunya. Nosaltres tornem d'aquí 20 minutets amb més notícia.
6: Les 8, bon dia.
7: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: És dimecres 19 d'agost i avui l'actualitat passa per...
1: No, yo estoy para allá. Yo la operación que tanto se habló no era absolutamente nada, era simplemente una intervención ambulatoria. Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir. Me motiva mucho...
0: Rodri Hernández ja és oficialment jugador del Barça, però avui no jugarà al Gamper contra l'Al Ahly. El pivot alemany ha signat fins al 2030, s'ha deixat estimar pel Real Madrid, ho sabeu, però ha deixat clar que el Barça era sempre la seva primera opció. Ahir també van presentar com a nou entrenador a Mourinho de l'equip blanc, el que passa que va ser a porta tancada. A partir de 2:15, tertúlia esportiva amb Nil Solà i Juliana García Villar.
2: No quieren volver.
3: Ni un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles.
4: Espero que sigan en esa vía de colaboración, porque muchos empujan para que se provoquen enfrentamientos y se provoquen discrepancias, por ejemplo, Génova.
5: La ministra de Sanidad tuvo en Ceuta un comportamiento que me parece absolutamente incorrecto.
0: A Ceuta, l'executiu assumeix que podria ampliar els centres d'acollida mentre el PP demana rearmar la ciutat autònoma per no dependre de Rabat. La Comissió Europea manté la seva posició sobre el futur dels migrants a Ceuta. És el seu retorn. Volen que tornin als seus països d'origen, també als menors. El Marroc ja s'ha ofert a col·laborar per fer-los tornar a tots ells.
6: Aquí ha temblado todo el edificio y impresionante, la gente llorando, corriendo, se escuchan sirenas.
7: Fue un temblor muy fuerte que nos pone otra vez en duda.
8: Esto se movía que parecía un plan.
0: A Granada, prop de 600 persones han passat la nit fora de casa al municipi de Les Gàbies pels desperfectes arran d'aquests terratrèmols. L'epicentre han tingut lloc a 8 quilòmetres de Granada capital.
9: La bionormoción es un proceso alquímico de transformación y se lo aseguro que lo es, para encontrar aquellas creencias o información inconsciente que nos hace repetir ciertas experiencias.
10: Per parlar-vos de les constel·lacions...
0: El Col·legi de Psicologia investiga una trentena de terapeutes per possible intrusisme professional. Són dades a les quals ha tingut accés CERC Catalunya, que detallen que en 3 anys s'han rebut unes 140 denúncies per intrusisme. Un dels casos més mediàtics que investiga és el del terapeuta, la terapeuta de la família Endic.
11: Han funcionat molt bé. Teníem una previsió pressupostària de 56.000, s'acaben aquests ajuts al finals d'aquest any. Avui el que fem doncs, és ampliar aquesta capacitat.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha hagut de multiplicar per 5 el pressupost destinat a ajudar les comunitats de veïns que prohibeixin els pisos turístics de la seva finca. Han rebut unes 80 sol·licituds en menys de 6 mesos. És una xifra superior a la prevista.
12: Voy a empezar haciendo algo que es un poquito especial. Es un poquito especial, que es con un...
0: Ha mort als 83 anys el mag Juan Tamariz, un dels grans genis de la màgia i mestre de generacions d'il·lusionistes. Tamariz ha mort aquest dimarts a l'Hospital Clínic Sant Carlos de Madrid i deixa un llegat immens com a intèrpret, com a teòric i formador després de dècades dedicades a la màgia. Sona la Rosalia perquè està nominada als MTV Video Music Awards 2026. L'artista catalana opta el premi a millor cançó llatina per La Perla, aquesta que sona. Competirà, entre d'altres, amb cantants com Bad Bunny, Karol G o Shakira. I al Racó de Pensar ens visita la Yolanda Sey. No sé si coneixeu pel·lícules, sèries, cançons que dieu «Ai, això em va llit». No massa bé. Potser ara us n'està venint alguna al cap. Doncs bé, la Yolanda està reveient una sèrie dels anys 90 i creu que no passaria el filtre. Ho faria ara, per exemple, Xinxan?
13: Quan creixis ja en tindràs de barba, perquè ets un nen.
14: La meva mare també té barba.
13: De debò?
14: Sí, la té aquí.
0: Li farem la mateixa pregunta a la dobladora del mític personatge que va acompanyar tota una generació sencera, és la Cristina Mauri, i acabarem el programa amb en Joan Soler Socarrat, psicòleg i de formació i també divulgador. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Jordi Carbó, bon dia.
15: Bon dia. Avui tindrem les temperatures més altes de tota la setmana, però també es confirma que a partir de demà la temperatura baixarà de manera apreciable i les tempestes guanyaran protagonisme. Però, de moment, avui toca passar de nou molta calor. Ara tenim 26 graus a Barcelona, també a Tarragona, 24 a Lleida i Girona. El sol estarà present la major part d'hores, portant les màximes a la costa i a les valls dels Pirineus a valors de 30-35 graus. Al prelitoral i a l'interior, entre els 35 i 40, superant els 40, sobretot cap a Ponent, també a la plana de l'Empordà i del Bages, però a Ponent podríem arribar als 42-43 graus. A la tarda, alguna tempesta molt localitzada al Pirineu més oriental i a la Catalunya central, tempestes que a partir de demà guanyaran més protagonisme.
0: I la banda sonora d'aquest dimecres ens la posa Wisin. Perquè el reggaetonero de Puerto Rico, Wisin, també conegut com l'últim supervivent del reggaeton, ha anunciat la creació de la Universitat del Perreo, la UDP. Però no serà perquè us hi ensenyin a ballar reggaeton o a cantar, sinó que vol que sigui una institució dedicada a l'estudi, la preservació i la difusió de la història del reggaeton. Ho fa, diu, per protegir el llegat d'aquest moviment que ha transformat la indústria musical. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya. Ara són les 8 i 6 minuts, mentre Ceuta habilita les 4 instal·lacions per atendre els centenars de migrants, Europa es referma. Han de tornar tots al seu país d'origen, també els menors. Com dèiem, continuen aquestes tasques a Ceuta per habilitar les 4 instal·lacions, les 4 carpes, que serviran per atendre els centenars de migrants que encara malviuen als carrers. Està previst que puguin donar cobertura a més de 1.500 migrants. Judit Caselles, Miquel Giol, Laia Massaguer, bon dia.
16: Bon dia.
0: El govern espanyol admet que aquestes places són insuficients per atendre totes les persones que hi ha a Ceuta. Interior calcula, segons les últimes dades que van donar ahir, que hi ha uns 2.168 menors no acompanyats. Això només són xifres de menors. Es calcula que d'adults n'hi ha uns 5.000 més.
17: Sí, fa dies que hi ha un ball de xifres sobre quantes persones migrants hi ha a Ceuta. Les últimes xifres que ha donat el govern espanyol apunten a unes 7.000 persones que continuen als carrers de Ceuta.
0: A l'espera que s'habiliti aquest nou espai per atendre'ls, molts dels migrants malviuen en barraques o en trasters sense finestres i en condicions insalubres, on viuen amuntegats per un preu de fins a 500 euros a la setmana. Unes pràctiques que ha destapat la SER.
18: Que ellos han pedido dinero prestado y que solo puede permitirse una semana. Ya te digo que estaban aquí escondidos por la barrida o que habían dicho que iban a hacer. Ya luego vuelven a su sitio original, que es al lado del portón, en la calle. Que tienen miedo de que le peguen y de que le roben.
19: Miedo de ser expulsado.
18: Sí.
17: Després que la SER destapés aquestes pràctiques, el govern local ha anunciat inspeccions i sancions.
0: El president de Ceuta, que tot i que s'obre a investigar aquestes pràctiques, insta el govern espanyol a escoltar la Comissió Europea, que ha avalat el retorn al Marroc dels menors no acompanyats.
17: Un retorn que es pot fer sempre que el país d'origen garanteixi que el menor té algú que se'n pot fer càrrec i que disposa d'unes condicions dignes on viure. És el portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lamert.
20: We continue to stress that the expectation is that all those who remain in Ceuta illegally will be returned.
17: Davant d'això, Vives insta Pedro Sánchez a retornar de manera immediata als nens i als adolescents.
21: Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado. Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible.
0: Davant d'això, el Ministeri d'Infància acusa la Comissió de tractar els menors com una mercaderia i assegura que no seran deportats sense garanties.
17: La ministra Elma Saiz insisteix que aquests moviments s'han de fer sempre respectant els drets dels menors. També acusa Vives de seguir les directrius de Feijó.
21: ¿Por qué ese esfuerzo que se hace en poner carpas y en montar campamentos provisionales no se hace en tramitar los expedientes de devolución y de expulsión de las personas que llegaron aquí de una manera ilegal?
22: Quizás hay un contexto y un entorno y unas directrices desde Génova que complican eso que para mí es tan importante como es la colaboración entre administraciones y en la cuestión de los espacios es absolutamente imprescindible.
17: Tres setmanes després, doncs, continuen les tensions entre el govern espanyol i el PP per la crisi a Ceuta. Avui Feijó anirà a Ceuta i a l'espera de saber com es resol el futur de milers de migrants que continuen a la ciutat, el Poder Judicial demana 2 jutges de reforç i més personal per poder tramitar totes les sol·licituds d'asil.
0: I hem de parlar també dels fenòmens extrems que travessa Espanya. Perquè Granada ha viscut una nova jornada de forta activitat sísmica. Aquest dimarts s'hi han registrat 7 terratrèmols en poc més d'una hora, el més fort de magnitud 4,8, també rèpliques de fins a 4,2. Els sismes han provocat danys materials, sobretot esquerdes, i desprendiments en edificis. Hi ha 3 ferits lleus. La situació se suma al terratrèmol de magnitud 5, que va sacsejar la zona el dissabte, i una sèrie de més de 150 moviments sísmics registrats des del 14 d'agost. Aquesta matinada se n'ha registrat un altre, de fet, a Ojigares. Anem cap allà per saber com es lleva aquesta ciutat amb Jaime Bedmar. Buenos días.
1: Buenos días, Laura. La noche en Granada ha sido más o menos tranquila, aunque, eso sí, la actividad sísmica no para. Para hacernos una idea, en menos de 24 horas se han registrado ya más de medio centenar de seísmos. Y la población granadina afronta las próximas horas con una mezcla de alivio y de preocupación, porque no han sido pocas las personas que han preferido dormir fuera de sus casas, en coches, parques públicos o espacios abiertos, mientras otras han optado por marcharse temporalmente hacia la costa principalmente. Recordamos que la secuencia de seísmos de ayer dejó 3 heridos leves por traumatismos y 14 asistencias sanitarias en total, y aún se siguen reportando daños materiales no estructurales. La alcaldesa de la ciudad de Granada, Marifran Carazo, anoche en hora 25, llamó también a la calma después de activar la fase 1 de emergencia en la capital, que permite aportar más medios y mejorar la atención a los afectados.
2: Tenemos, bueno, pues los servicios operativos municipales desplegados junto a los bomberos y policía local. Un agradecimiento muy especial a los colegios profesionales que de forma voluntaria también han puesto a disposición técnicos, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Aparejadores.
1: En Granada, los expertos aseguran que la actividad sísmica continuará algun temps més.
0: A principis de setmana nosaltres conversàvem amb el sismòleg Jordi Díaz, que ens explicava en què consisteixen aquestes rèpliques.
16: D'alguna manera les rèpliques serien, pues, un cop has tingut la trencadissa gran, com es va reajustant tota la zona fins tornar a quedar en un estat, diguéssim, estable.
23: També deixava clar que, malgrat que ara ens sembli que hi està havent molts terratrèmols, tenim els de Granada, però també Venezuela, Colòmbia o Indonèsia, estem dins de les xifres normals pel que fa a la quantitat de sismes.
0: I de la terra al foc. L'incendi d'Osca, el de Penyes de Riglos, està a punt de ser controlat, però hi ha més de 1.000 veïns que encara continuen desallotjats.
23: Els serveis d'emergència esperen que aquests veïns ja puguin tornar avui a casa, perquè asseguren que cada cop estan més a prop de donar per controlat el foc.
0: I si bé l'incendi d'Osca avança favorablement, hem de sumar un nou incendi, aquest cas a Cáceres, al terme municipal de Pinofranqueado.
23: Les autoritats han decretat l'evacuació preventiva de 700 persones. 10 nuclis de població de la comarca de les Urdes han hagut de ser desallotjades per un incendi declarat a la tarda d'aquest dimarts al nucli de Robledo, al municipi de Pinofranqueado. La Junta d'Extremadura ha elevat l'incendi al nivell 2 del seu pla contra incendis, fet que significa que els mitjans propis de la comunitat són insuficients per fer front a un foc que ha estat desbocat durant bona part del dia.
0: No és l'únic fenomen que s'agreuja per la crisi climàtica. Les aigües de l'Atlàntic i del Mediterrani que envolten Espanya s'estan escalfant molt més ràpidament que el clima en el seu conjunt, el doble de ràpid, de fet, en el cas del Mediterrani.
24: És la conclusió d'un estudi d'un grup internacional de científics. L'augment de la temperatura del mar està sent vertiginós i les onades de calor marines afecten més del 80% de la superfície de les nostres costes atlàntiques i mediterrànies. És el doble d'impacte que si haguessin frenat l'escalfament global.
0: Dos minutets i arribarem a un quart de nou del matí. Fem un cop d'ull al món. Perquè els Estats Units han començat el judici històric a Meta, la multinacional de Mark Zuckerberg, se'l jutja pels danys als joves i nens que han fet un ús addictiu de Facebook i d'Instagram.
24: El gegant s'enfronta a un judici que pot posar límits al que part de l'administració nord-americana considera excessos digitals. Hi ha 29 estats dels Estats Units, liderats per Colorado, Califòrnia, Nova Jersey i Kentucky, que acusen la multinacional d'haver introduït funcions i dinàmiques en les plataformes que generen addicció. Si guanyen els estats demandants, volen 200.000 milions de dòlars d'indemnització. El judici contra Meta està previst que duri entre 6 i 8 setmanes.
0: Donald Trump acaba d'anunciar a Truth Social, la seva xarxa social, que els Estats Units i el Canadà han assolit un acord d'última hora que pausa l'entrada en vigor dels nous aranzels. L'ajornament és, de moment, només 3 dies, però evita que es tensin encara més les relacions entre els dos països veïns.
17: Els aranzels havien d'entrar en vigor avui mateix. L'acord definitiu s'ha d'assolir en 3 dies per evitar un gravamen de 20.000 milions de dòlars. Trump suspèn, doncs, els aranzels del 50% al Canadà després d'acordar amb el primer ministre canadenc Carney reprendre el projecte de l'oleoducte Keystone.
0: Els Emirats Àrabs ha suspès aquest dimarts totes les seves relacions comercials, intercanvis mercantils i transaccions financeres amb l'Iran fins a nou avís.
23: Una decisió que arriba després que les autoritats hagin detectat el llançament de 2 míssils balístics iranians cap al seu territori.
0: Encara sobre la guerra, Rússia amenaça el govern del Regne Unit amb conseqüències per haver subministrat presumptament drons a Ucraïna que haurien estat utilitzats per atacar objectius en territori rus.
17: L'amenaça surt de l'ambaixada russa a Londres en un moment d'intensificació dels atacs amb drons. El govern britànic, per la seva banda, ha reafirmat el seu suport a Ucraïna i ha assegurat que continuarà proporcionant-li ajuda militar. Londres ha compromès el lliurament de 150.000 drons a Ucraïna abans que acabi aquest any.
0: Alemanya, per la seva banda, inaugura el primer centre especialitzat en drons defensius i preventius per fer front a aquestes amenaces de la guerra híbrida russa.
24: El govern alemany defensa la necessitat d'invertir en investigació i tecnologia per no quedar enrere en la cursa armamentística. La iniciativa arriba després que a principis d'agost es localitzés a l'aeroport de Leipzig un dron carregat amb explosius que presumptament tenia com a objectiu un avió ucraïnès amb munició. Segons documents policials, l'aparell portava material explosiu i havia aconseguit esquivar els sistemes antidrons de l'aeroport.
0: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha incorporat l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, en un cartell gran de campanya del seu partit al costat, atenció, dels líders de l'Iran, de Turquia i de Hezbollah.
23: El cartell instal·lat a Tel Aviv presenta els quatre polítics com una amenaça comuna i demana als electors que no permetin que guanyin. L'ofensiva contra Mamdani arriba després de les seves crítiques a Netanyahu i a la guerra de Gaza i en plena precampanya per les eleccions parlamentàries israelianes de l'octubre.
0: I continuen passant els dies després del terratrèmol de 7,4 graus que va sacsejar a Colòmbia i que ha deixat, segons l'últim balanç, 289 morts, més de 4.000 ferits i 143 desapareguts.
17: Ara el país se centra en quantificar les pèrdues materials que en una primera estimació podrien superar els 8.200 milions d'euros. El terratrèmol ha afectat 15 departaments i 448 municipis.
0: El Departament d'Unió Europea i Acció Exterior de casa nostra destinarà 250.000 euros a projectes de protecció a la infància a Colòmbia després d'aquest terratrèmol.
24: L'objectiu és restaurar entorns segurs d'aprenentatge, donar suport psicològic a infants i famílies i reduir els riscos de separació familiar i abandonament escolar. La iniciativa s'ha fet en coordinació amb autoritats nacionals i locals, agències de les Nacions Unides, ONGs i actors comunitaris i s'implementarà principalment als departaments de Chocó i al Valle del Cauca. Es preveu ajudar 4.000 infants i adolescents.
0: I qui també s'ha volcat en la reconstrucció de Colòmbia és la Shakira. Ha anunciat que reconstruirà una universitat i 10 escoles.
23: Vol ajudar la Universitat Tecnològica del Chocó, afectada pel terratrèmol que va sacsejar el país i juntament amb un filantrop nord-americà, diu, impulsarà la construcció de 10 noves escoles a la zona.
0: Més coses. Les autoritats portugueses continuen treballant per controlar 4 incendis al nord del país en un context d'augment de les temperatures i de risc elevat d'incendi.
3: Ainda estamos num período de grande risco.
17: Portugal, que manté un important desplegament de mitjans d'emergència per combatre les flames que les últimes setmanes han obligat a evacuar i confinar diverses poblacions del nord i el centre del país.
0: 6 de cada 10 viatgers europeus asseguren que la intel·ligència artificial influirà en la meitat de la seva despesa en hotels o aerolínies durant el proper any.
24: És una de les conclusions d'un informe que mostra fins a quin punt la IA està transformant el sector turístic no només a l'hora de planificar els viatges, sinó també en la manera com els consumidors decideixen on allotjar-se, com desplaçar-se i en que gastaré els diners.
0: I ara tornem a casa per parlar d'un nou cas de suïcidi a les presons catalanes. Martí Oliver, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Ha passat a la presó de Ponent. Un intern s'ha tret la vida a la seva cel·la. De fet, han estat altres reclusos qui han avisat els funcionaris. I tot i que immediatament s'ha activat el codi d'emergència, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.
5: Segons fons del Departament de Justícia, els metges de la presó van intentar reanimar a l'intern fins a l'arribada del personal d'emergències que només en va poder certificar la mort. D'acord amb aquestes mateixes fonts, el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. El sindicat penitenciari SICAPFAPOL ha lamentat en un comunicat la mort i ha exigit la dimissió de Domingo Estepa com a director general d'Afers Penitenciaris.
0: És important que mirem també cap enrere perquè és la sisena persona que se suïcida en una presó catalana aquest any. I estan a mitjans d'agost, ja hi ha hagut tantes víctimes com les que hi va haver en tot l'any passat. La gran majoria de morts tenien problemes de salut mental, Martí.
5: Sí, entre el gener i l'abril d'enguany hi va haver 4 morts que van disparar les alarmes, tot i que des d'aleshores el ritme s'ha alentit. Segons dades del govern, en els darrers 3 anys hi ha hagut 28 persones que s'han llevat la vida en centres penitenciaris. Brians, amb 7 suïcidis, Mas Enric, amb 6, i Puig de les Basses, amb 5, són les presons on més suïcidis hi ha hagut. 7 de cada 10 casos eren presoners que complien condemna, mentre que el 30% restant estaven en presó preventiva a l'espera d'un judici. En la gran majoria de casos, diu el govern, hi havia un trastorn mental, la meitat dels quals eren per problemes de consum de substàncies.
0: Martí, gràcies.
5: A vosaltres.
0: Ara són les 8 i 19 minuts. El jutge Santiago Pedraza ha avalat que es faci una nova còpia del mòbil de l'excap de gabinet i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano. Pedraza ha admès que la UCO hauria d'haver fet el bolcatge amb el seu advocat present. Per això ha dit que cal anul·lar la còpia que es va fer el juliol i n'ha ordenat de fer una de nova. Recordem que Serrano està sent investigat per la contractació de la coneguda com a fontanera de Ferraz, Leire Díez, a Correus.
17: Si la UCO compta des d'avui amb una nova còpia del telèfon de Serrano, amb la qual podré treballar, l'expresident de Correus havia posat en dubte el bolcatge del seu mòbil que va fer la UCO el juliol perquè el seu advocat no era present durant la diligència. El jutge Santiago Pedraz admet que va ser un error, però que en tot cas això no anul·la la necessitat d'aquesta prova.
0: I atenció a això que us explica Ser Catalunya. El Col·legi de Psicòlegs investiga una trentena de terapeutes per esclarir si tenen titulació necessària. Són dades a les quals ha tingut accés aquesta ràdio, que també indiquen que en els últims 3 anys l'entitat ha rebut més de 140 denúncies per intrusisme laboral. Un dels casos més mediàtics que s'investiguen és el de la terapeuta de la família Andic, Àlex Calatrava.
6: És un problema en aquesta professió que de moment no millora. Les denúncies de l'últim curs només han caigut un 10% respecte del 2022, tot i que des del col·legi alerten que aquest és un problema molt més gran. Només tenen registrades les queixes que els arriben, però la majoria de casos, diuen, no es denuncien. Teresa Moratall és la comissionada d'Ètica, Intrusisme i Deontologia del col·legi, considera que cal actuar en dos àmbits diferents per reduir l'intrusisme.
7: Una és aquest buit legal que s'haurien de regular en aquest país les pseudoteràpies, i hauria d'haver-hi una regulació clara de qui les pot fer i qui no les pot fer. I l'altra és conscienciar la població de que la seva salut és importantíssima, tant la física com la mental, i no es pot posar en mans de qualsevol. Han de comprovar les dades amb qui van a veure.
6: Són declaracions de Ser Catalunya.
0: Però mentre es persegueix l'intrusisme de qui exerceixen la formació necessària, també es busquen vies per validar els coneixements de qui té competències però no en té cap títol. A partir d'ara, els centres de formació d'adults podran acreditar les competències bàsiques de persones que no tenen la titulació.
23: Això permetrà que un treballador que es queda sense feina i que no té cap estudi, ni tan sols un obligatori, pugui demostrar que té el nivell bàsic suficient per accedir a un grau de formació professional i començar a formar-se de debò. La mesura es començarà a provar el curs vinent i se centrarà en les àrees d'electricitat, instal·lació i seguretat.
0: Més detalls, Gèlia Pijuan.
8: El Servei d'Ocupació de Catalunya actualment ofereix graus a persones en situació de desocupació, però pocs poden accedir als nivells 2 i 3, on es demana tenir l'ESO i un títol de batxillerat o de tècnic. Per això la normativa preveu que es facin proves d'accés específiques. Fa 2 anys, per exemple, només el 40% podia accedir a aquests graus. Ara, el Departament d'Educació ha invertit més d'1 milió d'euros perquè aquells que no tenen cap tipus de formació puguin fer aquesta prova pilot, on s'avaluaran els nivells de llengua catalana, llengua castellana, matemàtiques i competència digital. Actualment, prop d'un 15% de la població de més de 15 anys a Catalunya no té estudis o té l'educació primària incompleta.
0: Ara són les 8 i 22 minuts. L'Ajuntament de Barcelona ha multiplicat per 5 el pressupost destinat a ajudar les comunitats de propietaris que prohibeixin els pisos turístics a la seva finca. La primera convocatòria es va publicar al febrer i s'hi han presentat més de 80 sol·licituds, que és una xifra per sobre de l'esperada.
23: El consistori ha ampliat 200.000 euros de pressupost i ha allargat el termini per presentar la sol·licitud fins al 31 de desembre. Les ajudes subvencionen un 50% de les despeses de gestió derivades de la modificació dels estatuts de la comunitat per limitar els usos turístics del bloc. Jordi Valls, tinent d'alcalde.
9: Una desproporció que rau en una oferta...
0: No et podem escoltar tant, no.
23: Es poden sol·licitar en un màxim de 1.500 euros si es modifiquen els estatuts vigents i 2.500 si se'n creen uns de nous.
0: Al mateix temps, 3 de cada 4 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona no van engegar la construcció de cap habitatge protegit durant el 2025. És un càlcul de l'Associació de Promotors de Catalunya que adverteix que la demanda és molt superior a la nova oferta que s'està generant.
23: Segons el mateix informe dels promotors, la gran majoria de localitats metropolitanes registren una ràtio inferior a un pis protegit per cada 1.000 habitants, i més de la meitat no n'han qualificat cap en els últims 5 anys. Asseguren que l'any passat es van registrar més de 100.000 sol·licituds per un habitatge protegit només en l'àmbit metropolità, mentre que les llars qualificades provisionalment com a tals no arriben a les 3.000. Això són 35 sol·licituds per cada pis de protecció començat.
0: Ara bé, entre la demanda i l'oferta d'habitatge protegit no hi ha una pitjor ràtio a Catalunya. És la demarcació de Lleida, perquè us en feu la idea. Hi havia més de 2.600 sol·licitants i, per contra, de pisos pisos assequibles que van començar l'any passat, 16. Bàsicament, per solucionar el problema, estaríem parlant que haurien de viure 160 persones a cada pis. Maricel Benavarre.
9: Una desproporció que rau en una oferta insuficient d'habitatge assequible. Així ho diu el vicesecretari general tècnic de l'Associació de Promotors de Catalunya, Carles Sala, qui reclama més disponibilitat de sòl per fer promocions públiques d'habitatge.
10: Cal accelerar tot el que és la transformació del sòl i la posada a disposició del sòl per a construir habitatge de protecció oficial.
9: Dels 16 únics habitatges assequibles iniciats l'any passat a la província de Lleida, només un pertany a les comarques del Pirineu, on es concentren molts dels municipis tensionats pels preus del lloguer turístic.
0: Durant tot el mes de juliol, més de 2,5 milions de passatgers internacionals van aterrar als aeroports catalans. És un 7% més que el juliol de l'any passat, segons el Ministeri de Turisme. Pol Valero.
11: Catalunya continua sent la segona comunitat més visitada per darrere de les Illes Balears i l'aeroport de Barcelona és la primera destinació de les aerolínies de baix cost a Espanya, que són les que més creixen. Van portar 1,5 milions de passatgers internacionals aquest juliol a la capital catalana, un 11% més que l'any passat. En canvi, el creixement de les companyies tradicionals es va quedar a l'1%, amb 710.000 viatgers a Barcelona, i en aquest àmbit l'aeroport de Madrid supera de llarg el del Prat.
0: Mentrestant, durant el mes de juny, el dèficit comercial de Catalunya s'ha duplicat. Pol, la diferència entre les importacions i les exportacions s'ha enfilat als 1.390 euros, en bona part per culpa de l'encariment dels carburants i els productes energètics que es compren a l'estranger vinculat amb el conflicte al Pròxim Orient.
11: Catalunya ha importat productes i serveis per valor de 10.600 milions d'euros, un 10% més que el juny del 2025, segons les dades publicades pel Ministeri d'Economia. Gran part de l'augment s'explica per la crescuda intensa dels productes energètics que es compren fora, un 63% més de despesa que ara fa un any. Per altra banda, les exportacions catalanes han avançat un 2,9% al juny fins als 9.300 milions d'euros impulsades pels béns d'equip. En canvi, els productes químics, que representen més d'una quarta part de les exportacions, han disminuït lleugerament les vendes, igual que el sector dels aliments i les begudes i el sector de l'automòbil. Amb dades acumulades, entre gener i juny, el dèficit comercial de Catalunya ha estat de 7.705 milions d'euros.
0: I parlant de carburants, Espanya és el país europeu on més ha pujat el preu de la gasolina després que s'hagin retirat les ajudes.
23: El preu del combustible està arribant als seus màxims anuals i malgrat que hi ha un repunt general al conjunt d'Europa, Espanya és on la gasolina ha pujat més, fins a un 18,4%. Pel que fa al dièsel, ha pujat un 21,1% i queda per darrere d'Alemanya, on ha pujat un 21,9%. Això, mentre la pujada mitjana a la Unió Europea és del 8,8% en gasolina i 17,3% en gasoil.
0: I sobre mobilitat, la Generalitat ultima els passos per completar l'operació de traspàs de la línia R1 de Rodalies, que deixarà de ser de l'Estat i passarà a ser competència autonòmica. L'acord s'ha de materialitzar aquest setembre.
23: Haurà de concretar quins actius rep l'administració catalana, la seva valoració i quina quantitat econòmica acompanyarà la transferència de la via. Ara bé, no tota la línia R1 passarà a ser de la Generalitat. Només serà el tram entre Bifurcació Sagrera, la nova estació, que a més queda exclosa perquè serà propietat de DIF, i Maçanet-Massanes. La Generalitat se n'encarregarà del seu manteniment, tant d'estacions com de vies, però haurà de continuar pagant a DIF perquè gestioni el control de la via i les senyals des del control de tràfic que hi ha a l'estació de França. L'acord tampoc inclou ni trens ni maquinistes.
0: I quan són les 8:27, hem de dir adéu a Juan Tamariz, el mestre dels mags.
12: ¿Quieres que suba arriba el todo? Sí, entonces, ¡chac! Y automáticamente arriba el 10 de corazón, que era justamente...
0: Que ha mort amb 83 anys, Laia.
13: Amb una baralla, un barret i un violí imaginari, l'il·lusionista en tenia prou per captivar tot el públic. El mag endevinador de cartes i còmic ha mort aquest dimarts a Madrid. La seva filla, Ana Tamariz, que també és maga, ho ha confirmat en un comunicat a les seves xarxes socials en què expressava la seva tristesa per acomiadar-se del seu pare i ha assegurat que el seu record i la seva incommensurable obra sempre ens acompanyarà.
0: Que es va enamorar de la màgia quan només tenia 4 anys, eh?
13: Sí, després d'assistir amb els seus pares a un espectacle infantil. Als 18 va entrar a la Societat Espanyola d'Il·lusionisme, però el seu reconeixement professional va trigar més a arribar. Va passar, per exemple, pel programa 1, 2, 3, Responda otra vez, i d'allà sí que es va dedicar ja a la màgia per complet, i també va escriure llibres.
0: Uns anuncis i tornem amb més notícies.
14: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
15: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
18: ¡Qué calor!
15: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
19: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
20: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
21: Patrocinen ESIC University i el restaurant del Gran Casino Costa Brava. I col·labora el Nitbus d'AMB.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Ara són 9:15 del matí, us expliquem que dirigents independentistes reivindiquen la figura de Muriel Casals, l'expresidenta d'Òmnium, que va morir fa 10 anys, per allunyar el moviment sobiranista de l'auge de l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Queda menys d'un mes per la diada de l'11 de setembre i Òmnium ja ha deixat clar que a la manifestació els postulats d'Aliança no hi seran benvinguts. Xavier Belló.
2: El pes que ha anat agafant Aliança ja ha generat algunes polèmiques en les dues darreres diades per si dirigents del partit hi eren benvinguts o no. El president d'Òmnium, Xavier Antic, ja ha deixat clar que el que cal és reivindicar un missatge inclusiu.
3: Era una convocatòria per la Catalunya inclusiva que vol avançar cap a la independència sense renunciar ni deixar ningú enrere.
2: Ha sigut en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, on també hi ha passat el president del Parlament, Josep Rull, que s'ha pronunciat en la mateixa direcció.
4: Els que fan un plantejament etnicista posen en risc la viabilitat de la nació, el que hem de ser prou atractius perquè aquest populisme no sigui l'element de referència de molta gent que honestament vol la independència.
2: Des d'Esquerra, la secretària general Elisenda Alemany aposta per reivindicar una identitat inclusiva enfront tant dels qui volen ser, diu, excloents, com dels qui menystenen la identitat catalana.
1: El Tribunal Suprem rebutja que un canvi de sexe pugui anul·lar una condemna per violència masclista. L'alt tribunal desestima el recurs d'una persona sentenciada per agredir l'exparella i la filla i que després va canviar de sexe al registre civil.
5: Amb aquesta resolució que fixa doctrina, el Tribunal Suprem estableix que el canvi de sexe no pot aplicar-se amb caràcter retroactiu per deixar sense efecte una condemna per violència masclista. El cas fa referència a una persona condemnada per violència masclista i domèstica que havia recorregut la sentència. Els fets es remunten al 2022 a Castelló de la Plana durant el règim de visites de la filla de 8 anys que compartia amb la seva exparella.
1: A Catalunya, cada any llancem a la brossa més de 170 milers de tones d'aliments que es malbaraten. De mitjana, això són 64 quilos per llar. O dit d'una altra manera, perdre 330 euros anuals per família, segons l'últim informe del Departament d'Agricultura. Això s'agreuja l'estiu, quan som a cavall entre els llocs on vivim i els llocs on estiuegem. Aquest estiu, una companyia catalana ha trobat una fórmula per lluitar contra aquest malbaratament. Vicenç Llorca.
6: La fruita i la verdura són els dos tipus d'aliments que més es malbaraten, segons l'últim informe d'Agricultura. Cada any se'n perden 54 milers de tones. Una empresa catalana, tal qual, de Bellpuig, a Lleida, està especialitzada en el rescat de fruites i verdures que, per diferents motius, no arriben al circuit comercial habitual perquè no són estèticament boniques, tot i que tinguin el mateix gust o millor que qualsevol altra peça. Les salven i les venen a restaurants o a particulars. Ara, a l'estiu, la companyia ofereix als clients que marxen de vacances la possibilitat de destinar la seva comanda a una entitat social, evitant que els aliments es perdin aquest mes. A través d'aquest sistema han donat més de 3.000 quilos de fruita i verdura fresca a fundacions com Arrels o la Fundació Mona, dedicada de la protecció i recuperació de primats.
1: D'una banda, el que és malbarata i de l'altra, el que està afectat pel temps. Ara, les altes temperatures de l'estiu, amb les onades de calor encadenades que hem patit, i també la falta de pluges dels darrers mesos, han obligat els viticultors de Tarragona a avançar la verema. És de les més primerenques, de fet, que es recorden. Cristina Artacho.
7: Al Camp de Tarragona i a la Ribera d'Ebre, alguns cellers van començar a collir la primera setmana d'agost, una o dues setmanes abans del que és habitual. Maria Rosa Blanc és la presidenta de la DO Tarragona.
8: La gent doncs, es va molt buscada, les persones per collir, preparar-ho tot, i sobre la marxa tothom vol té urgències i és un component afegit d'una miqueta així d'estrès, que ja forma part del que és la verema. No?
7: Les pluges de la tardor i la primavera van accelerar el creixement del raïm, però la manca de pluges des del juny fins ara ha fet que els grans no s'hagin inflat i siguin més petits.
1: A Lleida, els Mossos fan una crida al col·lectiu pakistanès perquè aparquin la venjança i confien en la policia a l'hora de denunciar els assalts i agressions dels seus establiments. De moment, es mantindrà tota la setmana el dispositiu de seguretat a la zona del Parc de les Vies després dels enfrontaments i baralles que hi ha hagut aquests dies a la ciutat. Maricel Benavarre.
9: L'oficina de relacions amb la comunitat dels Mossos d'Esquadra busca un interlocutor entre el col·lectiu pakistanès de Lleida per tal de resoldre per la mediació el problema que s'ha generat entre membres d'aquest col·lectiu i els joves que els roben i agredeixen i que alguns freqüenten el Parc de les Vies. Se'ls vol explicar que no es tolera la venjança i que és la policia qui vetlla per la seguretat. Montse Salvatella, la presidenta del Clot de les Granotes, posa nom a aquesta situació.
10: Que és el treballar el civisme, i aquest és una cosa que hem de fer entre tots i on hi ha molta feina per fer.
9: L'últim intent del col·lectiu pakistanès d'agafar-se la justícia per la seva mà s'ha saldat amb 7 detencions.
1: I també a Lleida, els 50 veïns de l'edifici número 3 del carrer Vallès es quedaran sense casa les properes setmanes per l'incendi en un taller que va deixar l'immoble molt malmès.
11: Els serveis socials de la Paeria n'han rellotjat a 30, però d'altres estan amb família i amics. Els residents dels tres edificis colindants tampoc podran entrar a casa fins que no acabi l'ensorrament.
1: I tenim temps per uns apunts més. Quan són les 9 i 35 minuts, un grup de científics italians ha denunciat ser víctima d'un robatori de gran magnitud quan marxaven de veure l'eclipsi solar total. Van fer una parada a Perpinyà, després d'haver viscut el fenomen al Terol, i han perdut un equip valorat en més de 50.000 euros.
11: Són telescopis, càmeres especialitzades, fonts de llum làser i instruments que han estat desenvolupant durant anys. Els van saquejar el camió durant una aturada i ara han de fer una crida per intentar localitzar el material robat. Això sí, han pogut conservar bona part de les dades de l'eclipsi.
1: OpenAI ha impulsat una nova versió del ChatGPT, la versió per adolescents, que bàsicament inclou més mesures de seguretat.
5: Inclou funcions que fomenten un ús saludable i controls addicionals pels pares. La companyia explica que vol que ajudi els adolescents a aprendre i pensar de forma crítica, aprofundint en la comprensió i utilitzant l'AI amb confiança. Serà el mateix sistema qui analitzarà el comportament de l'usuari i si detecta patrons que l'identifiquen amb un menor d'edat, activarà aquesta versió de forma automàtica. Tot i això, encara no funcionarà a la Unió Europea.
1: Esports. El Rodri ja és blaugrana. El migcampista madrileny ja ha estat presentat davant d'una gran expectació mediàtica i ha assegurat que no va dubtar en cap moment a l'hora de fitxar pel Barça.
12: Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa. Y está claro que tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva y nada, feliz de estar aquí.
1: Oriol Llopart, bon dia.
13: Bon dia. També ha tingut paraules de lògica cap al tècnic alemany Hansi Flick i ha destacat que la treu molt la manera de jugar de l'equip.
12: Sí, bueno, con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues, su ilusión por ir en primer lugar y bueno, al final un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego que muy valiente, que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía, creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situació.
13: El nou migcampista culer mantindrà el mateix dorsal que lluïa el Manchester City, el 16. Aquest dorsal era fins ara propietat de Fermín, que passarà a lluir el número 7. Rodri arriba a un vestuari molt jove i és conscient que la seva experiència serà important dins l'equip. A més, compartirà espai al mig del camp amb una de les grans promeses del Barça, Marc Bernal, de qui el madrileny ha destacat especialment el gran potencial.
12: Entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros y en el caso de marketing.
13: Un Rodri que compartia que ja ha après català també i que la seva dona està en procés d'aprendre'l.
14: Ja sé català. Ella és la que todavía no sabe.
15: La que tengo que aprender.
14: Así que... para mí más fácil.
1: On també hi ha hagut moviment, Oriol, ha sigut a la capitania del Barça.
13: Rafinha serà el primer capità del Futbol Club Barcelona de forma provisional fins que hi hagi la votació de la plantilla.
1: Un gàmper aquesta nit amb l'estadi pràcticament ple.
13: Avui a les 8 del vespre el Barça s'enfrontarà a l'Al Hilal i les previsions de l'entitat estimen que entre 50.000 i 55.000 persones aniran a l'estrena del Barça davant de la seva afició.
1: Pau Cubarsí aspira a un altre premi.
13: El central del Barça, que va ser escollit com a millor futbolista jove del passat Mundial, està liderant el rànquing per guanyar el premi Golden Boy al millor futbolista del club europeu menor de 21 anys.
1: I Cholo Simeone deixa fora Julián Álvarez.
13: El tècnic de l'Atleti de Madrid no comptarà amb el davanter argentí per l'estrena a la Lliga.
1: I el Real Madrid presenta Mourinho a porta tancada.
13: El Club Banc va presentar ahir qui serà el nou entrenador del conjunt madrileny en un acte privat al qual no va tenir accés cap periodista, tret dels de Real Madrid Televisió, i es preveu que en les pròximes incorporacions es mantingui el mateix procediment.
1: En cultura... Hola, ladrón de paz. Ha de sonar la perla de la Rosalia perquè ha estat nominada als Premis MTV 2026.
16: Ens referim als guardons creats el 1983 per la cadena de televisió MTV que busca premiar els millors vídeos musicals de l'any. Doncs bé, l'artista catalana opta el premi a millor cançó llatina per la perla, aquesta que escoltem, la seva col·laboració amb Yaritza i Su Esencia. Competirà, entre d'altres, amb cantants com Bad Bunny, Karol G, Shakira, en una gala que se celebrarà el 27 de setembre a Los Ángeles.
1: Que en aquesta gala, Laia, hi assistiran les figures més destacades del pop internacional.
16: Exactament, Madonna, que sentim ara, encapçala la llista amb 11 nominacions i la segueixen de molt a prop Taylor Swift, Sabrina Carpenter i Ariana Grande. I el públic ja pot votar els seus preferits.
1: I avui no només hem de lamentar la mort de Juan Tamariz, també ha mort el cantant Delfín Amaya, integrant del duet de rumba catalana Los Amaya, als 74 anys. Caramelos, caramelos, caramelos, llevo caramelos.
16: L'artista va néixer a Oviedo, però des de petit va viure al Raval de Barcelona. Amb el seu germà José van formar Los Amaya. Entre els seus èxits, aquest que escoltem, Caramelos o Bete, també van participar en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, juntament amb Peret i Los Manolos.
1: També està de dol el món del rock per la mort de Frank Bird, que és l'històric bateria del ZZ Top, als 77 anys.
16: Va ser una peça fonamental en la història del ZZ Top i durant gairebé 6 dècades va formar part del so que va convertir la banda de Texas en una de les més reconegudes del rock. La seva mort és una nova pèrdua per al grup després de la mort del baixista Dusty Hill al 21.
1: Avui, a Prime Video, per cert, s'estrena el documental, això podríem dir que està entre cavall de l'esport i de la cultura, eh? S'estrena el documental de Pep Guardiola, es titula Beautiful Obsession.
16: Sí, són 4 capítols on es parla dels 2 últims anys de la vida del tècnic català al Manchester City i en aquest documental es podrà veure el discurs que Guardiola va fer als futbolistes després de perdre el 2025 davant del Bayer Leverkusen per 0-2 en partit de Champions League. I també curiositats sobre la relació amb la seva dona, de qui s'ha separat després de 30 anys perquè diu ja no sent la mateixa passió.
1: I tenim temps per un darrer apunt. Apple ha filtrat per accident el vídeo dels seus nous AirPods amb càmera. Your world becomes savable.
16: See something you like? Aquest vídeo estava amagat en l'última versió beta de macOS Tao, que és una actualització dels ordinadors d'Apple, i apareix un usuari demanant a Siri que guardi informació d'un llibre que està mirant. Aquesta càmera no servirà per fer fotos ni gravar vídeos, en principi, funcionant només com a ulls per a Siri. També s'han filtrat referències a altres productes que encara no s'han anunciat oficialment, com ara una càmera de seguretat.
1: Ara són les 8:42, uns anuncis i obrim tertúlia esportiva.
15: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir. Me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho.
17: Todo el mundo sabe que Rodri es un grandísimo jugador, yo lo he tenido compañero en la selección, pero bueno, son cosas que si tiene que pasar, pasará, pero no quiero entrar en estas cosas.
18: No, nunca pienso en la derrota, la verdad. O sea, mi mente no entra... No está la posibilidad. O sea, todo lo que imagino es levantando la copa, viniendo a España como campeón. Pero en mi mente no está perdido.
12: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva. Y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Al final también uno de los motivos de venir aquí no es solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
1: A les 8:43 del matí obrim tertúlia esportiva i ho fem amb en Nil Solà. Nil, hola, què tal?
19: Hola, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. I també la Juli García Villar, què tal? Ben tornada.
20: Molt bon dia.
1: Contenta de tenir-vos aquí tots dos. Començo pel més immediat. Avui a les 8 del vespre, Gamper. Nit important. A veure el Barça, com el veiem davant de l'Alalí. Quin Barça espereu veure vosaltres? Començo amb tu, Juli.
20: Doncs un Barça que segueix amb la línia, no? És cert que l'arribada de Rodri és la notícia més de més actualitat, però és cert que s'ha de veure, independentment d'espera de quin nou vindrà, quin serà també una altra alternativa que presenti Hansi Flick. De moment ha funcionat Rafinha, de moment ha funcionat Hans Abdelkarim. Veurem si també prova alguna altra opció, com Gordon, com Adeyemi, inclús Fermín o inclús Olmo. I per tant, està una miqueta l'expectativa al respecte de qui serà aquest possible nou a espera de l'arribada de Julián o de l'opció B, que jo em tendeixo més a pensar que serà l'opció B. Però jo crec que és una miqueta la línia, perquè la manera de jugar segueix l'estil de Hansi i el perfil de jugadors que s'han incorporat van molt a la línia. Mhm.
19: Sí, jo crec que avui sempre és un partit una mica per fer festa, no? A 4 dies només de jugar aquest primer partit de Lliga, que està clar que és el més important de tots, amb l'il·lusió de rebre els fitxatges avui al Gamper, sobretot a Rodri. Per una qüestió de burocràcia no es podrà veure avui a Joao Cancelo encara sobre la gespa, perquè no podrà ser oficial en principi pel que ens diuen abans del partit d'aquesta nit, però com deia la Juli, amb Verdi petites incògnites, no? Com per exemple, qui serà el nou? L'altre dia vam veure a Rafinha, crec que si Flick l'altre dia ho va provar a Basilea, no ha de ser estrany que ho torni a provar avui, perquè jo crec que l'únic dubte de Lamin, crec que la tripleta atacant del diumenge, el primer partit de Lliga, ja ha de ser Adeyemi, Gordon i Rafinha, si Lamin no està encara per jugar. Per tant, amb la incògnita del nou, el tema Julián, a aquesta hora del matí ja m'atreveixo a dir que és pràcticament impossible. No sé si l'opció B vindrà, perquè em sembla que l'opció B era Joao Pedro, el Chelsea ha renovat, però sí que està clar que el Barça ha de fitxar un davanter centre. Veurem què acaba arribant, però sobretot el Gamper amb la il·lusió, no?, d'una nova temporada, i que la gent pugui gaudir i passar-s'ho bé amb l'arribada dels nous, i sobretot amb la il·lusió que ha despertat a Barcelona l'arribada de Rodri.
1: Això és una dia, o sigui, creieu que seguim necessitant un davanter centre amb garanties?
20: Jo totalment. És cert que la il·lusió de Julián és el que més encaixa, no? I és el desig, però el problema és, hem vist la posició ferma de l'Atleti de Madrid, sobretot de Gilmarín, el que inclús li ha tancat les portes a una xerrada, no?, a més informal amb Julián. Per tant, jo crec que no s'està confirmant des del club que no és que no es manté l'opció de Julián, sinó que s'està treballant l'opció B. Ens està sorprenent molt positivament Deco, jo realment estic molt i molt satisfet de la seva feina i crec que l'opció B vindrà. No sé si, com deia el Nil, a mi Joao Pedro m'encanta, em sembla un jugador fantàstic, però jo crec que veurem una versió més de segona línia, amb tot el respecte del món, m'espero més un Mikel Tadze, un Ayoce Pérez realment, o inclús un Oyarzabal, que encara que el veig una mica lluny, que no un perfil d'aquest tipus, i jo crec que igualment així encaixaria per no posar-li tota la càrrega a un Rafinha, que no és la seva demarcació natural, o un Hamza, que és massa jove, o un Gordon i un Adeyemi, que poden ser un recurs, però no la primera opció.
19: Sí, el que està clar que si t'acabes fitxant a Mikel Tadze o Oyarzabal, o també s'està parlant les últimes hores de Tresoldi, clar, passar de Julián Álvarez a un d'aquests futbolistes, la diferència per mi és abismal, i a més s'ha de tenir en compte una cosa, que ara perquè ha marxat Ferran, però és que ja havia marxat Lewandowski, és a dir, que el Barça perd entre aquests dos i Rashford, que aquest no em preocupa tant, perd pràcticament 60 gols de la temporada passada. S'ha de fitxar un davanter sí o sí. És veritat que fa temps que expliquem que el Barça de Hansi Flick canviarà o està canviant cap a una davantera com la que té Luis Enrique al Paris Saint-Germain, amb molta mobilitat, jugadors molt i molt ràpids, jugadors tant Adeyemi com Gordon, com fins i tot Lamin, com Rafinha, poden jugar a totes les posicions d'atac. A més, si no tens recursos com Fermín i Olmo per poder jugar de fals nou, però està clar que el Barça necessita un davanter, que per mi ha fet el pas endavant al mig del camp i també a les bandes per poder ser clarament un candidat a la Champions. Tinc el dubte de si amb la defensa que tens et donarà. No tancaria encara la porta que el Barça incorpori un central, però està clar que necessita un davanter centre sí o sí, perquè si no a Europa li faran falta gols.
1: Pensant també en el Barça d'aquesta pretemporada, què us ha semblat, per cert, la pretemporada? Perquè és veritat que hem vist, no?, noves incorporacions a jugar. Sorpresa també, bé, el penso amb el Viciu, molt jove, bon jugador. No sé que també quines sensacions us han quedat també d'aquesta pretemporada i quin paper creieu que també poden tenir aquests, penso en els joves, però només, totes aquestes incorporacions.
20: Home, jo sincerament estic molt contenta de tots aquests joves, no solament els que han arribat, sinó els que ja estaven.
1: També,
20: o sigui, a mi Espart m'ha agradat moltíssim, i més la prova que va fer l'altre dia Hansi Flick com a interior esquerre. A mi Hamza ja em va agradar amb el seu debut amb la selecció absoluta egípcia aquest Mundial, repescat, no?, d'aquest juvenil del Barça. I després Visibu m'ha semblat, és que va fer dos gols en escassament dos o tres minuts l'altre dia, i es veu la seva qualitat. El problema és si aquests jugadors, malgrat estem veient el prematur debut de jugadors molt i molt joves, sí, se'ls hauria d'estalviar aquesta càrrega, no?, d'aquests 54 gols que ha augmentat el Nil entre aquests jugadors que s'han anat. Jo crec que aquests han d'estar per sumar i per seguir creixent, però no tenir aquest pes. Per això la necessitat de portar un nou amb una mica més d'experiència, malgrat sigui jove, perquè Joao Pedro, si no recordo malament, Nil té 24 anys. Per tant, Estem parlant de jugadors joves, però que ja tenen experiència a l'elit, i en canvi Hamza o Visibu encara no. Per tant, jo crec que aquesta necessitat imperial de portar un jugador que pugui carregar amb aquesta exigència i després anar donant pas a aquests jugadors, inclús veient, com comentaves, Nil, el fet de que Lamine pugui partir de banda dreta o també jugar també com a fals nou o com a segon davanter. Veurem una miqueta quins és els moviments que presenta Flick, que és una de les coses que més m'interessa, però el que està clar és que es busquen perfils molt dinàmics, molt polivalents i pocs jugadors especialistes més enllà de Rodri, no? O per exemple, de Cubarsí, no? La resta són jugadors que es poden moure amb més una demarcació.
19: Sí, totalment d'acord, la polivalència i en aquest dinamisme que Flick ja vol al Barça, que sobretot el vol a dalt, però que passa també al mig del camp amb la majoria de jugadors. Per mi, que preguntaves, Laura, dels joves, el que més m'ha agradat és Xavi Espart. Crec que és un futbolista que veurem al primer equip del Barça sense cap mena de dubte, un estil Eric García, aquesta capacitat de jugar de lateral, que pot jugar de pivot. L'altre dia Basilea va jugar d'interior i no descartaria fins i tot que el poguessin veure en el primer partit del Martínez Valero de titular a la Lliga. Crec que Hamza és un davanter centre, que això a vegades sembla una tonteria, però té molt de gol, ho ha demostrat, màxim golejador de la temporada, doblet a Birmingham i també gol a Basilea. Però clar, també penso que és un futbolista que sí que té molt de gol, però que calma, tranquil·litat, descarrega bé de cara, però no és un davanter per ara mateix estar, jo penso, de titular o carregant amb la necessitat que té de gol el primer equip del Barça, i a partir d'aquí, doncs, a Diemi Gordon, veurem, són molt ràpids.

0: vacances, però és veritat que és evident, que per això està la pretemporada, i per cert, que m'he deixat a Bissibu, que l'altre dia el primer gol que fa és un golaç, i que de dins del club i de l'entorn de la plantilla ens diuen que realment aquest creuen que serà molt i molt bo.
1: Que per cert, deixa'm afegir-me de Gordon que es posi crema solar, perquè no m'ha vist aquelles fotos que he vist, que aquest no està pobre preparat per aquesta la solana que fot.
2: És anglès.
0: I anglès i ve de Newcastle, doncs...
1: Que vagin compte amb el sol. Escolteu, m'agradaria parlar també de Rodri. Rodri dins l'esquema del joc del Barça, sobretot, i el més important, amb Pedri, peça indispensable també per Hansi Flick. Com ha d'encaixar Rodri amb aquest equip?
2: És que jo ho veig de fàcil encaixar pràcticament a qualsevol context, però més en un context d'un equip que vol ser protagonista, que porta iniciativa al joc, que parteix de la possessió. És cert que el Barça serà criticat una mica, no?, de ser excessivament vertical, no?, i que a vegades ha fet molts gols, però també n'ha encaixat molts. De fet, la temporada passada vam veure que havia reduït un pèl la capacitat golejadora i mantenia una miqueta el número de gols que encaixava. Jo crec que precisament el que donarà Pedri en aquest cas Rodri és control de joc. Crec que és un pèl el que li falta a aquest Barça, no? Allargar una miqueta més les possessions, donar-li una miqueta més d'ocupació sempre d'aquesta base, aquesta zona per davant dels centrals, de tenir sempre un organitzador del joc, un bon lector de joc i un jugador que es quedi. Jo crec que és un pivot posicional, que en aquest cas el Barça no en té, perquè Bernal és un extrem interior reconvertit, Frenkie també abandona la base i Pedri està a segona alçada. Per tant, jo crec que tindrem un jugador que es quedi a la base, si ho agafem una miqueta tirant endarrere, no?, a la idea, no?, d'aquest Busquets que no ha tingut el Barça des de llavors, i que jo crec que li donarà precisament això, que li pot permetre al Barça pues, accelerar quan toca i també poder-se quedar a la pilota i defensar-se amb la mateixa.
0: Després d'aquesta magnífica explicació és molt complicat afegir alguna cosa a nivell futbolístic, però jo diria, amén, tot el que ha dit la Juli, és a dir, ho subscric totalment, però també crec que hi ha una cosa a nivell de jerarquia que és el que Hansi Flick ha apretat per portar Rodri. Ho ha repetit en diverses ocasions. És un equip molt jove, un equip amb il·lusió, un equip amb ambició, però falten lideratges. I Rodri és un líder. Rodri és el capità de la selecció espanyola, ha estat capità al Manchester City, és un futbolista que té 30 anys, per mi li queden 3-4 anys de maduresa total. A més, és el millor jugador del món a la seva posició. És veritat que va tenir aquesta lesió important, però a mi el Mundial que ha fet m'ha sorprès. Sincerament no esperava veure-la a aquest nivell. I a més, estem parlant de que el Barça per 60 milions d'euros ha fitxat a un pilotador, a un jugador que la pot tornar a guanyar, i a més, amb la sensació de que no serà un impediment perquè continuï creixent Marc Bernal. Al revés, pot créixer perfectament al costat de Rodri. Marc Bernal té 18 anys, 19 anys, ha tingut també una lesió important, aquesta gent que diu que el taparà, i la veritat que el Barça tenia elements per poder estar tranquil o no afrontar un fitxatge com el de Rodri, però si t'hi poses i el fas, crec que és un salt de qualitat espectacular per la plantilla dins del camp i també fora el camp.
1: Un Rodri que, per cert, s'ha deixat estimar per Real Madrid, també, vull dir, l'ho hem anat veient, és veritat que ell sempre ha dit, no, jo, la meva primera opció era el Barça, benvingut sigui, i un Real Madrid que va presentar Mourinho a porta tancada, no sé com veieu, també us
0: volia... Presentar entre cometes,
1: Presentar entre cometes. Sí. Com veieu també el Madrid? És a dir, aquest any, el rival del Barça, l'etern rival que més ens agrada, com el veieu arribar, també?
0: Jo tinc molts dubtes amb el Madrid, per cert, això que facin les presentacions a porta tancada, crec que ells sols ja expliquen tot el que fan i com funcionen en moltes ocasions, i més enllà d'això, futbolísticament, jo crec que l'última aresta positiva del fitxatge de Rodri és que no l'hagi fitxat al Madrid, perquè per mi és el que li faltava a nivell futbolístic. Ara la Juli ens explicarà temes tàctics i tot això, però crec que l'equilibri que necessitava el Madrid al mig del camp era en Rodri. A més, tenint els quatre futbolistes amb aquest 4-2-3-1 que voldrà jugar, que hi haurà un latifundi entre el doble pivot i els quatre que ataquin, hi haurà molta distància, Rodri li hauria anat molt bé. Per tant, ganes de veure el Madrid de Mourinho, si realment és capaç de recuperar un vestidor que em fa la sensació que estava totalment perdut i trencat per tot arreu.
2: Sí, és que a mi el que em sorprèn és que precisament el que més necessitava el Barça encara no ha arribat, que és el nou, i el que més necessitava el Madrid, que era un pivot, encara no ha arribat, no? Però és cert que el Barça s'ha endut el jugador que més necessitava el Real Madrid, no? La demarcació, que era més prioritària. I és cert que el Madrid està funcionant, sobretot amb Bernardo, acompanyant a la base, en aquest cas a Valverde, o quan estigui bé Tchouaméni, però, clar, Bernardo ja està una miqueta al final de la seva etapa i veurem si això li dona, no?, per competir a nivell europeu, que jo tinc molts dubtes. és cert que,

0: que el Barça amb Adeyemi, Gordon i si no em fallen els números amb Rodri, la sumatòria arriba més o menys al que ha costat Diomandé pel Madrid. Sí, i Diomandé sí. Em sembla un jugador que hagués costat bastant menys quan estava al Leganés, però és un jugador que té, és un projecte a futur, però també és una miqueta moneda a l'aire. Veurem com encaixa amb Mbappé, com encaixa amb Vinícius i també com encaixa tot això amb Mourinho, perquè sabem que Mourinho és un entrenador amb molt caràcter, per això se l'ha dut, i veurem com ho gestiona. Més enllà de la idea de joc, veure com gestiona tot aquest encaix de peces. A mi m'agrada realment com a fitxatges que hagi portat a Cucurella, per exemple, a Dumfries, em sembla, quan a T ja tinc més dubtes, però és cert que segueix faltant el pivot i sembla que estarà més al no portar cap que no a l'incorporar un jugador que els hi manca. Veurem com encaixa tot plegat, però la gent diu, no, ha fitxat millor al Madrid. Bueno, és que el Madrid estava pitjor que el Barça, llavors el Barça era més difícil millorar-lo que no pas al Madrid. Per tant, veurem, però jo m'alegro que el Madrid es reforci, perquè això vol dir que la Lliga serà més competida i espero que l'Atlètic de Madrid també estigui a la lluita, perquè, si no recordo malament, al final de la Lliga l'Atlètic de Madrid va estar en moltes jornades a pràcticament 25 punts del Barça, que era una barbaritat.
1: Mm-hmm. Per anar tancant i recollint precisament el guà de la Lliga, el Barça comença la Lliga diumenge contra l'Elx a 9:45 de la nit. Creieu que és un bon rival per començar aquesta competició?
2: Bueno, jo crec que l'Elx és un rival que va empatar al camp del Depor, un rival que crec que encara ha de reforçar-se una mica a dalt. És complicat dir si és un bon o mal rival, però el Barça ha de guanyar, les coses clares. Les lligues es guanyen des de la primera jornada fins a l'última, aquí no va la badar, i crec que el Barça tindrà un partit complicat a Elx per ser el primer dia i pel context que hi ha, però crec que el Barça ha de guanyar i ha de tirar endavant un partit com sigui, i tinc dubtes en cara de qui serà l'11 titular i sobretot de què fa Flick amb el nou. Jo crec que si avui tornem a veure Rafinha, la incògnita estarà resolta i serà Rafinha qui jugarà davant, però amb la possibilitat d'anar canviant i d'aquest dinamisme que veurem durant tot l'any.
0: Sí, jo m'hi sumo. És cert que veia una miqueta el panorama, que a mi crec que aquest any els equips que han ascendit a primera divisió em semblen bastant més potents que no la temporada passada, i crec que patiran més els que es van aconseguir quedar-se que no pas un Racing, per exemple, que està fantàstic, que realment va competir molt bé la primera jornada del Villarreal. Per tant, jo crec que a ell sempre costarà, però és que és l'era post-Eder Sarabia, que va fer una gran feina sobretot a la primera volta, i que costarà perquè l'equip encara no està fet, encara falten moltes peces i incorporada no que venien del Mundial, però bueno, veurem. I l'última punt que volia dir, Nil, és que no sé si s'està parlant molt d'aquesta necessitat de portar un central esquerre, però central esquerre és cert que solament es té a Gerard Martín, que no és de fet un central sinó un lateral reconvertit, però és que jo començo a pensar que si se li dona continuïtat i no té lesions de Christensen, sí, és que a mi sempre m'ha agradat. La pena és que no l'he tingut molt de temps.
2: A mi també molt. Crec que és un central que, si està en forma, és central top. De fet, serà titular, jo crec, segur, perquè ha estat molt bé aquesta pretemporada, i ell, en el discurs que va fer a Sant Jordi's Park, va deixar claríssim que aquesta havia treballat molt i que aquesta era la seva temporada. Jo també em sumo al club de fans de Christensen.
0: I tindrem discurs, no? Avui al Gamper, perquè... Crec que la temporada passada no el vam tenir.
2: Avui hi ha d'haver discurs, i per cert, ho hem comentat Laura també les notícies, però la notícia de que Rafinha, Eric i Pedri són els capitans del Barça, a falta que es tingui aquesta plantilla, la intuïció em diu, i no vull que ningú tregui res de context, que quan hi hagi la votació tornaran a sortir aquests tres.
1: Fixa't. Veurem, doncs ara què passa.
2: Veurem, que és com una votació de delegats de classe, de vegades hi havia alguna cosa que s'escapava o no, però jo crec que aquests tres seran els capitans del Barça.
1: Nil Solà, Juli García Villar, moltíssimes gràcies, una setmana més.
0: Un plaer, com sempre.
1: Que vagi bé i bon gàmper.
2: Un plaer, una abraçada.
1: Ara uns anuncis i de seguida obrim el Racó de Pensar.
3: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya a Barcelona.
4: Encara pagues cada visita al veterinari?
5: Això s'ha acabat.
4: Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs.
5: Sí,
4: tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
7: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. amb els 40. Divendres 25 de setembre, vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
4: Patrocinen MediaMark i Aldi. I col·labora Material Building by MCAT.
3: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: I quan són les 9 i 3 minuts del matí, puc saludar aquí a l'estudi la Yolanda Sey. Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, Laura.
1: Ben tornada.
2: Gràcies.
1: Ara feia dies que no ens veiem.
2: Ara estava de vacances.
1: Molt bé.
2: He fet una mica de vacances.
1: Ben fet que fas, sí. Escolta.
2: Sí, sí, sí, però ja estic aquí, he tornat.
1: T'han servit per pensar moltes coses? Què t'ha fet pensar aquests dies?
2: M'han servit per pensar. A veure, jo no sé si ets una persona que revisita sèries.
1: Sí, algunes sí que les revisito.
2: Sí,
1: poques, per això.
2: Clar, a mi em passa que amb tot el... tota l'acumulació de sèries que hi ha, totes les pel·lícules que hi ha, a vegades necessito com tornar a casa.
1: Totalment.
2: A vegades com
1: el mirar... El que saps que t'agrada...
2: Sí, alguna ja cosa que ja sé què passarà, ja sí, sé totes sí les trames, em sé com els diàlegs, però prefereixo això a mirar alguna cosa nova que, sí, que no saber per on m'agafarà.
1: És normal, crec que o sigui, amb la saturació és veritat, sí, que es produeix l'efecte contrari.
2: Exacte.
1: Dir, no sé què triar, trio el que ja sé.
2: Sí, i jo sóc molt de repetició, llavors m'agrada. I el que m'ha passat és que he revisitat Friends. Friends
1: home!
2: És una sèrie que m'ha acompanyat durant molts anys.
1: Val. És que, si parlem de Friends, hem de posar la banda sonora.
2: És que és una banda sonora que tothom l'escolta i alguna cosa se't desperta, no? Mm-hmm. Clar, és aquest grup d'amics que viuen a Nova York, que comparteixen pis, dos pisos que es troben entre si, que és aquesta fantasia d'amistat, en plan, a mi m'hagués encantat tenir amigues i compartir pis així, no?
1: I tant.
2: I que es passen tot el dia, doncs, en aquesta cafeteria, al Central Park, i allà xerren. Clar, revisitar una sèrie vol dir, a vegades, a mi em passa que m'he de treure una mica les ulleres,
1: mm-hmm,
2: de veure actituds masclistes, homòfobes, racistes, sí, perquè a vegades te les has de treure per gaudir una mica d'aquestes sèries. Però la setmana passada no me la vaig treure, vaig quedar amb aquestes ulleres i vaig fer una mica de rànquing d'actituds racistes o masclistes o red flags.
1: Uau, val!
2: Dels personatges.
1: Això és un bon exercici aquest per fer.
2: Sí, és un bon personatge i et quedes bastant parada.
1: Mm-hmm.
2: Així que jo començo amb el rànquing.
1: Per favor.
2: Per mi, el primer red flag o el primer personatge que realment és molt tòxic o realment té actituds com realment que es poden assenyalar és en Ross Geller.
1: Sí.
2: Ross Geller, aquesta eterna parella de la Rachel,
1: sí,
2: que es passen tota la sèrie entre sí, però no, i al final acaben juntes. En Ross Geller és un nòvio bastant controlador, bastant tòxic, perquè què passa? Que quan la Rachel aconsegueix la seva feina desitjada de treballar en una empresa supergran de moda i tenir èxit a la seva feina, què passa? Que el seu nòvio, en Ross, comença a tenir gelos del jefe de la Rachel. Perquè ell comença a dir que, clar, la Rachel ha ascendit laboralment perquè el seu jefe ha... vol tenir relacions sexuals amb ella.
1: Sí, sí, sí. No, dit així, ja penses...
2: Clar. Aquí salten totes les alarmes.
1: Totalment.
2: I llavors en Ross, en molts capítols, apareix a la seva feina per demostrar que ell és el nòvio i per marcar terreno. Li comença a enviar regals, li comença a enviar de tot i, clar, té moltes discussions amb la Rachel de no t'estàs adonant que el teu jefe només et vol per tenir relacions sexuals amb tu. I és com, a veure, jo he ascendit laboralment perquè sóc bona amb aquesta feina, no? I aquesta és una discussió que tenen bastant sovint. De fet, és un dels motius per als que acaben deixant i tenen tota aquesta trama de ens vam separar perquè tu no vas poder assumir que jo tenia èxit laboral i estaves gelós.
1: Exacte.
2: A part d'això, en Ross és un personatge que té actituds bastant homòfobes,
1: mm-hmm,
2: en relació també a la seva exparella, perquè, clar, ell a la seva exparella el deixa per anar amb una noia i la seva parella es converteix en lesbiana. Llavors, hi ha tot de trames i tot de frases en relació a que ho passa malament perquè la seva ex ara és lesbiana.
1: De fet, tenim un exemple d'això, Laia.
3: Tenim un exemple molt concret d'això. Sí. A veure si el podem tirar.
4: Here's my boy, here's my boy, and here's his Barbie.
3: És el moment en què l'exparella de Ross, la que tu deies, Yolanda, la Carol, arriba amb la seva nòvia i el seu fill, el fill de Ross i Carol, amb una nina. I Ross ja veieu que no reacciona massa bé quan veu que arriba amb una joguina, la seva joguina preferida, i és una nina, una Barbie.
1: Mm.
3: I es queda al·lucinat i després, al llarg del capítol, intenta, no?, canviar els seus gustos i fa tot el possible, encara que el nen no es deixa, no? Perquè és el que li agrada al final.
2: Clar, clar, sí, sí, sí. En Ross constantment té aquestes actituds molt masclistes, molt homòfobes, en plan, un home és un home i ha de fer coses d'home, i la meva parella no em pot deixar per una altra dona, perquè llavors jo quedo com un home, bueno, em quedo com més petit, no?
3: Clar, com que li fereix la masculinitat una mica.
2: Li fereix la masculinitat, absolutament. També hi ha un altre moment d'en Ross, que quan al final la Rachel i ell tenen una criatura, mm-hmm. hi ha un moment que busquen una cangur. Vale. I hi ha una escena que, clar, el cangur, bueno, fan entrevistes,
1: sí.
2: I apareix un home hetero per fer de cangur. Que a ell se li trenquen els esquemes, en plan, com pot ser que un home...
1: Faci aquesta feina,
2: ha de ser gay, segur. I llavors està tota l'entrevista dient-li, però segur que t'agraden els homes? Però segur que no t'agraden els homes? Però segur que t'agraden les dones? Com, no pot ser que un home hetero vulgui fer una feina que, suposadament, ha de fer una dona, no? Uh-huh. I una dona jove, a més. O sigui que el tema d'en Ross és bastant heavy. Llavors hi ha la Mònica Geller, que és la germana.
1: Sí.
2: La Mònica Geller se la tatxa com la tia supercontroladora, maniàtica de la neteja, com molt així. Però a part, per mi una de les coses més problemàtiques d'aquest personatge és que la Mònica de jove és una persona grassa. I llavors estan, quan fan com aquests flashbacks...
1: Ara m'estan tocant tots els pals, toquen?
2: No, tots els pals, perquè quan fan aquests flashbacks es veu a la Mònica amb aquests fat suits, que són aquests trajos que fan de persona gorda. Com si ser gorda o grassa fos una disfressa.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ai, mare meva.
2: I llavors estan, com tota la sèrie, fent com començat comentaris com superpositius a la Mònica, en plan, que bé que t'has aprimat, perquè clar, quan eres gorda, menjaves tota l'estona i no tenies èxit, i que bé que estàs prima, i te'n recordes aquella època que estaves prima i no paraves de menjar.
1: Uau, o sigui, clar, entenc que llavors tu, Iolanda, amb els cops que l'has revisitat aquesta sèrie, cada cop això t'ha anat grinyolant més fins al punt que entenc que ja és incomoditat, depèn de com.
2: És molta incomoditat, o sigui, és incomoditat i de cop...
1: No fa gràcia, ja.
2: No fa gràcia, però clar, en aquell moment te'n rius del personatge gras. Sí, te'n rius de les bromes masclistes i homòfobes que en Ross pot fer constantment. Però te'n rius, perquè en aquell moment te'n rius. I les posen en una situació que, clar, tiren com aquests riures enllaunats que, clar, t'obliguen a riure de lo que acaba de passar.
1: Clar, clar, clar.
2: Quan mires amb distància i dius ens estem rient d'això? Com pot ser que seguim rient d'aquestes coses? I és una sèrie que les veiem, no?
1: Sí, sí.
2: I clar, hi han com moltes més coses que passen, però una de les coses que he descobert és que, clar, el 2022, una de les creadores va demanar perdó. Per què? Perquè també és una sèrie que il·lustra com un grup d'amistats en una època, que són els anys 90, però a Nova York, una ciutat com cosmopolita, una ciutat que hi ha diversitat i no mostra cap mena de diversitat. De cap de les maneres. Sí, tots els personatges són blancs, heteros, prims, guapos, o sigui, com mostrant una cosa com molt... estereotipada i poc real.
1: Que fàcil és viure, no? Quan vols viure d'esquenes al món i només amb les teves bromes i el
2: evidentment,
1: teu tipus de...
2: I amb el teu cercle, que tots som iguals, tot homogeni, que no passi res. Llavors, clar, hi va haver moltes crítiques de com pot ser que amb 10 temporades d'una sèrie, amb tants capítols, amb tants personatges, els personatges racialitzats només surtin com a secundaris o com a nòvia de no sé qui. Llavors, el 2022, una de les creadores va fer com una mica un acte de reparació, de dir, bueno, vam fer aquesta sèrie en aquest context i atribuïm tot això a un racisme sistemàtic, a un context sociològic que ens diu això, però som capaces de, amb el temps, revisitar i dir, hòstia, doncs ens vam equivocar o, ostres, no ho vam saber fer millor. I crec que va una mica d'això.
1: Sí,
2: no?
1: Sí. I de fet, anava a dir, crec que hi ha un altre exemple, que era Sexo en Nova York, que també volies comentar. Què passa a Sexo en Nova York?
2: Clar, Sexo en Nova York és tot de dones parlant d'homes, tot el rato. O sigui, la seva vida és en relació als homes.
3: Sobre això també tenim un taller.
2: Clar.
3: Yolanda.
5: Cada any, mujeres de 20 y tantos llegan a Nueva York en busca de las dos T's. Tiendas y tíos.
3: Has vist? És d'un simplisme i d'un reduccionisme absolut, no? I, bueno, tenim un altre que també ara comentarem, en què Samantha s'acomiada d'un grup de dones transsexuals al sortir d'una festa.
6: She is a bitch, Miss Girl!
7: Aha! Don't I know it? Samantha always knew how to get her way with men, even if they were half women.
2: Wow.
3: És molt fort. La veu narradora, la Carrie, l'heu sentit al final, que diu: la Samantha sempre s'apanya per entendre's amb els homes, inclús quan són mig dona. Aquest concepte que ara és absolutament transfòbic.
2: És extremadament transfòbic, clar. És que aquesta és l'època en la que vivíem. Això ens ho empassàvem i dèiem, clar, té raó. O sigui, és així.
1: Bueno, ni ens plantejàvem, segurament, no? Si això era transfob o no era transfob, i era com clar. Es fan aquestes bromes, doncs bromes o comentaris.
2: Comentaris, sí,
1: i forma
2: sí,
1: part
2: sí.
1: de la naturalitat.
2: Sí, per mi el bonic de veure això i de que ens xirri és adonar-nos que hem avançat. Dir que hi ha alguna cosa que hem entès, que aquests comentaris... O sigui que l'humor... no sempre és vàlid, i menys quan estàs degradant la identitat de qualsevol persona i estàs menyspreant la identitat de les persones, no? Vull dir que sí que aquest debat, no?, etern del límit de les bromes, del límit de la comèdia, com què sí, què no,
1: aquesta
2: cosa de que ara ja no es pot dir res, no?, que tenim la pell massa fina... Jo crec que no tenim la pell massa fina, simplement que estem entenent que hi ha coses que no... O sigui, jo no sóc una broma, no? El meu personatge no... Jo sóc una persona amb emocions, amb objectius de la meva vida, i la meva manera de ser no és una secundària de qualsevol. O sigui, jo vull que els meus personatges, jo vull com a persona racialitzada, tenir un espai en la trama, no? Doncs una persona... transsexual també, una persona del que sigui, jo, no? Vull dir que les persones gordes no són objectiu de les nostres bromes.
1: Exacte.
2: Són persones.
1: I que a més es demostra quan precisament l'humor ha descobert o toca altres pals i tothom riu. Vull dir que no, sí. És que no ens deixen fer broma d'això i per tant ja no podem fer humor. No, carinyo meu, tens humor per fer, tot el que vulguis. Hi ha milers de coses per fer bromes.
2: Clar.
1: Milers de coses.
2: Clar.
1: Deixa que sumi a la conversa amb Magí Camps, filòleg, el nostre filòleg preferit del programa. Magí, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia, com estem?
1: Molt bé. Què pensaves escoltant això que comentàvem ara, d'aquest llenguatge que feien servir sèries, ficcions, pel·lícules abans i que ara segurament grinyolen i no encaixarien tant?
8: Doncs bé, jo crec que ja ho ha dit la Yolanda Sey, és a dir, per sort la societat està evolucionant i llavors com que hi ha un seguit de coses que abans en feien broma i ara som incapaços de fer-ne perquè al contrari ens produeix un rebuig, doncs vol dir que una bona part de la societat, o una part de la societat, malauradament no tota, perquè com sabem en alguns camps hi ha bastanta regressió, doncs estem assumint aquesta pluralitat, aquesta diversitat, aquesta manera de ser de cadascú, que s'ha de respectar cadascú com vulgui, tant per les identitats com per el color de la pell, o perquè si ets gras o ets prim, o per si ets alta o ets baixa, etcètera, etcètera, no? És a dir, que jo crec que hi ha... O sigui, per una banda és un bon senyal que detectem que aquestes sèries han envellit molt malament. Precisament per això, perquè ara, quan posàveu l'exemple d'aquest cangur...
1: Del cangur, sí.
8: Sí, d'aquest cangur que era hetero i que volia encarregar-se dels nens, doncs, per una banda, jo he pensat, potser en el seu moment, potser, els guionistes van pensar, fem aquesta broma perquè també és una manera de trencar un tabú. Que un home hetero pugui fer de cangur. És a dir, potser en aquell moment allò es va plantejar com una idea progressista, no? Una idea avançada. I potser és una hipòtesi que evidentment ara no podem saber. I que ara, evidentment, diem, per l'amor de Déu, ens estem enfotent d'un home com si un home hetero no pogués fer aquestes tasques, no? No sé, és aquesta evolució que detecto.
2: Sí, segurament tens raó, no? Perquè en aquesta situació també el que deixen molt en evidència és que en Ross sigui incapaç d'acceptar això i deixen en evidència aquesta actitud, no? I sí, jo crec que d'alguna manera sí que hi ha maneres de que la ficció des de la comèdia fer com aquest gir, no?
1: Sí.
2: Ho poso en evidència perquè us adoneu de que no té cap sentit.
1: Què anava a dir, Magí, per això? El llenguatge s'ha d'adaptar a la societat o al revés? Perquè penso, clar, el llenguatge del que veiem penso en les pantalles, el que veiem reproduït en una pantalla, d'alguna manera també ens afecta a nosaltres, perquè és el que dèiem, normalitzes potser, doncs m'invento, si ara tornessin a dir per la televisió tothom que s'ha de fer humor de les persones grasses,
2: sí.
1: Això entenc que calaria dins la societat, i tots diríem, doncs fem broma d'això, no? penses, ah, però ha de ser la societat qui ho rebutgi, per tant el llenguatge de la televisió s'adapta, o també la televisió i les sèries han de tenir aquesta voluntat de dir, no, no, anem a crear aquest llenguatge per precisament influenciar a la societat?
8: Mira, això és una discussió que jo he tingut amb creadors, no?, moltes vegades, de, és a dir, per una banda, clar, tot depèn de a qui va destinada la sèrie, la pel·lícula, eh? Tot depèn, si és per un públic infantil o familiar, si és més per un públic adult, etc. No? Però els creadors, ara parlem d'un públic adult, diuen que han de tenir la llibertat de fer servir un llenguatge trencat, un llenguatge estripat, un llenguatge ple de renecs o del que sigui, que és per reflectir el llenguatge del carrer, és a dir, buscar aquesta versemblança en el llenguatge. Això avui es fa molt amb cinema i es fa molt amb teatre. Amb sèries poder no es fa tant, especialment quan són unes sèries, diguem, destinades a un públic general, no? Però sí que és veritat que també han canviat aquesta mena de bromes, o aquesta mena d'insults. És a dir, un insult com fill de puta avui dia és molt difícil que se senti a cap lloc, no? Perquè és un insult que aplega totes les coses contra les que estem lluitant, no? Contra la prostitució, contra culpar la dona del que està fent el seu fill, no? A la mare que està el seu fill. És a dir, conté totes les línies vermelles, no? Les banderes vermelles, la red flag que dieu, amb tres paraules, no? Però en canvi es fan servir d'altres perquè es consideren que reflecteixen el que la gent diu al carrer, el que jovent diu al carrer quan s'expressa, quan s'enfada, etc. No? Això és aquell, el límit entre la creativitat i la correcció lingüística, no? Clar. Ara, per altra banda, sí que és veritat que, com dèieu, doncs cada vegada incorporem més tot de personatges per demostrar aquesta societat que som polièdrica, no? I això comporta també diferents accents, diferents, a vegades en una mateixa pel·lícula sentir diferents llengües, perquè doncs, hi ha una gent que parla més amb una llengua que amb una altra, o amb un dialecte que amb una altra, i tot això es reflecteix en la llengua. És a dir, que cada vegada, abans tot era acadèmic, rígid, les pel·lícules, les sèries, tothom parlava igual, i a més amb una dicció, el més canalla de tots els canalles parlava amb una llengua absolutament acadèmica, no? Amb uns adjectius ben posats i amb uns verbs ben conjugats i tot molt ben dit, no? Avui dia no, avui precisament el llenguatge evoluciona cap a aquest realisme, cap a aquesta versemblança, i això fa que s'incorpori doncs molts insults, molts renecs, moltes frases trencades.
1: Anglicismes també, o no?
8: En el cas d'un castellà, clar, una pel·lícula en català doncs incorpores castellanismes i anglicismes. A una pel·lícula en castellà incorpores anglicismes a dojo.
1: Sí, sí.
8: Sí, sí, és a dir, és aquesta barreja de que reflecteix el parlar de la gent al capdavall, vull dir que no... Bé ni malament, és senzillament una opció creativa.
1: Entenc que, clar, el dilema sempre és triar de dir, val, què volem ser, no? Volem ser una eina perquè la gent normalitzi el català ben parlat, penso en el català per la llengua que ens afecta a totes, eh?
8: Sí.
1: Però dic, volem ser un exemple de com es parla el català bé i, per tant, que el més macarra et pugui parlar en català correcte i no passa res perquè ho hem de normalitzar, o volem ser un reflex de la societat, no? Suposo que és el dilema aquest que es deuen trobar els creadors de dir, val, què volem ser? Cap on volem anar? I no només creadors, sí. Penso en la televisió catalana també, vull dir que crec que seria aplicable a tothom.
2: Sí,
8: i jo crec que les dues... Perdona.
2: No, que es puguin fer les dues... O sigui, que es pot arribar a fer les dues coses i que sigui versemblant, no? Vull dir que en una mateixa pel·lícula que apareguin diverses maneres de parlar el català, pot ser una bona eina de normalització del català sense atacar la persona que no en sap parlar, perquè també existeix la persona que no la parla extremadament correcta com ens imaginem la llengua correcta, no?
1: Sí, vull dir
2: que tot pot conviure.
8: Sí, correcte. Jo penso que també és el que deia abans, és a dir, hem de pensar a qui va destinat aquell producte i amb quina intencionalitat es fa, no?, aquella producció audiovisual. Això es fa amb un entreteniment, creativitat, és a dir, o bé volem que aquí hi hagi un seguit d'exemples d'etcètera, etcètera, no? De la mateixa manera que incorporem tota mena d'actors i actrius amb tota mena d'aspectes. precisament per donar aquesta sensació de normalitat. Tot això, evidentment, està molt pensat. Està molt pensat i ho ha d'estar, perquè darrere d'aquestes produccions hi ha moltes peles, hi ha molts quartos i, per tant, les coses s'han de fer ben fetes dins dels objectius que s'hagin plantejat en el moment de fer aquella producció. No?
1: Sí, sí.
8: I, evidentment, el llenguatge també evidentment és una part importantíssima, no és la que s'ha de deixar més de banda, no? Al contrari.
1: Clar. I pensant en aquest producte, en aquestes sèries, per exemple, com dèiem, que han quedat tan desfassades en el temps, que diem, ostres, ara això ja ens grinyola, penso, us trasllado la pregunta, no sé què en pensareu d'això, però s'haurien de revisar? Valdria la pena tornar a doblar, per exemple, i adaptar aquestes bromes a l'humor d'ara? O també té sentit que es mantinguin com estan perquè també funciona i serveix per entendre d'on venim, què ha canviat, què estava malament i què ara està potser millor?
2: Clar, per mi, tapar el que hem fet malament crec que no ajuda a entendre què hem de canviar. Vull dir que si estem com tapant els nostres errors sense ni demanar perdó o revisitar o fer com una mena de reparació, crec que no acaba de funcionar. Crec que el bo és, doncs, això. Friends ens parla molt d'aquella època, del com es vivia, de com vivíem el món i com el vèiem, però que després sortir la creadora i demani perdó perquè, sí, és veritat, no vam incloure diversitat ètnica al nostre repartiment i van haver com moltes situacions, doncs això, homòfobes, masclistes, durant la sèrie, doncs sí, ho reconeixem, perquè som filles d'aquella generació i ho vam fer així i no ho vam saber fer-ho millor.
1: Sí, sí.
2: Crec que això té molt sentit. Que ara no puguem com veure això i dir, doncs aquesta sèrie feia això i no passa res, però ara intentem no repetir els nostres errors perquè tenim un exemple del que no volem fer, no? Mm-hmm. Crec que això té sentit.
8: Sí, jo penso com la Yolanda Sey, és a dir, aquella sèrie és producte d'una època i reflecteix una manera de fer d'aquella època, com les novel·les escrites al segle XVIII o al segle XIX, doncs, o al segle XX, a principis del segle XX, doncs, reflecteixen la societat d'una altra manera. Que avui ens interessa o no ens interessa llegir-les, doncs no passa res. Si no ens interessen, les deixem de banda. Si han envellit bé, doncs les podem revisar. Mm. Si tenim un interès antropològic, també ens ajuden. O sigui, aquestes coses són importants en aquest sentit, no? Si no, se't fa un remake. Si realment Friends és una sèrie que avui dia és necessària, doncs es fa un nou Friends i ja està. Es parteix de zero, si vols, amb els mateixos personatges, però, evidentment, les situacions, els gags, l'humor, si es fa servir un llenguatge més o menys acurat o no, canviarà completament.
1: Clar.
8: Serà fruit de l'any 2026 o de l'any que sigui que es faci, no?
2: Totalment. Sí, per mi l'error ara és una mica com aquesta nostàlgia que sorgeix a moltes persones de no és que abans podíem fer aquestes coses i ara no. No és que abans es podia dir això i ara no. Crec que és això, és positiu que ara no es pugui fer. És positiu que ara puguem veure que allò era part d'aquella època, però no perquè en aquella època aquelles bromes es puguin fer, no hem de necessitar fer-les ara, no?
1: Clar.
2: Aquesta nostàlgia l'hem de deixar enrere. No és nostàlgia, és voler seguir amb unes pràctiques que no són bones per la societat ni per les identitats.
1: No és políticament correcte? És aquest el concepte, Magí?
8: Sí, és aquest concepte amb segons què, perquè amb segons què som molt políticament incorrectes algunes sèries, algunes pel·lícules, és a dir, perquè reflecteixen aquesta realitat d'un sector de la societat que viu amb uns paràmetres que amb algunes persones, per sort, ens semblen absolutament rupestres, no? Per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ja del passat, d'un passat que no és tan llunyà, perquè és un passat que els que tenim una certa edat l'hem viscut. I llavors ens semblava la cosa més normal del món, no? Fer broma dels homosexuals, dels fer broma de la gent que parlava malament, dels xistes de gangosos. Vosaltres som molt joves, però quan jo era jovenet, per la tele sortia uns humoristes com l'Arevalo, com el Pajares, com el Fernando Esteso, que els acudits de gangosos, que deien ells, que eren doncs, persones que avui en diríem amb diversitat funcional o etcètera, etcètera, doncs allò feia molta gràcia. Allò feia molta gràcia, la gent ho reia i ho aplaudia. És a dir, i això avui és impensable, perquè tot això ha canviat. I després, amb això que deia jo dels remakes i d'aquestes coses, El Roman Govern, per exemple, crític, perdó, un catedràtic de cinema, ell deia que cada pel·lícula és un reflex de la seva època i que una pel·lícula històrica feta als anys 70 o als anys 90 o als anys 2020, tot i que explica la mateixa història, té totes les connotacions de la seva època. I això ho podem veure ara amb l'Odissea o amb totes aquestes pel·lícules que van revisitant els clàssics i que cada vegada que se'n fa una de nova, que han passat 20 anys o 30 anys de l'anterior, no té res a veure amb el que es feia llavors. Uh-huh. Jo recordo pel·lícules històriques dels anys 70 que tots els actors surten amb uns cabells llarguíssims.
1: Imagina't.
8: Perquè els actors duien els cabells llargs perquè era la moda.
1: Sí, sí.
8: I allò era impensable, no? I en canvi era així perquè, clar, els actors tenien els cabells llargs i interpretaven, jo què sé, històries de segles anteriors amb l'aspecte que tenien en aquell moment. Mm. I això és un senyal dels temps. Però el més important de tot, penso, és que avui ens adonem, amb molt pocs anys, que hi hagi hagut aquest canvi de mentalitat tan important. Mm-hmm. I que detectem això i que això ens tiri enrere. Això és molt important.
1: I tant.
8: Perquè vol dir que evolucionem. Mm-hmm. Una part de la societat evoluciona.
1: Magí Camps, filòlegs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya.
8: A vosaltres, una abraçada.
1: Una abraçada, bon dia. Que vagi molt bé. I escolta, adéu. Iolanda, pensava ara, ostres, em venia al cap pensant en, precisament, en potser productes que hem consumit i que ara dius, ui, això potser em grinyola encara més. Xinxan, tu veies Xinxan?
2: Xinxan.
1: Perquè, sí, entranyable el Xinxan,
2: però
1: meravellós, però també és veritat que tenia coses a vegades que potser no ens agradaven tant.
2: Sí.
1: Perquè és veritat que tenia bromes des de... A part que anava ensenyant la Tita tot arreu, però eren bromes de la... Avui quan t'hi posava una, que era parlant, per exemple, del pubis de la seva mare.
2: Clar, no,
1: que no passa res, perquè és veritat que, escolta, no passa res, els nens són els nens, tal i qual...
2: Però és des d'on, no?
1: Des
2: d'on,
1: sí,
2: sexualitzant,
1: sí,
2: tot el rato els cossos de les dones,
1: exacte,
2: els femenins, vull dir, allà hi ha molta tela.
1: Hi havia, sí, cosetes. Sí, llavors, sí, sí. Per parlar de tot això, podem incorporar, de fet, a la conversa, la veu de Xinxan, la podeu reconèixer. No només ha fet de Xinxan, fixeu-vos.
9: No pienso dejar que vuelva para que ellos la puedan violar y mutilar. En esta locura de infierno que usted ayudó a poner en pie.
1: Aquí fa de protagonista el cuento de la criada, la June Osborne. Ella és moltes persones alhora. És la Cristina Mauri, actriu, dobladora en català i castellà. És la veu de Xinxan, ja ho dèiem. De Maria Hill també a l'univers Marvel, de June Osborne al conte de la criada, de Sophie Dumont a Joker, en fi, de tants altres. Cristina Mauri, molt bon dia, com estàs?
10: Hola, molt bon dia, molt bé.
1: Contenta de saludar-te aquí, a l'Aquí Catalunya.
10: Gràcies, igualment, moltes gràcies.
1: Què em pensaves
10: gràcies
1: escoltant?
10: Per convidar-me.
1: Què em pensaves escoltant d'això que dèiem de ser políticament correcte, d'en Xinxan i el seu llenguatge tan trencador en aquell moment?
10: Bé, va ser complicat també en aquell moment perquè va rebre moltes crítiques, és veritat, però bé, al final per nosaltres no deixa de ser una feina més, no? I jo sempre dic que em trobo molta gent ara d'aquella època que ara doncs potser tenen uns 30 anys i així, no? Més o menys, que són els que veien el Xinxan o no el veien, perquè hi ha gent que em diu, ostres, no, és que els meus pares no m'ho deixaven veure i tal, no sé què, i n'hi ha d'altres que sí, no? S'entén perfectament perquè va crear molta controvèrsia, però també potser penso que hi va haver potser un error a l'hora d'enfocar el tipus de dibuix que era, no? De producte que era, perquè és s'estava emetent en un horari que era molt infantil. I evidentment són uns dibuixos que no són per nens, no? Però bé, ja et dic, per al final per mi és una feina, va ser una feina més, no?
1: I tant. Escolta, és molt difícil o diferent doblar personatges d'animació que persones reals? Penso que sí, perquè clar, Xinxan havies de forçar bastant la veu.
10: Sí, Shin-chan, sí, em casca bastant, la veritat. Bueno, ara perquè no em fem, però sí, en aquell moment sí, em costava molt. Sí que és diferent, perquè és clar, quan tu fas un personatge, diguéssim, verídic...
1: De carn i ossos.
10: Doncs no. Sí que hi pot haver alguna escena, doncs, que has de cridar, o no sé, o que, en fi, amb alguna certa dificultat. Però clar, el Shin-chan era més tema de que he de forçar molt les cordes vocals i sí, m'havia quedat afònica moltes vegades.
1: Déu-n'hi-do, quants anys tenies quan doblaves Shin-chan?
10: Doncs quan vaig començar jo crec que en devia tenir 27 o 28, més o menys.
1: I quins escalfaments feies per la veu? Penso en pre i post.
10: Mira, doncs una mica el que estava com fent ara, perquè com de... anava fent com... utilitzava molt el... Oh! I així anava com escalfant una miqueta la veu.
2: És brutal, sí, com amb, sí. Només amb això ja ens ha aparegut en Shin-chan. Ja l'he vist en una escena amb la Tita Fox, o sigui, ja ho he vist tot.
1: Que anava a dir que trompa, no? A la teva vida real, quotidiana, sí. Crees veus, en practiques, treus alguns personatges a passejar?
10: No, la veritat és que no. No, jo vaig a treballar, faig el que em toca, però després no, la veritat és que no. Pots trobar-te després, evidentment, m'ha passat únicament, o bàsicament amb el Shin-chan, no, de trobar-te gent i dir, ostres, saps qui és? Que és la que fa la veu del Shin-chan i tal. I aleshores, evidentment, hi ha molta gent que et diu, ai, em pots dir alguna cosa? I doncs, bueno, culets i trompes, n'he dit un munt i alguna cosa així, però no.
1: Clar, l'actor de doblatge és veritat que té la part màgica, que a menys, ara és veritat que amb xarxes ja és més complicat passar l'anonimat, però antigament sí. Eres només una veu. Que fins sí, que si tu no la sí. jugaves, ningú sabia que eres la veu del Shin-chan.
10: No, exacte. I ja en aquella època, que estem parlant, doncs això, fa 20 o no sé quants anys enrere, que va sortir el Shin-chan, ja vaig fer coses molt diferents per l'època, perquè vaig anar a moltes entrevistes de ràdio, vaig sortir molt a la tele, vull dir, ja vaig fer moltes coses que aleshores no se'n feien gaires i no se'ls hi donava tanta visibilitat a l'actor de doblatge, no? Ara sí, ara és diferent, ara amb el tema xarxes ja se'ns coneix molt més.
1: Clar. Què anaves a dir? Anaves a preguntar alguna cosa?
2: No, que pensava això, que sí que és veritat que, bueno, és com una feina que queda com una mica a la sombra fins que tu no dius, jo he fet aquesta veu, no? De que a vegades com a actors i actrius, com posem el cos i la cara, doncs se'ns reconeix molt més la nostra sí, feina, sí. Però el doblatge...
10: És part de la màgia, també, del doblatge, per mi, O sigui, a mi m'agradava molt aquesta part de passar com desapercebut, no? Clar. Però bueno... Tot canvia i tot evoluciona.
1: I escolta'm una cosa, com va néixer la veu de Shin-chan? Quantes proves va suposar, prèvies, algú t'ho va validar? Com es decideix una veu?
10: En aquest cas es va fer... Bueno, vam fer com un càsting. Em van dir, escolta, mira que ha arribat una sèrie, tal. Ens agradaria fer un càsting, perquè és veritat que jo no havia fet moltes veus de nens. I vam fer una prova i bé, els hi va quadrar. I a partir d'aquí, doncs, després doncs, ja un cop a sala i quan comences a veure el personatge com és, doncs ja ho vas treballant i ja el vas adaptant al que tens a la pantalla.
1: Que entenc que quan són grans produccions el funcionament és diferent, és a dir, quan, per exemple, Marvel, sí. Qui et contacta tu, si fas moltes proves, si ja directament et diuen l'encàrrec, vull aquesta veu amb aquest no sé què, tal i qual,
10: sí,
1: com funciona?
10: Sí. A veure, ha canviat bastant això. Hi entren diferents factors, no? Perquè hi ha un responsable, diguéssim, del doblatge, que en aquest cas és el director, que en principi és qui fa el repartiment, no? I diu, doncs jo per aquest personatge vull aquest actor o aquesta actriu. Per grans produccions el que s'acostuma a fer sí que és un càsting, aleshores... doncs posem que s'agafen tres actors o tres actrius per un personatge i se'ls hi fa una prova i aleshores qui decideix o acaba decidint juntament amb el director moltes vegades és el client, no? Doncs que diu, doncs m'agrada més aquest o m'agrada més l'altre, o també pot passar que sí, que directament ja sigui un actor o una actriu que ja l'ha doblat gairebé sempre la mateixa persona i aleshores ja la majoria de vegades no es fa càstings, però bé, ha passat també que actors que els han doblat sempre els mateixos actors i actrius també s'han demanat càsting, han canviat, vull dir, hi entren molts factors.
1: Clar. Em sí. M'agradaria preguntar-te també pels dobladors, per la feina de dobladors. Viu un bon moment, mm-hmm. perquè sé que és veritat que hem anat seguint al llarg dels anys, que hi ha la reivindicació també per part vostra, vull dir que és un sector que també està mobilitzat per reclamar també millores, per millorar condicions. No sé en quin estat està ara mateix la situació o com descriuries tu el vostre sector ara mateix.
10: Bé, hem aconseguit lluitant molt a millorar una mica les condicions, perquè ens havíem quedat estancats, estàvem cobrant unes tarifes d'un antic, perquè ara no teníem ni conveni, i aleshores estàvem cobrant unes tarifes de l'any 2009, vull dir, totalment fora de lloc. I ens ha costat moltíssim, però hem aconseguit millorar una mica les condicions, no tant com ens agradaria, però a poc a poc. Anem treballant moltíssim, molt dur, l'associació està treballant molt dur, jo vaig formar part durant uns anys de l'associació, i s'està treballant per millorar les condicions, perquè han sigut bastant precàries durant molts anys.
1: El que sabia és que a vegades us havien arribat a enviar, no sé si és el teu cas, també, guions amb hores de marge per començar ja pràcticament a gravar. Vull dir que inclús el temps de preparació a vegades és just, que no t'has pogut ni saber, no saps què aniràs a dir.
10: No, és que això de fet no ho sabem mai, És a dir, tu vas a l'estudi, no tenim mai el guió amb antelació, tu vas a l'estudi, sí, tu vas a l'estudi, aleshores arribes allà, el director, si és una pel·lícula nova que comences o una sèrie, evidentment si és un personatge que ja coneixes, doncs no, però sí que t'expliquen una mica l'argument de l'episodi, però tu vas allà i et trobes el guió allà, amb la imatge allà, tu no veus res prèviament, aleshores et poses a treballar a partir d'aquell moment.
2: Sí, jo dels pocs moments o vegades que he hagut de doblar o doblar-me a mi mateixa, he flipat molt amb aquesta poca antelació, no? Vull dir que com a actriu et prepares els personatges amb temps, a casa, tu sí, estudies, però després com a dobladora tu vas allà i t'entregues i ho treus tot al moment, vull dir que és una feina realment molt complicada, és molt d'admirar, vull dir que jo els cops que ho he de fer realment. És molt complicat, molt complicat.
1: Cristina, abans de deixar-te marxar, l'Oriol i la Laia t'han preparat un joc. A veure, nois, explica-ho de què va això.
11: Mira, Cristina, hem pensat un joc per tu, perquè com que en Chin-chan és un personatge que, diguéssim, que cada episodi li passen històries, si més no, surrealistes, ens vam plantejar ahir de dir, hòstia, què hagués passat si el Chin-chan el col·loquem en un altre escenari totalment diferent, no? Aleshores, bé, vam pensar en posar-lo en pel·lícules o sèries bastant rellevants en la història.
3: Sí, Cristina, hem fet una tria de tres pel·lícules. Començarem per la mitiquíssima El cabo del miedo i canviarem a Robert De Niro per Shinosuke.
10: Oh,
3: estàs preparada?
10: Sí? Preparada, vinga, va.
3: Sí. Doncs som-hi.
10: Sí.
12: Abogado! Abogado! ¿Estás ahí, abogado? ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita!
1: Espectacular.
3: Boníssim.
11: A mi m'agrada molt,
3: Molt bé, Cristina. Mira que m'ho havia imaginat, però és millor del que pensava. I si Shin-chan hagués sigut Darth Vader, per exemple...
10: Caram.
3: A veure com ho fem. Som-hi.
10: A veure.
13: Obi-Wan no te dijo lo que le pasó a tu padre. Dijo lo suficiente.
12: Dic
13: que tu le mataste.
12: Luke, jo sóc el teu pare. Luke, tu pots destruir l'emperador. Ell s'ha donat compte d'això. Uneix-te a mi i junts dominarem la galàxia com a pare i fill.
1: Doncs quadra, aquesta
11: no
1: classe,
11: molt,
2: I realment no, trobes l'important, que és una veu, no? Dona tota la màgia o te la treu directament.
1: Jo m'estava imaginant més que el Luke dient-li en el Nabat, en el seu gosset, que és això. Vinga, va, junts, dominarem la galàxia.
10: Pobre Nabat.
1: Pobre Nabat.
3: I per no fer-ho tot tan internacional, hem volgut també imaginar-nos com seria 3 metres sobre el cielo, no és tan clàssic com les que hem mencionat, però sí que és molt
11: bastant
3: còmica, no? Ara, veient-la ara amb l'actualitat. I si en comptes del Mario Casas tenim aquí el Shin-chan.
10: A veure.
14: ¿Y cómo vuelvo yo a la casa?
12: Com dius? A veure, dius que sóc un bèstia i un brècol.
14: Déjame subir en la moto.
12: Com dius? A veure, dius que sóc un bèstia i un brètol. Jo no puc permetre que algú així et porti a casa i ho faig per tu, eh? Demà t'arrepentiràs de no haver estat coherent. Va, puja, puja, que ja m'he barallat amb prou gent aquesta nit per culpa teva.
1: Excel·lent, Cristina. Que bé que ho fas. Hem tingut el Xinxan amb tres pel·lícules diferents. Fantàstic. Doncs que vagi molt bé, Cristina Mauri. Moltíssimes gràcies. Tota la sort
10: del món. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Et seguirem.
10: Gràcies.
1: Et seguirem.
12: Adéu, moltes gràcies. Adéu, adéu.
1: Adéu, Xinxan. Adéu, moltes gràcies. Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do. Sí, sí. Ara... Mario Casas amb la veu de Xinxan. O sigui, li treu tot el... Tot el sex appeal, de cop, és un altre.
11: És molt més divertit,
3: és molt millor, sí, milloraria 100%.
2: La veritat és que sí, seria molt més divertit, no?
1: I amb tants altres dibuixos, ara pensava, sí, dic, eh? Sí, sí. És veritat que això ha sigut la caixa com d'obrir tots els records.
2: Absolutament.
1: Ara, perquè TV3, el 3XL d'abans, el 3XCAT, ara han obert, han recuperat, de fet, sèries mítiques del seu moment, i a Conan. I a Conan Edogawa, el detectiu. Estic mirant jo, que l'estem seguint a casa, ens hem tornat a aficionar. Que penso, que ràpid passen els episodis, ara. Mm. Abans això se feien més llargs.
2: Eren capítols més llargs, no?
1: No, jo crec que eren més petites. I els seus més petits del temps, està com esbiaixat. Els seus petits del temps el tenen molt raro, però com que han viscut menys anys, això és perquè, és curiós, això. Com que has viscut menys anys, l'estiu se't fa més llarg, tot se't fa més llarg perquè perds la perspectiva.
2: Totalment.
1: Perquè no tens per comparar els anys passats i lo ràpid que t'ha passat el temps.
2: Clar, clar.
1: Una fantasia.
2: Que fort.
1: Amb aquesta dada acabo. Yolanda, sí, gràcies
2: per la dada.
1: Que vagi molt bé la setmana que ve.
2: Igualment.
1: Adéu.
2: Adéu.
0: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
15: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.

0: I arribarem a les 10. Oi, última secció avui ja.
1: Oh.
0: Joan Soler, sóc Arrats. Hola, com estàs?
1: Molt bé, ens trobem a faltar, eh?
0: Sí, sí, amb aquesta ja tancarem aquesta temporada d'estiu. Ha passat ràpid, això. Joan Soler, sóc Arrats, ja ho sabeu, ja el coneixeu aquí, els estimats oients del programa, el nostre psicòleg de formació, el nostre divulgador preferit, que, com sempre, doncs, ens porta des de lectures, des d'activitats, de tot, per convidar-nos a reflexionar a casa. Oh, m'agraden molt les activitats aquestes i les preguntes que ens fas. Eh? Que segur que estic convençuda que a casa tota la gent que ens escolta també se les deuen estar fent. Quan dius, imagina't que ets... Que estàs en un jurat.
1: No?
0: Imagina't que ets un nen ara de 16 anys que no sé què. És fantàstic.
1: L'altre dia algú em va dir, Joan, he mirat que dels teus 40 vídeos, sí, saps? En 35 comences dient, imagineu-vos que...
0: Tu, però està molt bé per això.
1: Uau, que previsible.
0: Està molt bé, realment. És un molt bon ganxo.
1: No, la veritat és que tots els tallers els organitzo de la mateixa manera perquè les persones arribin primer a la reflexió abans que jo. Llavors, abans que jo la digui, ells ja l'han fet.
0: Clar.
1: I és com, et sents molt guai, et sents molt intel·ligent quan arribes primer a la solució.
0: No, i que poder-te imaginar els escenaris i poder entrar en aquests jocs crec que és la millor manera, de fet, d'interioritzar, sí, sí, i d'aprendre.
1: De jugar, exacte.
0: Què ens imaginem avui?
1: Va, imagina't... imagina't un mirall, vale? Jugarem una mica amb una cosa. Et faré alguna pregunta, tu contestes el que vulguis, fins
0: perfecte
1: on vulguis, vale? Tampoc t'explico un moment el tema, així fem com sempre i després ja el traurem.
0: Meravellós.
1: Vale, en aquest mirall, tu te'l fiques a davant, t'hi mires al matí, vale? Està prohibit arreglar-te, fer morritos com si fossis una foto d'Instagram, no. És un mirall i durant 10 minuts t'has de mirar i has de començar a pensar en totes les coses que t'agraden i que no t'agraden de tu mateixa. Llavors, en aquest mirall van apareixent aquestes coses.
0: Sí.
1: Sí, pot ser que, per exemple, jo tinc una dent torta, llavors, quan jo somrigui davant del mirall, s'il·luminarà aquesta dent torta perquè serà com, i això ho saps tu i ho veus tu perfectament, o pues, vaig tenir grans a la cara, pues, tinc encara algunes marques. Però això podrien ser coses físiques, però també podrien ser coses com, tant de bo tingués els ulls d'un altre color, m'agradaria ser més alt, o, ostres, l'últim dia, quan vaig fer aquell taller, em veia entrebancallar, encara hi deu haver gent que deu estar rient d'aquella entrebancada. Saps? Llavors, si tu creus que féssim aquest exercici mental, quines coses o alguna cosa que sortiria?
0: De mi?
1: Pot ser de tu, o podem generalitzar la població.
0: Exacte. No, crec que les coses físiques, segur.
1: Sí?
0: O sigui, de no m'agrada el meu nas, no m'agrada el meu somriure... que malament em queda els cabells, aquest que porta aquest tall de cabell. I hi ha així més personal... No ho sé.
1: De què creus que pateix més la població, saps? Quan es miren a si mateixos.
0: No ho sé, potser aquí m'estic fumant, aquí... Però penso, de dir, ostres, que seriós estic, que poca alegria se'm veu.
1: Hauria de ser més divertida.
0: Hauria de ser més divertida.
1: Més deixaria.
0: Tenir la cara més somrient, a vegades més il·luminada, no? O sigui, és veritat que hi ha gent que sí, hi ha gent que tu la veus i dius, il·luminen. Només de veure'ls dius, ostres, quina energia i allò que transmeten. Però crec que fent l'exercici anant pel carrer, si tu mires la cara de la gent, normalment anem seriosos, sempre. És veritat que veure gent somrient pel carrer sola també penses, home, què passa, no? Però és veritat que potser diria... Tant de bo potser tingués un poc més de vida.
1: Seriosa, és un reflex del que està passant dins el seu cap, quin discurs hi ha o què hi ha dins el seu cap?
0: Preocupacions, he d'anar aquí, he de fer això, he de trucar tal, no he parlat amb no sé qui, merda, no arribo al dinar de no sé on, se m'ha oblidat no sé què...
1: I creus que també hi ha persones que pensen que són poc intel·ligents, o igual que has dit, per exemple, poc divertit o poc eixerit, soc poc intel·ligent, no val per això, això ho faré malament.
0: Segur, sí. Right. També d'aquestes coses, segur.
1: De totes aquestes coses, no? Si poguessin ficar-hi una etiqueta, estaries d'acord amb mi que estaríem parlant de persones que potser l'autoestima no està molt alta?
0: Sí.
1: Que una persona que tingués molta autoestima es miraria al mirall i diria
0: que bo que estic, i que guapa que sóc, i que bé que ho faig tot.
1: Va, doncs avui vinc a rebentar això.
0: M'encanta. Perfecte, un 10.
1: Perquè jo sempre em fixo molt en el discurs que no m'agrada, no? I sempre escolto això i penso, no, crec que això no és autoestima. Vale? Vinc a portar tres reflexions per desmuntar aquest mite. Que no crec que, al contrari del que ens estem imaginant, d'aquest mirall, no?, metafòric, sigui el que realment és autoestima. Això que estàvem dient de mirar-te al mirall i dir, hòstia, que bé que ho fas, que fort que estàs, que guapo que ets, no sé què, crec que no és autoestima. D'acord?
0: Val.
1: Crec que és una altra cosa, que és més subtil i més bonica.
0: Més bonica?
1: Més bonica que això, sí, sí.
0: Sorprèn-nos.
1: Sí. Primer, vull fer la reflexió que crec que ningú va néixer odiant-se. La meva premissa és que l'autoestima és la falta d'autoodi. No és res més que això. L'autoestima no és afegir més coses a la meva percepció, sinó que és treure coses de la meva percepció. I amb el que et quedis, sí, és autoestima.
0: Totalment d'acord.
1: Vale.
0: T'ho compro 100%.
1: Primera victòria.
0: Sí.
1: El mateix penso, per exemple, amb la pau. O sigui, les persones fan ioga, pilates, estiraments, per arribar a la pau, i crec que no. L'únic que has de fer per arribar a la pau, que és el teu estat natural, és treure totes les coses que treuen la pau. I després ja flotaràs a la pau, saps? Pensem molt en afegir coses a la nostra vida, quan jo crec que la via negativa, treure, és el que ens fa arribar al que ja érem, des de sempre. Perquè si tu agafes una foto de la Laura...
0: Això que no et sentin les professores de iogues i pilates, eh? Perquè...
1: No, perquè pots,
0: no dir,
1: pots anar a ioga i pilates des d'un estat de pau.
0: Clar, perquè ja t'has eliminat totes aquestes coses que et treien.
1: I fliparàs el que gaudiràs allò. Perquè si fas ioga pensant, merda, quan s'acabi ioga he de tornar a aquell lloc on m'estressaré, vale, està molt bé, però tens un oasis de pau.
0: Exacte.
1: No vius en pau.
0: Ja t'entenc.
1: I és més, jo crec que després, quan estàs en pau i fas una activitat com ioga, pilates o el que sigui, sents felicitat i tornes a la teva pau.
0: Mm-hmm.
1: No tornes a cansament, desesperació, no sé què, no sé quantos.
0: Va,
1: podríem fer un altre capítol només per això. Vale. Llavors, no crec que ningú neixi odiant-se, ningú neix com amb mala autoestima, si és que ficarem aquesta etiqueta en algun moment.
0: Perfecte.
1: Durant el programa. Si tu agafes una foto teva, de quan eres petita,
0: sí,
1: i te la mires fixament, però quan eres en plan 3 anys, tu mira-te-la bé, aquesta nena, creus que hi havia problemes d'autoestima?
0: No.
1: Llavors, com s'entén això?
0: Com s'entén? A mesura que passen els anys, no?
1: Vai.
0: I també, jo sempre penso en la contaminació de l'entorn. Dit malament, però ja m'enteneu, eh? Clar, és a dir, quan ets gran també ja comences a fer-te la comparativa. O sigui, crec que l'autoestima ve molt per la comparació, no? Amb l'entorn i el que veus que t'agrada dels altres, el que no, segurament ja ho elimines, dius, això no ho faré, però el que t'agrada dels altres i tu no tens o tu no pots reproduir és el que et genera la frustració i, per tant, t'afecta l'autoestima.
1: Sí, 100% d'acord. Al final, tu vas aprenent al llarg del temps que hi ha formes de ser, formes de fer, que són més estimables que d'altres. No? Hi ha cossos que són més estimables que d'altres. Hi ha notes a l'escola que són més estimables que d'altres. No? I constantment estàs creant un model del món en què tu dius, si faig això, més estimo...
0: Exacte. No. On sóc jo, no? Et vas situant com el món.
1: Correcte. Què passa? Que en certa manera és útil tenir tots aquests mecanismes dins del cap. Òbviament, doncs no em puc relaxar al 100% amb totes les facetes de la meva vida i abandonar el meu cos, la meva ment, no? Totes les meves relacions i pensar, no, l'autoestima de puta mare. No? Hi ha una correlació.
0: Clar.
1: El problema és quan es basen en això. No? Segurament podem veure la diferència ràpidament. Per fer-ho, m'agradaria que t'imaginessis una altra cosa.
0: Perfecte. Sí. Aquí estic per imaginar.
1: Bueno, no, abans d'imaginar-te una cosa, vull fer una reflexió sobre què és

0: ment. Quan dius, no, és que m'agrada una persona, sento atracció, això no ho controles, amb això no estic discutint jo a la gent que s'enamora de primera vista, clar que sí, però estimar, jo per mi és decisió activa, perquè és el que dèiem, és a dir, en el moment en què tu acceptes, acceptaràs red flags o acceptaràs coses a dir, això no ho faria mai o aquesta no m'agrada, i tot i així et pesa una balança i ho poses i dius, no, no, és que ho estimo, estimes els defectes, o sigui, en el fons estimar també és estimar els defectes d'un altre, per tant, 100% tu activament decideixes estimar.
1: Em sembla preciós, perquè és com dir, el contrari d'estimar és l'opció fàcil. Hi ha una reflexió que sempre em ve al cap, que és, per ser valent necessites tenir por. Són inseparables. És a dir, si hi ha una situació que a mi no em fa por, no puc demostrar valentia.
0: No.
1: Si jo vinc aquí, vale, i et venc la idea que, ui, em poso molt nerviós parlar a la ràdio, quan ho he fet ja moltíssimes vegades, i et venc que estic sent valent, no, en veritat estic sent un flipat de l'hòstia que t'estic aquí venguent la moto perquè tu m'adoris i que creguis que sóc valent. Però no ho estic sent.
0: Clar.
1: Per què? Necessito tenir por. Si no tinc por, és impossible demostrar valentia. Per mi, l'amor és una mica el mateix. De dir, si és fàcil, si és completament fàcil i no t'has d'esforçar en cap moment i no hi has de ficar com un punt d'intenció o de direcció, clar, vull dir, és l'opció fàcil.
0: Clar.
1: No t'estàs esforçant en res, no estàs fent res. T'ho compro 100%.
0: Molt bé.
1: I sempre penso...
0: Ui, d'acord.
1: No, perquè estimar és l'opció... O sigui, és l'opció valenta, és l'opció difícil. Odiar, per exemple, és molt fàcil. Qualsevol cosa la pots odiar en 5 segons. No, no requereix molt d'esforç, no requereix molta energia. Saps? És com, pa, és fàcil. En canvi, fer l'acte de compassió, hòstia, ja has de dedicar energia. Va, això només. La primera és, crec que no naixem odiant-nos, ho aprenem. L'altra és, crec que quan estimes i estimar de veritat, acceptes defectes.
0: Exacte.
1: I veus coses. Doncs per què és tan fàcil fer-ho de cares cap a algú altre, però costa tant fer el mateix, sentir la mateixa compassió que estàs sentint per aquesta persona que t'imagines cap a una persona que vas acompanyar tota la vida, que ets tu. Com és? Com és això? Vale?
0: Vale.
1: I la tercera, i és una cosa que escolto moltíssim quan faig aquestes reflexions, és que la gent em diu, vale, però si jo m'estimo incondicionalment, si no em fico una mica de pressió, si no em critico una mica, no arribaré enlloc, no? En plan, necessito un punt de crítica interna per posar-me les piles,
0: sí,
1: per fer algunes coses. I dic, guai, última cosa que t'has d'imaginar. Ja no et faré imaginar res més durant tot aquest any. Tres entrenadors, eh? Tu estàs corrent, vale, i vols fer una marató. I tens tres entrenadors. Vale? El primer és un que t'està super a sobre i t'està fotent molta canya cada dia.
0: Vale.
1: I et diu, va, espavila, si no arribaràs a la marca, mira en Xevi, mira el seu Strava. Veus que tots els quilòmetres que ha fet i tu, en canvi, no has fet res. Vale?
0: Sí.
1: Hi ha bona intenció darrere?
0: Segurament.
1: Vol el millor per tu?
0: Sí.
1: Vale. La forma en què ho està intentant aconseguir és sostenible?
0: No.
1: Aquest seria el cas de l'autocrítica, l'autoodi, en plan, vale, molt bé, hi ha una intenció molt pura a darrere, que és que vull que aconsegueixis alguna cosa que ens farà viure millor, ser més feliços, el que vulguis. Però la forma en què m'ho estàs dient, hòstia, no connecta gaire.
0: Clar.
1: Segon entrenador, que és el que molta gent li fa por. Si jo em desfaig d'aquest entrenador i contracto un entrenador que sigui completament passota, que faci el que faci, em diu, superbé, Joan, ets un geni, crac, però avui no he entrenat, no passa res, tot super, vale? Creus que arribarem a algun lloc?
0: No. Tampoc.
1: I aquesta és, crec que, la por de moltes persones quan parlo d'això em diuen, què, m'he de convertir en aquest segon entrenador en què tot s'hi val? És, no, tampoc vols això. Pot haver-hi l'opció d'un tercer entrenador que et digui el mateix que t'està dient el primer, però que ho faci d'una forma en què realment et mostri l'estima? Que vulgui el millor per tu, perquè el segon no vol res per tu, li és completament igual.
0: Clar.
1: Però que vulgui el millor per tu i que t'ho digui d'una forma i et tracti d'una manera com et tractaria un millor amic. Existeix aquesta possibilitat?
0: Esperem que sí, no?
1: Vale, llavors aquí és on jo crec que la bona autoestima no és pensar que no tens cap defecte, mirar-te al mirall i dir ets un puto crac, sinó que hi ha moltes coses que quan mires aquest mirall, òbviament, podries canviar, has d'aprendre a demanar perdó, has de corregir els teus errors, tens defectes, coses que no t'agraden, i no hi ha cap problema en voler-les canviar, sí? Perquè el primer i el tercer entrenador, tots dos et volen fer canviar, però la forma en què ho aconsegueixen, una és molt, molt, molt poc sostenible a llarg termini, perquè t'acabaràs frustrant, t'acabaràs emprenyant en tu mateixa, però si escoltes la veueta essència, tant el primer com el tercer t'estan dient el mateix.
0: Clar.
1: Llavors és com, crec que la bona autoestima és la tercera. Em puc dir aquestes coses, saps? No perquè no m'importi, sinó precisament perquè m'importes i t'ho vull dir d'una forma
0: carinyosa. Exacte. Exacte. Bueno, això pot prendre punts tothom, perquè en veritat aquests, no cal ser entrenador, però a vegades és veritat que la vida en general també quan ens trobem això, companys, amics, familiars, amb els que podem parlar, quantes vegades a molts m'han dit, ostres, no m'ha agradat el que m'ha dit en Joan, però no t'ha agradat el que t'ha dit o com t'ho ha dit. I molts cops és el com, no? I penses que ens hem de poder dir aquestes coses i un mateix també se les ha de poder dir des d'un lloc sa, des d'un lloc bo, sense ser... sense odiar-te.
1: Tal qual. Hi ha un autor que a mi m'encanta, que es diu Marshall Rosenberg, que té tota la teoria de la comunicació no violenta, i una de les frases que més m'ha quedat des de que l'escolto és

0: Els humans, al llarg de tota la vida, només diem dues coses. Dues coses, amb moltes variacions, però dues coses. La primera cosa que diem és gràcies. Pots dir gràcies de moltes maneres diferents. Pots dir gràcies fent una abraçada, pots dir gràcies ballant, amb un somriure, estant aquí, compartint, aprenent. Tot són formes de dir gràcies. Gràcies a la vida, gràcies a ser, gràcies a existir. Sí. La segona cosa, saps quina és?
1: Quina?
0: Sisplau.
1: Aquí has dit perdó, fixa, però és veritat que el perdó tampoc es demana tant. És veritat que es demana més, potser, sisplau.
0: El perdó potser fins i tot és una forma... Bueno, no sé, estic allà més, però... L'altra cosa és sisplau. I sisplau ho sabem dir de moltes maneres diferents. Algunes més afortunades i d'altres més tràgiques.
1: Ja. Yeah.
0: Però quan algú et diu alguna cosa superemprenyat, si tu pauses allà, vale, i tu mires com en sisena persona, no tercera, sisena, diràs, aquesta persona està demanant sisplau o alguna
1: cosa. És veritat.
0: Sisplau necessito respecte. Sisplau necessito temps. Sisplau necessito espai. Sisplau necessito reconeixement, no? Llavors, la veueta aquesta crítica malparida que tens amb tu mateixa, a vegades, simplement és un crit de sisplau. Si jo puc separar el què del com tu deies, i no em fixo en el com, perquè ha sigut molt tràgic, jo em quedaré amb una cosa boniquíssima, preciosa, que és, sisplau, cuida't. Vale, això ho puc entendre. Això si m'ho dius com a tercer entrenador, ho puc entendre. Com a primer, no m'ho diguis, puto vago, espavila.
1: Exacte.
0: Perquè no ens estem, no estem connectant, saps? Amb això ni connecto.
1: Déu-n'hi-do. Joan, queden molt poquets minuts. No sé si hi ha alguna activitat que volguessis recomanar. Per acomiadar també hi ha també la temporada d'estiu, eh?
0: Mm-hmm.
1: Si ha quedat alguna peça, alguna cosa al tinter que diguis...
0: Balleu molt.
1: Balleu, llegiu
0: balleu,
1: i penseu.
0: Sí, no, moveu-vos molt, que moure's molt. No, referent a aquest exercici, que cada cop que t'escoltis a tu, paris un moment i diguis, vale, el què del com. M'ha agradat això que has dit, de separa-ho. Perquè el què el podràs entendre perfectament i connectaràs. El com no et serveix.
1: Joan Soler Socarrats, gràcies.
0: Laura Estrada.
1: Moltíssimes gràcies per tot aquest estiu. Ha sigut molt interessant. Adeu. I espero retrobar-nos aviat.
0: Oh, i tant, me saldria.
1: Cuida't molt.
0: Igualment.
1: A pensar amb l'Imma Sus i en José Antonio Ponsetti, on conversen sobre les conspiracions i sobre per què ens agrada tant col·leccionar. I també parlem de cinema amb en Roger Salvans. Ho deixem aquí. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.

0: Obrim el racó de no pensar. Imma Sust, què tal?
1: Bon dia. No sé on posar-me. Estava aquí parlant amb la Gisela del teu M&M's. Jo sóc team M&M's.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, team M&M's i blaus.
0: I blaus, també, eh?
1: Ara he tingut un disgust.
0: Tu ets del que prohibeixen. Això també és molt Imma Sust.
1: Però no expressament, eh? De veritat, m'agraden els M&M's blaus. Sí, sí.
0: José Antonio Ponsetti, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, com esteu? Escolta, ara que esteu parlant de M&M's, no sé si te'n recordes quina va ser la gran cagada, no sé si es pot dir aquestes hores
0: ja ho has dit,
2: de M&M's.
0: Quina?
2: De M&M's. Saps que van dir no a la pel·lícula ET, te'n recordes que l'ET recull uns carmelets?
0: Sí.
2: Pues li van dir que no a l'Spielberg perquè els semblava que era una pel·lícula tonta i que...
1: Anda, sí, és
2: quina vista. I van anar amb una altra marca, van anar amb la marca Reese, que van ser els carmelets que es menja a l'ET, però M&M's es va lluir, vamos.
0: Quina poca vista, tu.
2: La van veure ben vi... Bé, no m'estranya que ara tinguin problemes amb els marrons i amb els blaus i amb els taronges, jo què sé.
0: Un moment, és que sembla que el Ponsetti hagi invocat el que
1: totalment
0: tu no vas a dir, que t'ha fet pensar aquests últims dies.
1: Perquè jo vull dir que parla de l'Spielberg.
0: Justament.
2: Dius, sí. En sèrio?
1: Sí.
2: Que fort.
1: He vist l'última pel·lícula de l'Spielberg, l'has vist?
2: Jo també l'he vist.
1: Què t'assembla el dia de la revelació?
2: Pues m'ha agradat.
1: Gràcies. Mira, a mi també. Aquí. Sempre estem d'acord, aquest i jo, eh? Quina ja, il·lusió.
0: No sé, igual us hem de desemparellar.
1: Escolta, jo sóc molt fan de l'Spielberg i a mi, a l'Spielberg, que faci el que vulgui, que jo aniré al cinema a aplaudir-lo a ell i al John Williams, que té 90 i pico d'anys, i ja està, fin. O sigui, no hi ha discussió.
0: Però els han rajat.
1: És Spielberg. Però, clar, aquesta pel·li està envoltada d'una polèmica que a mi em fascina, perquè jo soc molt fan de les conspiracions. Llavors, aquesta pel·li és una meravella. La vaig veure...
0: Es pot ser molt fan de les conspiracions?
1: Sí, sí, sí, sí. M'agrada. Tot el que sigui conspiranoic, que a mi m'enganxa. Llavors vaig dir, ui, de veure aquesta pel·lícula, perquè m'agrada l'Spielberg, m'agrada les conspiracions, m'agrada tot. I la gent està molt enfadada i no sé per què, vull veure-la. El dia de la conspiració. Spoiler, hay una conspiració. Hay una conspiració, perdona, el dia de la revelació. Spoiler, hi ha una revelació, es revela als humans que tenim extraterrestres. Això no és un spoiler perquè és així.
0: Que tenim a la Terra, que han arribat a la Terra.
1: Que vamos, el que portem dient des de Roswell,
0: des d'ET,
1: doncs es confirma en aquesta
0: pel·lícula. Des de la Guerra dels Mons.
1: És una pel·lícula, val? Doncs hi ha gent que està convençuda de que això és real.
0: Ai,
1: perquè les imatges estan molt ben rodades, perquè hi ha imatges de Roswell, perquè tal, tal, tal. I és una conspiració que el senyor Donald Trump ha contractat a Spielberg, perquè és jueu, a més, llavors tot lliga, perquè faci aquesta pel·lícula i prepari psicològicament a la població,
0: wow,
1: perquè els humans som idiotes. De fet, aquesta és una mica la reflexió de la pel·li, eh? La societat està preparada per saber que portem tants anys vivint amb extraterrestres o no? Aquesta és la moguda, no? Llavors, la conspiració és aquesta. La conspiració és ens estan preparant. Ens estan preparant. I paral·lelament ha passat una cosa supercuriosa. I és que Donald Trump o l'administració Trump o no sé què és han penjat una web on s'estan preparant. La tenia per aquí apuntada i ja l'he perdut. Perquè jo vaig parlant i ja em salto el meu propi guió, saps? Funciona així.
0: S'estan preparant per l'arribada dels extraterrestres.
1: Exacte. Aliens.gov o alien.gov. Tu entres aquí, punt. Dic punto, no sé per què.
0: Dot.
1: És conspiració. Hauries
0: de dir dot.
1: Conspiració i em sona... No sé. Bueno, doncs entres allà i veus que... bueno, un text en plan expediente X, o sigui, amb el Donald Trump de fons, i dient que allà començaran a carregar els vídeos, val? Paral·lelament, Donald Trump ja ha tret alguns arxius, ara com a dient que és una mentira, que ell ha sigut president durant 8 anys i que mai ningú li ha parlat d'extraterrestres, però bueno, jo a favor de les conspiracions i dels extraterrestres. No sé per què ens
0: agraden... A favor dels extraterrestres, sí.
1: Sí, no sé per què ens agraden tant els extraterrestres, però és així.
0: Home, perquè sempre sentim admiració per les coses que no coneixem prou.
1: Però tu saps que
0: no?
1: Tu ets un extraterrestre,
0: no? Això és com quan t'enamores, que t'enamores i fins que acabes
1: final,
0: coneixent el que
1: pues mira,
0: hi ha darrere.
1: Tot desapareix. Però escolta una cosa, tu saps que tu ets un extraterrestre, i jo, i tots... que nosaltres estem fets d'ingredients que venen de l'espai. O sigui, al final tots som extraterrestres. I segur que dintre del mar hi ha bitxos raríssims que no sabem ni que existeixen, microscòpics, que també venen d'un altre país. El tema és si creiem els extraterrestres de Roswell, aquests que són sempre els mateixos, perquè són els d'Encuentros en la tercera fase, els ET, perquè hi ha un bitxo que surt a la pel·li aquesta que dius, és ET viejo. Surt a l'ET viejo.
0: Sí,
1: hi ha una connexió molt bonica.
0: L'ET ja tenia cara de viejo, pobra.
1: Sí, doncs més encara. O sigui, hi ha una connexió molt bonica amb totes les pel·lícules d'extraterrestres de l'Spielberg. Potser la que no em pega tant és La Guerra dels Mundos, perquè no és una història seva, llavors no pega tant, no? Però les altres tenen aquest rotllo. Llavors, el tema dels extraterrestres, he estat investigant aquesta setmana i he descobert que hi ha una vident brasilenya morta que es diu Baba Vanga, no sé si la coneixeu. Ponsetti, la coneixes?
2: No, jo no tinc el gust.
1: Ai, quina llàstima.
0: Baba Vanga.
1: Ara m'hagués agradat que l'haguessis conegut.
2: Dic, estic ja... escoltant, però després t'explico coses.
1: O explicar ara, si vols, eh? Explicar ara,
2: no,
1: si vols.
2: No. Per favor, vés amb
0: vale, desenvolupa.
1: D'acord. Doncs aquesta vident brasileña morta ha deixat profecies rotllo Nostradamus i hi ha gent mega fan, val? Diuen que va acertar l'11S i no sé quantes coses més. I va dir que el 24 de juny, o sigui, ahir, poca broma, va dir que hi hauria un aconteixement brutal, segurament en un partit de futbol, on vindrien moltes naus extraterrestres i segrestarien centenars de persones davant de millors espectadors i que hi havia una catàstrofe mundial molt bèstia. Llavors dius, no ha passat, no?
0: No ha passat.
1: Perquè jo no miro futbol, però què no ha passat?
0: No, és que ens ho explica l'Arnau avui, sí.
1: Ah, sí? Ens has explicat això?
3: Sí, ho explicàvem en la...
0: Desmentiments de notícies, clar.
3: A l'Escòcia-Brasil, que s'ha jugat aquesta matinada, el que deia aquesta evident que es diu Bovallana és que...
0: Sí, però Bovallana o Banga... Li heu dit dos noms diferents,
1: Babanga o depèn.
3: Bovallana, és igual, què més dona?
0: Bovallana o Babanga.
3: És una evident que no ha encertat res del que va dir, perquè deia que arribarien unes naus especials i que abduirien jugadors, aficionats, i crec que no hem obert informatius amb això, perquè si no ho haguéssim obert, no?
1: Vale, però estem d'acord que hi ha hagut un terratrèmol molt bèstia i que ha passat alguna cosa. Calla, que jo de seguida aquest matí he dit, ja està.
0: Home, i tant, que hi ha hagut un terratrèmol dramàtic, tràgic, de moment hi ha 32 morts, però ja es dona per fet que seran molts més, moltíssims més, perquè les imatges són horroroses.
1: D'alguna forma, el 24 de juny ha passat alguna cosa. Ha passat alguna cosa el 24 de juny.
2: Però també parlem d'una coseta només.
1: Adelante.
2: Ojalà que haguessin vingut i se n'haguessin emportat uns quants dels partits que hem tingut que viure al Mundial, perquè, de veritat, quin partit de costellada. Però això és una altra cosa, no té que veure amb els extraterrestres, però que els hi hauríem agraït que apareixessin i s'emportessin uns quants.
1: Seria maco,
2: però això és una altra història. Sí, seria una història.
1: La gent s'ho creu tot. La gent s'ho creu tot. Bàsicament, aquest seria el resum de les conspiracions. La gent necessita creure's coses i es creuen coses completament absurdes. Vaig descobrir que hi ha gent convençuda, cuidado de la teoria, que els ocells, cap altre animal, els ocells no existeixen. Fa molt temps que es van extingir i són robots que es carreguen amb els cables elèctrics i ens tenen controlats a tots. Que dius, com si no ens tinguessin controlats ja amb el mòbil. Quina necessitat. Tot va començar amb els coloms. Per què? Doncs perquè la gent no veia cries de colom i deia, els coloms no són de veritat, perquè no veiem els bebès. En lloc de pensar, els coloms fan els nius alts i amagats per cuidar les seves cries, no. És més fàcil creure que hi ha una conspiració i que no existeixen els coloms. La veritat és que totes les teories, totes les conspiracions funcionen igual. Comencen amb una idea absurda, després una explicació completament absurda, i el més interessant és que qualsevol cosa que desmenteixi la conspiració forma part de la conspiració. Llavors aquesta és la gràcia.
0: Estàs atrapat en un bucle infinit.
1: És genial. Hi ha qui diu que els avions ens fumiguen per controlar la població, hi ha qui diu que les vacunes porten xips, les piràmides les van fer els extraterrestres, els governs del món estan controlats per reptilians. Veu veure la foto de Trump de l'altre dia, que és evident que era amb intel·ligència artificial, però que fa pixar, la gent s'ho creu.
0: Una foto com?
1: Una foto de Trump amb dos reptilians, que va córrer per les xarxes. A vosaltres no us arriben aquestes coses? Només m'arriben a mi.
0: Clar, el que passa és que tractant-se de Trump...
2: Qui segueixes tu a la xarxa?
1: No, t'ho dic en sèrio, semblaven Targaryens. Eren tots rossos amb el cabell llarg. I que dic, ai, per favor, és veritat que estic veient la Casa del Dragón i potser l'algoritme connecta les coses. Vale? Després també diuen que la Lluna és buida i que és una base alienígena. I una de les meves preferides, Finlàndia, cuidau, no existeix.
0: Pobres finlandesos.
1: O sigui, Finlàndia és el show de Truman. Hi ha gent que està convençuda que Finlàndia no existeix, que el finlandès és inventat, que la gent d'allà són actors, que és tot un cuento xino. Bueno, pues seria més aquest un cuento japonès. Pues res, és tot mentida. És tot mentida i és tot un tractat que van fer Rússia i Japó per pescar. Vale, el sushi, pensem, hi ha molt sushi al món. D'on surt el sushi? Pues surt de Finlàndia, que estan allà, i en realitat Finlàndia no existeix i és un banc de peixos gegant.
2: Mare meva.
1: Clar, després hi ha la teoria típica de sempre de vivim a Matrix o dins d'un videojoc, tot és mentira, tot és una simulació, que això sembla molt nou, però això ja ho deia un filòsof xinès que es deia Chuang Tzu fa 2.300 anys, que un dia va somiar que era una papallona, és que em sembla superbonic, i es va despertar dient, era tan real el somni? Que ara no sé si sóc una papallona somiant que sóc un home o sóc un home que ha somiat que sóc una papallona. I això va ser una corrent filosòfica que ha arribat fins avui. Després hi ha les conspiracions típiques com els terraplanistes, que dius, no cal ni parlar-ne dels terraplanistes. Doncs pues jo sóc molt fan dels terraplanistes.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, oh, perquè són una gent que admiro profundament, perquè no perquè tinguin raó, evidentment, sinó perquè són probablement les persones més perseverants del planeta. Porten dècades rebent fotografies, satèl·lits, eclipsis, astronautes, sistemes GPS, mates, física, tota mena de proves. I ells allà, ferms, convençuts de que la Terra és plana. I el més divertit és que és una conspiració que no serveix absolutament de res, perquè em diràs, tu què guanyem? Què guanyem? I una cosa que m'agrada molt de les conspiracions en general és que has de posar d'acord a tot el món. Perquè no són conspiracions que diguis
0: clar.
1: La Terra és plana, això ho diuen els francesos. No. Si a tot el món, i jo em pregunto, els xinos què en treuen de que la Terra sigui plana? En el cas de que fos cert, saps què vull dir?
0: Res,
1: i dic els xinos perquè són una gent que se'ls hi han fot bastant tot, vull dir, que ho dirien si fos plana, no? No es posarien d'acord amb els Estats Units i amb el món i no... No sé. I després em ve un dubte que m'ha fet pensar encara més després de veure la pel·li de l'Spielberg, que em sembla més interessant perquè ens en riem dels extraterrestres del Mundial, dels reptilians, de Trump, de les girafes robots, perquè també hi ha girafes robots, no sé si ho sabies, d'altres creences que ens semblen anormals, no? Però després creiem coses que ens les creiem de veritat, com l'existència de Déu o com moltes religions, no? I penso... Quan una creença és respectable i quan és ridícula? Qui decideix on posem la frontera?
0: Segurament el carisma que tingui la persona que ho defensa.
1: No ho sé, al final tu agafes la religió catòlica i no deixa de ser una conspiració més. M'invento una història, escric un llibre, dic quatre xorrades i si tu no estàs d'acord o demostres científicament que això no existeix, dius la fe i et quedes tan ample.
0: Ponce, tu com ho veus?
2: Mira, jo vaig viure en primera persona una situació molt, molt especial que es va convertir en un llibre, que és el vuelo 19, el vol 19, perquè jo vivint als Estats Units, quan vivia a Miami, començo a investigar la història de 5 avions, 6 realment, desapareguts el 1945 davant de les costes de Florida.
0: Sí.
2: En aquella zona nosaltres tenim el Triangle de les Bermudes. Pels que no sàpiguen què és el Triangle de les Bermudes, que és una zona on van començar a desaparèixer vaixells, avions, tot tipus de...
1: És un forat negre.
2: Sí, que tenim entre Miami, Bermudes... Puerto Rico i per fer-ho així una mica més fàcil perquè la gent ens entengui aquestes hores. Bé, aleshores jo vaig començar a investigar la història del vol 19 perquè el vol 19 tenia una segona part i és que dies després de desaparèixer un dels que havia desaparegut en un dels avions li envia un telegrama al seu germà a Washington i li diu t'estan informant malament sobre mi, estic molt viu. I firma com li deia la mare de petit a ell.
1: Uau.
2: I aleshores, clar, aquest que és el George Paonessa, el germà i la família Paonessa va sempre mantindre que el seu germà estava viu i que no havia desaparegut i que no estava mort. Els americans què van fer, els militars americans? No us estriparé el llibre perquè si no...
1: No, però és meravellós, però perdona que et talli. El missatge sí. Com arriba? El missatge aquest d'estic viu?
2: Telegrama.
1: Telegrama.
2: Vale. I és més, es va investigar el telegrama i el telegrama s'havia escrit a Jacksonville. Sí, el problema és que estem al 1945, que només la família sabia com es deia aquest tio de petit i que ningú de la família que vivia a Nova York agafa 1945 un avió per baixar fins a Florida, per pujar fins a Jacksonville, per enviar un telegrama al germà que estava a Washington.
0: Mare
2: de Déu. No, la història era molt divertida, no? I aleshores decideixo demanar a la Marina dels Estats Units tota la investigació, perquè ja havia prescrit, havien passat 50 anys, tota la investigació de què havia passat amb el vol 19.
0: Sí.
2: Bé, jo em passen l'informe, més de 500 pàgines, que el tinc jo i que el gaudeixo i que el disfruto quan vull, i ho transformo en un llibre, i aleshores... mitjançant aquesta investigació, més tot el que vaig poder parlar amb els familiars que encara estaven vius de la gent que havia desaparegut en el vol 19, te'n dones compte que a l'exèrcit nord-americà li va vindre molt bé el tema del Triangle de les Bermudes, perquè realment va ser una posada de pota monumental. Quan els tios es despisten, entra una tormenta molt bèstia, no permeten que vagin a buscar, quan els van a buscar ja estan sense benzina, per tant, molts han caigut, va haver-hi un motí a l'aire i probablement dos avions van aconseguir arribar a terra, però la zona dels Everglades, els pantans de Florida, i allí es van... És més, un dels avions es va ser trobat pels per l'exèrcit per un jutge i va avisar l'exèrcit americà i se'l van portar i li van dir a aquell jutge que era un dels avions del vol 19 i després el van amenaçar dient que no podia explicar-ho a la vida.
0: Mare de Déu.
2: Bé, tota aquesta història està dins d'aquest llibre que és el vol 19 i, clar, em vaig quedar sorprès perquè vaig dir, bé, jo no tinc proves de que el Triangle de les Bermudes no existeixi, perquè realment han desaparegut moltes coses. És més, fa uns mesos, l'últim desaparegut del Triangle de les Bermudes és un espanyol, amb el seu vaixell, amb el seu velero, que va desaparèixer sense deixar rastre una història...
1: Mare meva, però la gent per què passa per allà? Que també dius, no cal, no?
2: Però escolta, que passem... Jo que vivia a Miami, el meu avió passa cada cop que vaig a Miami.
1: Ai, quina por, per favor, en sèrio? Clar.
2: Sí, home, però escolta, no cal que agafis el vol d'Iberia, no estaràs pensant que desapareixerà.
1: Bueno, no ho sé, tu que ho has investigat.
0: Home, si ell ho ha investigat i s'hagués agafat l'avió passant per allà, crec que podem estar tranquils.
2: Clar, la meva sensació és, jo no sé si existeix o no el Triangle de les Bermudes, però sí que sé que el vol 19 no va desaparèixer al Triangle de les Bermudes. Yeah. Però aquest vol 19, ara flipareu, aquest vol 19... és amb el que comença la pel·lícula d'Encuentros a la tercera fase.
1: Oh, wow. Quina meravella.
2: Hi ha uns avions que els troben al mig del desert de Sodoma. I Spielberg comença amb aquesta història.
1: Que tornen tal qual, els avions estupendos.
2: Clar, i els tios que baixen de la nau espacial al final de la pel·lícula, part d'ells són els que anaven en els diferents avions al vol 19. Wow. I aleshores la història és francament molt, molt curiosa. Escolta... Com devia ser la meva investigació? Que vaig acabar sentat al costat de l'Iker Jiménez, explicant-ho.
1: Mare mía.
2: jo no dic més.
0: Mira, hi ha Ponseti i Víctor de Aldama, que se van al costat de l'Iker Jiménez.
2: No, la comparació és molt bèstia.
0: Com que sabíem que parlaríem de conspiracions, avui hem decidit convidar el nostre especialista sobre conspiracions. Quin misteri, bon dia.
4: Bon dia.
0: Gràcies per venir. Què fa?
4: És una salutació que tenim dins del gremi per tal d'així saludar-nos entre nosaltres com els motoristes que fan un així, crec que fan un senyal del rock and roll.
0: Podria tornar-la a fer?
4: Sí. Ah. Pots fer-ho tu també, si vols, Marina.
0: No cal, no.
4: O qualsevol del que està aquí a l'estudi.
0: Perdona, Imma Sus, de d'agafar aire. No t'enriquis, sisplau, dels nostres convidats.
1: No m'enriquis, m'encanta, o sigui, estic enganxada.
0: Un cop tothom saludat...
1: No ha començat i ja estic enganxada.
0: Parlem de conspiracions, doncs, que per això l'hem convidat.
4: Exacte. Vale. Com bé sabràs, he escrit diversos llibres parlant d'aquests temes. L'últim es diu Viatges intergalàctics, PEC, que vindria a ser pel cul. I parlo de com jo he sigut testimoni de no una, sinó vàries abduccions extraterrestres.
0: Però m'està volent dir que vostè ha estat abduït?
4: Sí, la veritat que sí. I tot allò del...
0: Això explicaria moltes coses,
4: bueno,
0: també.
4: I tot allò de les, de les sondes anals, per exemple, no?, que sempre s'ha dit, és cert.
0: I què tal?
4: Al principi fa mal, però després ja, doncs mira, ja t'acostumes. Mm-hmm.
0: Però que no em referia a això exactament, em refereixo al fet de ser abduït, que aquest fan, que com parlen, que com són.
4: Mireu, els extraterrestres hem d'entendre que són molt hospitalaris, et porten gratis a veure l'espai, que la veritat que això està molt bé. I de fet, jo, com que he tingut ja moltes trobades amb ells, els hi he anat canviant certes costums que tenien.
0: Què vol dir això?
4: Home, primer de tot els hi vaig dir, tema sondes anals, és molt agressiu. I tenint en compte que és la primera vegada que ens trobem, modifiquem-ho, i ara sí que el que fan és, abans, una lavativa.
0: Molt bé.
4: És un petit detall a tenir en compte. I després també els hi vaig dir, o comencem a aprendre idiomes, o la gent es morirà de l'ensurt quan ho sentim parlar. Perquè tu, clar, jo quan vaig despertar i vaig dir, hola.
0: I com...
4: Ho tornaré a fer. L'ensurt va ser terrible.
0: I com s'ho ha fet perquè aprenguin l'idioma?
4: Amb el Duolingo. Els hi vaig descarregar el Duolingo i d'aquesta manera es poden comunicar amb més persones.
0: I hi ha més gent, per tant, en aquests viatges intercalàctics.
4: Per favor, i tant. És que us sorprendríeu. Mira, sense anar més lluny, la Ayuso.
0: Perdoni?
4: Sí, sí, la Ayuso.
0: Vol dir que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid...
4: La mateixa, la mateixa.
0: ...també fa aquests viatges,
4: Home, clar. Uh-huh. El problema aquí està que sempre surt a parlar després d'un viatge. Aleshores té un jet lag intergalàctic tan gran que per això diu les borrades que diu.
0: Però això que diu és molt fort. Diu que les declaracions... polèmiques d'Ayuso les provoca el jet lag.
4: De fet, és que fa com certa gràcia perquè ella està a favor del dret a decidir. De fet, un dia m'ho va dir, diu, jo, ojalà un dia podés... Catalunya sea un país, es que estuvisteis cerca, tan cerca, que luego, claro, el otro llega y también lleva jet lag.
0: ¿El otro qui és? ¿El otro es Puigdemont?
4: Exacte. Catalunya no seria un país si no fos per al jet lag intergalàctic.
0: No vull ser jo qui li porti ara la contrària, però no sé si hi hauria més coses, per exemple, que estàs fes la dur,
4: no,
0: i
4: vaja, no,
0: és igual, sabíem que la teoria dels extraterrestres, de les sondes, sí. El que no coneixíem és això dels viatges, entenc que hi deu haver més coses que desconeixem.
4: L'humanitat és un mar d'ignorància, és una cosa que ja avanço ara, i sense anar més lluny, moltes vegades es relacionen aquestes coses amb Estats Units, que sembla que tot passi allà, i no. Perquè a casa nostra també tenim un dels centres que més missatges subliminals ha llançat en tota la història, i no són pocs.
0: Ai.
4: Però el que sí que són pocs som els que hem sigut capaços de desxifrar. I ho deixaré constància en el pròxim llibre, que també vull escriure.
0: Però
4: que...
0: em pot dir de què estem parlant?
4: Home, ni més ni menys... que del Super 3.
0: A veure, vostè s'ha despertat avui amb ganes de dir besties, eh?
4: No, Marina,
0: no sé si l'hauríem d'haver convidat o no. El Super 3 és ple de missatges, vostè diu.
4: De fet, és que... A veure, el Super 3 està ple de missatges i, si no, recordem com comença aquesta cançó. És clarament... Clarament, això és el riure de Satanàs.
0: Aquest és el Mega Zero.
4: No, no, això, clar, que veus, us van enganyar tant quan éreu petites, perquè això era Satanàs. I si això no et serveix d'atenció, escoltem aquesta part. Fantàstic, m'he equivocat de tall.
0: No passava
4: passa
0: res, no passava res.
4: Perquè hi havia un moment amb la cançó que sonava Clubsy, Faxi, Matic, Petri, Piro, Matic, Flashy, Netsy, Noti, Buffy, Tupi, Fiu.
0: Sí.
4: Que és clarament... un missatge satànic.
0: El Club i Faxi Maxi Petri.
1: Els extraterrestres són satànics, o com va això?
4: Alguns.
1: Perquè ara estem barrejant conceptes, eh?
0: Però com que, tota segons vostè, què és el que ens volen dir?
4: A nosaltres no. Allà.
0: Allà.
4: Allà. Com em preguntis ara, què és allà? És que, clar, si ho vull explicar tot aquí, anem malament.
0: M'està donant una mica la sensació que és una mica un frau aquest convidat d'avui.
4: No, mira, si no em creu...
2: Té sobredosis de paper al bar.
4: No, si no em creu...
0: És que així ens ha vingut, amb el cap embolicat, amb paper.
2: Sí, amb paper. Jo crec que això no pot ser bo. No pot ser bo, això.
4: Això del paper al bar és perquè tinc molt bona relació amb els extraterrestres i d'aquesta manera tallo la conversa, perquè són molt pesats.
2: Sí.
4: Així ara els aparto un momentet. Però miri, l'última prova que porto, que aquí sí que fliparan, que és ja, que dius, és que més clar no pot ser, és això. Aquest és Satanàs.
5: Mac, mic, toca't el molí.
4: Efectivament. El mic del Super 3 és un agent del KFC i adoctrina nens obligant-los a tocar-se el malic. I d'on ve la paraula malic? De maligne. O sigui, és que és terrible. I els 5 segons, parlem dels 5 segons. Els 5 segons, si tu dius 5 segons molt ràpid, proveu què passa.
0: 5 segons.
4: No menjarem els nens, veus?
0: Ho deixarem aquí, em penso, perquè...
2: Mare meva.
0: Vaja, no sé si des dels micròfons de la SER ens podem permetre totes aquestes bestieses. Anava a dir gràcies per venir, senyor Quim Misteri, però...
4: Ah, gràcies.
0: Però gràcies per no tornar.
4: Ah, bé, doncs me'n vaig amb els meus amics. Vagi bé,
0: adéu.
2: Debut i despedida.
0: No sé, ja ho veieu, a vegades... no sé, vull dir que sempre les etiquetes d'experts són les que són, nosaltres tirem de veta dels que ens proposen i a vegades fallem.
1: Ai, m'agradaria tant que fos veritat tot això.
0: Ponseti, a la tornada ens expliques tu què t'ha fet pensar aquests dies.
2: Sí, serà un plaer. Vinga. Us explico dues coses més, vinga.
6: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Seguim al racó de No Pensar, seguim amb la Imma Sustia, el José Antonio Ponseti. Et tocava a tu, Ponse, explicar-nos què t'ha fet pensar aquesta setmana.
2: Ara us explico, abans dir-li només, explicar-li només a l'Imma una coseta més de tot el que estava dient. Des del 2016, quan Hillary Clinton es presenta en la carrera per a la presidència dels Estats Units, ella inclueix per primer cop un punt en el seu programa, que és el que rebenta els caps a molts americans, i és on ella diu que si guanya, si ella és presidenta, donarà a conèixer tots els informes que hi ha sobre tots aquests misteris i que té el govern dels Estats Units. I la segona part, avui en dia hi ha un moviment molt fort dintre de les forces armades nord-americanes on ja es comunica tot el que veuen i que no és normal. Per això últimament hem començat a veure de cop i volta vídeos de suposats objectes voladors i tot això. O sigui que ells tenen allà dins una moguda interessant.
1: Algú hi ha.
2: Algun barder tenen.
1: I a l'Spielberg, algú podria saber, perquè ara estava pensant en Indiana Jones també, que hi ha sempre, les seves pel·lícules sempre hi ha mogudes, el govern, conspiracions, coses diferents,
2: sí,
1: especials.
2: Sí, sí, bueno, a ell li va... Li
1: aquest
2: va
1: magatzem tan maco de l'Indiana Jones on hi ha l'arca perduda, sí. Hi ha tantes coses amagades, diuen que allò existeix en realitat.
2: Pues a veure, la meva història va de cromos. Jo no sé si col·leccioneu, si els nanos a casa, la família, va de cromos perquè hi ha un tio que es diu...
0: L'Imma rebufa.
1: Jo rebufo perquè tinc dos nebots que em tenen totalment, bueno, sobretot el gran, em té esclavitzada tot el dia comprant cromos i arruïnada, sí.
2: Ja m'imagino. Pues el Jack Hurtado és un senyor que ha reunit 800 àlbums en els darrers 20 anys dels Mundials de Futbol.
0: Ah.
2: I aleshores, quan vaig llegir la notícia, que em va semblar una passada, perquè un tio que es dediqui a anar pel món buscant àlbums de mundials, 800 són molts, eh? Vull dir, 800 àlbums són molts àlbums.
1: Bueno, però si els ha fet des de zero o els ha anat comprant?
2: No crec, els ha anat comprant, els ha comprat fets i haurà de...
1: Però no té gràcia, això. La gràcia és fer-ho.
2: Però clar, la gràcia és... Per què ens agrada fer col·leccions de cromos? O sigui, què passa psicològicament dintre d'una persona? Perquè ja aleshores vaig estar buscant i vaig trobar que hi havia diferents estudis on expliquen que quan fas col·leccions de cromos s'activa necessitat psicològica de completar, organitzar i aconseguir fetes, i que aleshores té una explicació molt clara i molt psicològic,
0: ja.
2: El tema dels cromos, no? Té un efecte d'aconseguir acabar, per exemple, els àlbums, té l'emoció de la sorpresa, té un tema de socialització...
0: Una mica com els col·leccionables
2: cromos.
0: Dels diaris d'antes, també, no?
2: Davant,
0: quan anaves
2: al
0: quiosc a comprar el diari, et regalaven i anaves fent el col·leccionable...
2: Sí.
0: I també
1: cada cromo i cada peça t'activa el cervell, la dopamina, i et dona
2: totalment,
1: la per això els meus nebots estan yonquis.
2: Clar, també té una part nostàlgica i de connexió emocional, no? I té un sentit de pertenència total, que vaig flipar perquè vaig dir, hòstia, això de fer col·lecció de cromos té un sentit, i això que veus a tants senyors grans, perquè ja no són els nanos, perquè avui en dia vas a qualsevol lloc a canviar quatre cromos i veus tios...
1: Ja
0: fent veure que els hi van per les seves criatures.
1: Al mercat de Sant Antoni els diumenges.
0: Sí, n'hem parlat.
1: Increïble, eh? Veus la gent gran negociant amb el meu nebut de 10 anys?
0: Sí,
1: que al final diu, escolti, que té 10 anys, eh? No apreti tant, no apreti tant.
0: Els pares que van a veure els partits de futbol dels seus crios i es desganyiten, doncs igual al mercat de Sant Antoni.
2: Escolta, al mercat de Sant Antoni que hi ha una polèmica, de més, perquè hi ha molts pirates, hi ha els oficials que paguen uns drets per estar allí i per vendre cromos i per canviar cromos i tal, i després hi ha els pirates.
1: Però els nens, tu consideres que són pirates els nens? No.
2: Parlo de la gent que fan...
1: Negoci, no? Que fan negoci.
2: I fan negoci, sí.
1: Els que intercanvien no cobren.
2: Sí. Però bueno, i la meva pregunta, aleshores tu ja m'ho has dit, que tu estàs esclavitzada, i tu, sí, Marina, sí, també, o no?
0: No.
2: Tema de col·leccions de crom, no? A casa no? No,
1: entris, perquè si entres un cop ja no surts, eh?
0: També et dic, millor esclavitzar-te amb això que amb altres collonades, no?
1: No, clar, però són molt pesats, perquè si fan un dia la Lliga, ara la FIFA, ara el de noies, ara el femení, ara tot, no s'acaba mai, i quan s'acaba la Lliga torna a començar, o sigui...
2: Va fer gràcia la Marina, per un moment he vist a la meva àvia, que que anava a dir, millor això que estar amb drogues. I tant.
0: No, és veritat, tant que diem del mòbil, doncs mira tu, com a mínim que agafin col·leccions.
2: Millor cromos, totalment, que facin i tinguin relacions. Doncs ja està, simplement era explicar que sapigueu que té una explicació psicològica important el tema dels cromos i que fer col·leccions i que no tracteu els vostres nens, ni els vostres pares, ni els avis que fan col·lecció de cromos com si fossin uns bojos, perquè no, perquè tot té una roda de ser.
1: Clar que sí.
2: Amén.
0: Doncs, senyors, moltíssimes gràcies. Imma Sus, José Antonio Ponsetti, que vagi bé i ens trobem d'aquí una setmana.
1: A tu, estimada. Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: minuts per les 10 del matí. El que fem aquesta hora, sent divendres, és saludar el Roger Salvans, redactor en cap de la revista Fotogrames. Què tal? Bon dia.
1: Què tal, Mariona? Bon dia.
0: Què passa? Avui vens excedat perquè vens amb bones notícies pel cinema.
1: Sí, perquè venim del millor cap de setmana en termes de recaptació i de gent omplint les sales de cinema des de fa 3 anys. El divendres, dissabte i diumenge passats, 1, 2 i 3 de maig, va ser el cap de setmana amb més espectadors des de que es va estrenar l'estiu del 2023, Barbie i Oppenheimer.
0: Mira, i sabem què és el que més ha triomfat?
1: Sí, bueno, doncs les dues pel·lícules que arrasen aquests dies a la nostra cartellera, que són Michael, el biopic alias concert fictici de Michael Jackson, i El Diablo Viste de Prada 2.
0: Espera, és que tenim el doctor Pedrós per aquí fent cares. Vine, Jaume, vine. Vine cap aquí, que va fent cares, que deia... T'ha cridat l'atenció, això, que tenim rècord d'espectadors al cinema.
2: Sempre que parlen Salvans m'interessa perquè té molt criteri i les recomanacions que fa són bones.
0: Però tu feies... Arrugaves el nas amb això de Michael, eh? Arrugaves el nas. Tu l'has vist, la de Michael?
2: Sí, no, però m'han dit que és molt espectacular pels seguidors del Michael, però que hi ha llacunes, no?
0: Sí, sí, n'hem parlat aquí. Sí,
2: llacunes
0: sí,
2: biogràfiques sí, sí, sí. Importants.
0: Sí, sí.
2: Jo ara estic amatent a pel·lícules que ell em recomana.
0: Doncs vinga,
2: que...
0: som-hi, va. Som-hi amb les recomanacions.
1: Si pot passar un dia per casa, perquè em facin cas també a casa, doctor Pedrós, serà fantàstic, perquè les recomanacions a casa meva, les meves, passen completament.
2: Bé, això passa a casa. Recordo que hi ha una dita catalana que diu que cal sabater sabates foradades.
1: Doncs aquí
2: en castellà es diu casalanero cuchara de palo. Els consells del metge a casa seva...
1: Tampoc.
0: Et fan casa, a tu casa?
2: No.
0: Què dius ara?
2: La meva família et dirien que el pare no ens fa cas.
0: Que cuides més els teus pacients que amb ells, eh?
2: Bueno, perquè simplement no vols posar-hi tant d'accent. També és un mecanisme de defensa.
0: Tens feina perquè 13 títols més a la cartellera aquest cap de setmana.
1: És que no paren. Mira, d'entrada, arriben 13 títols nous. Ho comentàvem abans. Michael i El Diablo Viste de Prada 2 van concentrar el 70% dels espectadors del cap de setmana passat, és a dir, que van arrasar, però hi ha molta gent que va al cine, però només van a veure aquestes dues pel·lícules. Llavors, la cartellera continua omplint-se i aquesta setmana no és una excepció. 13 títols nous que hauran de lluitar contra els que encara hi són, i dintre d'aquests 13 títols n'hi ha un que potser fa 5 o 6 anys hagués sigut una de les grans estrenes de l'any, però que ara passa una miqueta així, sense massa pena ni glòria, que és l'última pel·lícula d'Angelina Jolie.
3: ¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
4: ¿A qué te refieres?
5: ¿Siempre has soñado con ser modelo?
3: Acabas de llegar.
1: Més moda, eh? Més passarel·les i més París, sí, però des d'una perspectiva completament diferent a la que ens ofereix El Diablo Viste de Prada, que ja vam comentar aquí, que és una pel·lícula que parla sobre l'estat actual del periodisme i també sobre, bueno, doncs, un llegat d'una pel·lícula de fa 20 anys. Aquí tenim una pel·lícula de la directora francesa Alice Winocourt, amb Angelina Jolie interpretant una directora de documentals que va a la Setmana de la Moda de París a dirigir un documental. I una vegada a París té d'entrada un romance amb Louis Garrel, que això no li fa mal a ningú, i després rep una mala notícia de nivell mèdic, llàstima que el doctor Pedrós hagi marxat, però que es combina amb dues històries més paral·leles, la d'una model que intenta triomfar a les passarel·les i la d'una maquilladora perruquera que treballa entre bastidors, però que en realitat és escriptora i ha estat preparant una sèrie de narracions i d'investigacions al voltant d'aquesta
0: pel·li. I a partir d'aquí, d'aquesta nova pel·li de l'Angelina Jolie, tu et vols fixar en la seva figura, que té una presència absolutament magnètica, que es fa difícil d'ignorar, però que tu detectes que la seva llum s'ha anat apagant una mica en els últims anys.
1: Sí. Sí, s'ha anat apagant.
0: No des de la separació amb el Brad Pitt?
1: Sobretot des de la separació del Brad Pitt, que ja ho hem comentat aquí d'altres vegades, no? Sembla que si Hollywood ha hagut de prendre partit per algun dels dos en la separació, en els divorcis, és això que passa, que els amics han d'anar amb l'un o amb l'altre, doncs aquí el que ha guanyat és Brad Pitt, i se suposa que és el que la va liar ja no només en l'arrencada de la relació, sinó en el final, no? Doncs sí, llavors, parlem.
0: La va liar, no? Per la gent que ara mateix estigui dient, per què la va liar el Brad Pitt?
1: Doncs, per el que sembla, perquè tot això està dintre de judicis i de doncs Brad Pitt va abusar verbalment i físicament dels seus fills en un vol en un vol en el seu jet privat, doncs va haver-hi una sèrie d'amenaces físiques que va desencadenar tota la ruptura i tot el divorci.
0: És que no és menor. Nope. No estem parlant de... No, mira, no, li va posar les banyes, no.
1: No, no, i a més, dels 6 fills que tenien en comú, 3 adoptats que compartien i 3 naturals, doncs la majoria han pres partit per Angelina i fins i tot s'han arribat a canviar el cognom. És a dir, que aquí ja tela. Però, en canvi, Brad Pitt, doncs, se'n surt sempre sense cap mena d'ataca i sense cap mena de problema de la situació.
0: I estem parlant d'una actriu que, a més a més, és
1: pràcticament de
0: filla de Hollywood, del John Boyd.
1: És realesa de Hollywood perquè el seu pare és John Boyd, que és un actor que està connectat ara mateix amb la dreta i tot el sector polític més proper
0: no
1: a Trump.
0: Ah, sí?
1: Sí, és un dels fans absoluts de Trump. No han tingut mai una bona relació, Angelina Jolie i John Boyd. De fet, per això es diu Jolie en comptes de Boyd, perquè pren el cognom de la seva mare. Però clar, Angelina Jolie és realesa de Hollywood, tot i que en el seu començament, doncs, per exemple, va començar fent de stripper en un dels videoclips dels Rolling Stones, va passar per fent de secundària, però arriba un paper l'any 1999 al costat de Winona Ryder, que era la protagonista de la pel·lícula, però que li dona la fama i li dona l'Oscar. És Innocencia Interrumpida.
4: Venga, da un paso más y me clavo esto en la horta.
6: Lisa, la horta está en el pecho.
1: És el paper que la posa en el mapa. Sí, la posa en el mapa i havia fet algunes coses. Per exemple, no sé si recordeu, si sou de la meva quinta, segurament sí, finals dels 90 hi havia una cosa que estava molt de moda, que eren els thrillers. Els thrillers amb assassins psicòpates que col·leccionaven víctimes. Doncs ella, amb Denzel Washington, protagonitza El coleccionista de huesos, amb Antonio Banderas, Pecado original. Són thrillers amb una certa càrrega eròtica, doncs que ella triomfava, però Angelina Jolie, fins en aquells moments, fins a Innocencia Interrumpida, doncs no era més que una...
0: Que la filla d'A, no?
1: Sí, i fins i tot tampoc no era massa coneguda pel canvi de cognom, no? Però a partir d'Innocencia Interrumpida, Angelina Jolie guanya l'Oscar i a partir d'aquí despunta. Però sobretot gràcies a... Bueno, quan recull l'Oscar, per exemple, li dona les gràcies al seu pare. Tenim el tall del discurs de l'Angelina Jolie.
7: And the Oscar goes to... Angelina Jolie.
1: Amb en James Coburn donant l'Oscar, que és molt divertit perquè arranca a la presentació dient que està molt content, molt agraït d'estar a sobre de l'escenari perquè hi ha aquestes 5 dones talentoses, fantàstiques i molt sexis, que no sé si avui a l'entrega dels Oscars ho dirien, però Angelina Jolie el que fa és agrair el premi al seu germà, sobretot, que va ser una miqueta disturbing, i després amb els seus pares. I a partir d'aquí, Angelina Jolie despunta, i despunta sobretot gràcies a una adaptació de videojocs.
8: Nacida entre riquezas.
9: Ahora el futuro es tuyo, Lara. El ojo que todo lo ve.
8: Preparada por la élite.
0: ¿Has oído a Tom Ryder? En el paper de Lara Croft.
1: Lara Croft, sí, que semblava feta, doncs, dibuixada expressament per aquest paper, doncs és el blockbuster que li dona aquesta aura a la taquilla, que la converteix en un sex symbol brutal, és la personalitat de començaments dels 2000. Hauríem de fer un recompte, però jo no sé la quantitat de portades que li vam dedicar a Angelina Jolie a Fotogrames.
0: I aquí va haver també un component de sexualització, no?, del personatge.
1: Sí, bueno, a veure, Lara Croft, ja el personatge de videojoc és completament sexualitzat,
0: sí,
1: però aquí, en aquest cas, el que hi ha és l'explotació d'un... Clar, és que jo m'imagino qui jugava a Tomb Raider. Hi havia moltes nenes que jugaven a Tomb Raider?
0: Segur que no.
1: Segur que no. Doncs aquí el que es fa és convertir, doncs agafar aquesta figura del món virtual que ja presentava aquesta sexualització que apuntes i donar-li la cara i les formes a pantalla de la sex symbol del principi de segle.
0: I després arriba un altre punt d'inflexió.
10: Cielo,
11: este verano el amor...
12: ¿Sigues vivo, amor mío?
11: Se vuelve letal.
1: Senyor i senyora Smith és una pel·lícula del Doug Liman, que és la que junta a Brad Pitt i Angelina Jolie, i a partir de la qual doncs, neix la relació. Abans havia fet d'altres grans produccions. Per exemple, hi ha una producció de l'Oliver Stone amb el Colin Farrell que es diu Alejandro Magno, en la que ella fa de mare del Colin Farrell, que hi ha una relació incestuosa entre els dos, que passarà a la història per la perruca rossa de Colin Farrell i que és... ara parlàvem abans d'entrar a estudi de les possibles inexactituds històriques de l'Odissea.
0: Sí?
1: Jo us convido que mireu l'Alejandro Magno de l'Oliver Stone per buscar-ne més encara d'inexactituds. Però sí, Angelina Jolie en aquest moment ja passa a una altra dimensió. Juntament amb Brad Pitt es converteixen en Brangelina. I Brangelina és la marca que defineix Hollywood a partir del 2006, que és quan es confirma la seva relació, fins al 2016, que és quan es tanca la parella i es produeix el divorci.
0: Brad Pitt, que venia d'estar amb un altre gran, que és Jennifer Aniston.
1: Estaven junts en el rodatge de Senyor i Senyora Smith. Angelina Jolie va dir, per activa i per passiva, que ella no va tirar-li els trastos a Brad Pitt durant el rodatge. Que venint d'on venia, perquè el seu pare va enganyar la seva mare i la va deixar, mai podria fixar-se en un home que abandona i deixa la seva dona. El cas és que, després de Senyor i Senyora Smith, la parella es constitueix com això, realesa de Hollywood, són tots els estan mirant, Brangelina, comencen a tenir fills, a adoptar-ne, que ara recordo, per exemple, que per el naixement de Shiloh, que és la seva primera filla,
0: sí,
1: van haver d'anar a Namíbia per fugir dels paparazzi, val? I que van vendre les exclusives de les fotografies tant de Namíbia, de Shiloh, com la dels bessons després, per unes absolutes milionades. Que van destinar tots els beneficis a UNICEF i a entitats benèfiques a partir de la fundació que tenia en Jolie Pitt. Però clar, estàvem parlant d'una sèrie d'un altre nivell, estàvem parlant d'Elizabeth Taylor i Richard Burton, estem parlant d'una... tothom sabia qui eren Brad Pitt i Angelina Jolie, que estiguessin plegats, que estiguessin junts, donava encara més aura, més magnetisme a la parella. El que passa és que d'una banda Brad Pitt va continuar treballant i a més combinant pel·lícules de gran blockbusters i
0: sí,
1: gran pressupost amb pel·lícules més autorals i més d'autor, i en canvi Angelina Jolie, doncs, arriba un moment en què la seva carrera s'enfosqueix. Tot i que és també molt paradoxal, perquè mentre agafa aquesta imatge de dolenta, perquè si algú va carregar les culpes de la ruptura entre Jennifer Aniston i Brad Pitt va ser ella...
0: Sempre la dona la dolenta, clar. Sí,
1: la pel·lícula més exitosa de la carrera de Jolie és precisament interpretant a una dolenta.
10: Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte.
1: Malèfica, malèfica, que clar, a veure, li dona la volta, eh? Estem explicant... per què són dolents els personatges, és com aquesta corrent dels últims 10 anys que el que fan és explicar els villanos amb el Joker.
0: Com el Joker, exacte.
1: Doncs aquí Angelina Jolie és malèfica, després va fer una seqüela i ara n'està preparant una tercera part, veurem.
0: Ah.
1: Però aquest acostament al cinema de gran espectacle i buscant la taquilla funciona amb Malèfica, no li funciona amb Eternals, que és segurament la pel·lícula més fluixa de la trentena de pel·lícules que ha produït Marvel, i on Angelina Jolie semblava que havia d'entrar en peu fort a dintre de l'univers cinematogràfic de la Casa de les Idees, però no. I fins aquí, que bé, doncs fixem-nos, és que Angelina Jolie en els darrers 3 anys ha fet 2 pel·lícules, Maria Callas i aquesta que arriba ara i que va passar pel Festival de Sant Sebastià sense massa pena ni glòria.
0: Sense pena ni glòria.
1: Per completistes, la gent que va créixer a començaments del segle XX adorant Angelina Jolie, doncs anirà a veure-la perquè...
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè no deixa de ser una estrella.
0: Però és bèstia, clar, aquesta caiguda al pou després d'una separació absolutament traumàtica amb algú que està brillant i que segueix triomfant i que...
1: I que tenen tots dos un magnetisme. Jo estava... Recordo, això ja és, el 2004 va venir Angelina Jolie al Fòrum de les Cultures,
0: sí,
1: i estava treballant al Departament de Premsa, i la seva arribada va ser, bueno, com si arribessin als Beatles, va ser fantàstic.
0: Bogeria, no?
1: Bogeria absoluta, estava en el moment més alt. Clar, 20 anys després, ara mateix, és una altra cosa.
0: I parlàvem abans de videojocs amb Tomb Raider, doncs resulta que aquest divendres arriba la segona part de l'adaptació de Mortal Kombat.
12: ¿Queréis saber qué te convierte en un héroe? És el destino.
1: Clar, parlem de la relació complicada i conflictiva entre cinema i videojocs. Pensem que el primer videojoc que s'adapta no és massa triomfant, que és el primer Super Mario Bros. A l'any 93, és a dir, és un desastre. Però aquí tenim una pel·lícula que és, no enganya, eh? Són hòsties i lluites i no hi ha cap mena d'argument, i tenim en Cal Urban, que és el protagonista de The Boys, amb un personatge que ve, en Johnny Cage, és una miqueta així, un ex-guerrer, un ex-lluitador molt, molt meta, que farà, bueno, farà gràcia a la gent que coneix el videojoc i a la gent que li agraden aquesta mena de pel·lícules. Si busqueu profunditat de personatges no hi aneu.
0: I on hem d'anar?
1: On hem d'anar a veure... Clar, aquest cap de setmana s'estrenen dues pel·lícules. Sí, també, en connexió amb videojoc, em recomano una a nivell familiar, que és Las ovejas detectives.
13: Hemos encontrado a George tirado en la hierba. Y no se mueve. Oh.
0: Clar, amb aquest títol, no sé jo.
1: És un cruce entre no gaire... Dave el cerdito valiente i no apunyales por la espalda, però sí que estàs solo asesinatos en el edificio. I resulta que el guionista d'aquesta pel·lícula és el mateix que el creador de The Last of Us.
0: Carai.
1: Vale? Craig Mazin, que també és el creador de Chernobyl. Què fa aquest senyor darrere d'una pel·lícula on unes ovelles investiguen l'assassinat del seu pastor?
0: Què fa?
1: Doncs mira, doncs crea una pel·lícula familiar, tothom té hipoteques per pagar, suposo. I després, la gran pel·lícula que arriba aquest cap de setmana, però que és també Café para los muy cafeteros, és la gran triomfadora del Festival de Màlaga, és Yo no moriré de amor.
0: No. I, escolta, fem un petit repàs d'altres grans pel·lis de videojocs, ja que hi érem.
1: Endavant, vinga. Doncs parlàvem de Super Mario Bros, parlàvem de... Però és que parlem de bones. Per exemple, Silent Hill. Silent Hill és una saga de videojocs que ha tingut bastanta sort a la seva arribada als cinemes.
14: A veces cuando te duermes te vas a dar un paseo y algunas veces hablas de un sitio...
15: No me acuerdo.
14: Por eso vamos a ir... que te acuerdes.
1: Vale, i després, doncs, clar, Silent... Aquesta, ens hem concentrat en pel·lícules que ara tornaran. Per exemple, ja no serà cartelleres perquè es va estrenar fa 5-6 setmanes. Return to Silent Hill és un videojoc així de terror, perquè són els que més funcionen, els jocs, videojocs de terror passats al cinema. Una saga que ha tingut molt èxit tant en videojocs com en la gran pantalla és Resident Evil.
16: Hola. He tenido un problemilla en la carretera.
1: I aquí tenim el tràiler de la nova entrega que ve amb el segell del director de Weapons, que arriba al setembre. És a dir, que tenim un reset, un reboot de Resident Evil, que si no recordes són aquestes bèsties zombies produïts perquè hi ha una empresa que es dedica a fer experiments a l'Umbrella Corporation i que durant molts anys ha estat encapçalada per Mila Jovovich. Ara tornarà d'aquesta manera. I després, clar, és que... terror y cops y barallas. Street Fighter.
17: Buenas noticias, gente. Hemos reunido a los mejores luchadores del mundo.
1: Si recordeu, la primera entrega tenia entre els seus actors a la Kylie Minogue i el Raúl Julia, que va guanyar... Bueno, és el pare, el Gómez Adams de la saga original. I també hi havia Jean-Claude Van Damme per allà al mig.
0: Home, val?
1: En aquesta aquí ja és Jason Momoa. Doncs això també arribarà a la tardor i promet una relació així més de fans.
0: Ara sí, per acabar les recomanacions, ens deies Yo no moriré de amor.
18: Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana.
0: De què va?
1: Doncs mira, és la història d'una família de dues noies amb el seu pare i la seva mare doncs està en un procés de demència d'Alzheimer. I és com les dues filles i el pare doncs viuen aquesta malaltia i com cuiden a la seva mare. És una pel·lícula que es va veure al Festival de Màlaga i va arrasar.
0: Espanyola.
1: Estem parlant d'una de les pel·lícules independents espanyoles que segurament anirem arrossegant durant tota la temporada i que l'any que ve als Goya doncs apunteu el nom, per exemple, de Júlia Mascor, que és la protagonista ja pel Goya Revelació, que és una actriu catalana que hem vist a sèries de TV3 però que aquí fa un paper, i va guanyar el Premi Millor Actriu a Màlaga. També hi ha la Laura Weismar, però també hi ha també el Tomàs de l'Estal, que és un d'aquests secundaris hem vist centenars de vegades al cinema espanyol.
0: Que et sona, no? Que el veus i dius, ah, mira aquest.
1: I que aquí té un paper, doncs, que també va guanyar el paper a millor secundari a Màlaga. És una pel·lícula, una primera pel·lícula d'una directora, Marta Matute, que havia treballat, havia fet fins ara curtmetratges, però que ara es posa de llarg amb una història que és molt crua, molt ben explicada i que fa pensar.
0: I vens amb una altra recomanació.
1: Sí, perquè no deixa de ser... A veure, ahir es van complir 125 anys del naixement d'una de les grans estrelles. Parlàvem de l'Angelina Jolie, doncs una de les grans estrelles de la història de Hollywood, Gary Cooper. Llavors, hi ha moltíssimes pel·lícules. Si no heu vist cap pel·lícula de Gary Cooper, jo us recomano que rescateu el catàleg de Filmin i mireu aquesta pel·lícula.
19: ¿Por dónde empezamos, profesor? Esta es la primera vez que alguien escarba en mi cerebro.
1: Parlàvem abans de Malèfica, que és aquesta versió de la ¿Quién era? ¿La Ventafocs? No, la Cenicienta.
0: No, era la Bella Durment.
1: La Bella Durment.
0: La Malèfica és la Bella Durment. La Cenicienta sí que és la Ventafocs en català, exacte. Però la Malèfica és la dolenta, la villana doncs, de la Bella Durment.
1: Se m'ha fatal. Doncs aquí tenim una versió dirigida per Howard Hawks al revés de Blancanieves i los Siete Enanitos, amb Gary Cooper i Bàrbara Stanwyck.
0: Meravellosa, s'haurà de mirar. Roger Salvans, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé el cap de setmana. Adéu.

0: Avui posem el retrovisor en blanc i negre. Sergi López, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia.
0: I diem en blanc i negre perquè revisem la música del 1963.
1: Sí, i aquell any és el que vam començar a saber què passa quan t'escalfa el sol a la platja.
2: Cuando calienta el sol aquí en la playa.
1: Probablement l'any 63 només t'escalfava, ara directament et crema. En aquell moment jo recordo que no s'utilitzaven protectors solars i ara seria impensable. La cosa, en tot cas, musicalment parlant, anava de

0: era l'èxit de les cançons en francès que moltes vegades arribaven aquí un any més tard que a la resta del món. Eren les coses que passaven amb Franco, que les cançons arribaven més tard. Va passar amb Tu les garçons et les filles, de François Hardy, i també amb J'entends siffler le train, de Richard Anthony.
1: Tu ets dels que va fer francès al col·le, oi?
0: Jo vaig fer anglès al col·le.
1: Anglès, Perquè a la teva època es feia francès, no? Era més habitual, vaja.
0: Sí, però el vaig fer més tard, ja de grandet el vaig fer, però mira, em va sentar millor que l'anglès. La qüestió és que aquesta cançó, J'entends siffler le train, aquí va arribar traduït com 500 milles.
1: Quina bajona,
0: La versió en francès, però era infinitament millor que aquest 500 milles. Durant els anys 60 era difícil no trobar un èxit d'Elvis Presley.

0: Aquest va ser l'èxit d'Elvis Presley de l'any 63 i els Beatles. Els Beatles no tenien un èxit per any, en tenien diversos, i abans de les 8 n'escoltarem un altre.
1: De moment, ara, què fem és anar a les notícies d'aquell 1963.
0: Doncs mira, la data més destacada i recordada d'aquell any és el 22 de novembre.
2: From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m.
0: Així és com anunciava la CBS l'assassinat, el magnicidi del president Kennedy als Estats Units. És el quart president del país i l'últim que va morir assassinat. Segur que tots hem vist alguna vegada la imatge del president en un cotxe descapotable amb la seva dona Jacqueline visitant els carrers de Dallas quan uns trets van acabar amb la seva vida. Encara hi ha moltes teories sobre qui el va matar, tot i que formalment es va atribuir a Lee Harvey Oswald, un ex-marine que va morir assassinat dos dies més tard. I uns mesos abans d'aquests fets...
3: I have a dream that one day this nation will rise up.
0: Notícies destacades, eh? L'any 63 és el famós I Have a Dream de Martin Luther King a la marxa sobre Washington pels drets de la població negra. I aquest any també es va implementar el telèfon vermell entre els Estats Units i la Unió Soviètica per evitar conflictes nuclears.
1: Mira,
0: i va morir...
1: ara ens aniria bé.
0: Va morir... Sí, ara aniria estupendo. I va morir el papa Joan XXIII i el va substituir Pau VI. A Espanya s'anava movent les lluites treballadores que van desembocar finalment en els actuals sindicats Comissions Obreres i Unió Sindical Obrera, la UGT hem de dir que ja havia nascut abans, al final del segle XIX.
1: I el cinema què s'hi feia?
0: Doncs mira, Cleopatra.
4: I do not grant private audiences to unidentified persons.
5: I am Marcus Antonius.
0: Estava espectacular Elizabeth Taylor amb Richard Burton, que va ser un dels grans èxits de l'any 63. L'altre gran èxit va ser Des de Rússia amb amor.
6: Supongo que será costumbre de por aquí que a su automóvil le siga otro.
7: Oh, sí, señor. Hoy le toca el Citroën H31854. Son los búlgaros que trabajan para los rusos. Ellos nos siguen y nosotros a ellos. Es una especie de acuerdo tácito.
6: Muy amistoso.
0: Ara no ens arriba massa amor des de Rússia, no?
1: No, t'anava a dir que aquests doblatges són absolutament icònics, eh?
0: Sí, sí, efectivament. Molts diuen que és la millor pel·lícula de la saga de l'agent 007 amb Sean Connery com a protagonista, i d'això que et deia, home, hem de dir que dels russos, aviam, dels russos segurament ens arriba amor, no ens arriba amor, de qui no ens arriba és de qui mana.
1: Ens havies promès que tornaríem a escoltar els Beatles?
0: Sí.
1: Abans d'arribar a les 8?
0: I ho fem amb aquesta cançó, Love Me Do.
8: Love, love me do. You know I love you.
1: Doncs a ritme de Love Me Do, que ja ens fa falta, agafarem el paperet de veure quin any ens n'anem la setmana que ve. Ens toca anar viatjar fins al 1992, any olímpic.
0: És perfecte perquè, si et fixes, sempre estem canviant de dècada. Perquè jo ara pensava, imagina't que toca l'any 62.
1: Clar, sembla que avorrit, estiguem manipulant,
0: no?
1: El concurs, però vaja,
0: doncs
1: ningú
0: no es manipula,
1: sabrà mai,
0: no es manipula,
1: perquè no ho fem davant notari. Sergi López, gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu.
0: A tu.

0: Així es dona treva la Màriam Maturana, ànima de la Pija i la Kinky.
1: Yo realmente me doy tregua siguiendo para adelante, aunque parezca contradictorio, pero sí, me he dado cuenta que es un poco así, de sigue para adelante, porque como no es tan importante, creo que no hay mayor tregua que darte cuenta de que todo es relativo y que no queda otra que para adelante como la talicante.
2: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
3: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.

0: tu.
1: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
2: Em saps que la ràdio està al costat de casa meva.
3: Has vist, eh?
2: Tu saps que els nens d'escola que sempre arribaven tard són els que vivien al costat de l'escola, no? Quan més a prop, més dius, ah, 5 minuts i soc. Per això sempre arribo una mica jo a la ràdio, perquè visc que caminant 8 minuts.
3: Tu saps que estem en antena ja, eh? Sí, mira, la llum vermella, home, amb la de ràdio que has fet. T'has posat a parlar just quan s'ha posat vermella.
2: Sí, és que és una mica groga, aquesta llum vermella.
3: Clar, clar, és culpa de la llum. Bona tarda, Malcolm.
2: Bona tarda.
3: Quin tant percent de culpa li atribuiries al teu avi, al mític editor Carlos Barral, de que tu també hagis sigut editor, siguis editor?
2: Bueno, o sea, en part molta culpa, perquè a casa meva, diguem-ne que és la meva cultura, hi havia una biblioteca privilegiada. Jo he viscut i crescut entre escriptors, però sobretot entre llibres. També, vull dir, suposo que el meu avi era una persona molt especial. No va ser un gran pare, però va ser un avi molt, molt didàctic i que ensenyava moltes coses. I jo crec que em va inculcar aquesta bibliopatia, que al cap i a la fi és l'única cosa que faig bé a la vida, i el que em dona íntimament més felicitat. Hi ha coses que em donen més goig, òbviament, però felicitat, diguem-ne, completa, intel·lectual, és la lectura i, clar, de la lectura. Jo el que sóc és un lector professional. De la lectura a l'edició, doncs sí, hi ha un pas.
3: T'he llegit dir en una entrevista en el que et feien parlar del món de l'edició, que et deien com ha de ser un editor. I tu deies, els editors en general som bastant imbècils.
2: És veritat, i més d'una època, perquè els editors és un ofici humil, l'edició, era un senyor que imprimia i gestionem el talent dels altres, però en un moment determinat de la història ens vam començar a creure que els protagonistes érem nosaltres, i que sóc jo i el meu catàleg i el que jo he publicat, i comencem a dir xorrades com que jo he descobert algú, o fins i tot inventant històries per, no sé, per donar-nos importància, i aleshores crees un perfil d'editor que sí, diguem, que científicament podríem dir que és un imbècil.
3: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'editor, columnista, professor literari i col·laborador radiofònic de programes com El Balcó amb l'Anna Puigvoltes, el Malcolm Otero.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Ese tema de Llaves de Memòria del Malcolm Otero amb la versió que el músic francès Ben Longley Soul va fer l'any 2010 del clàssic Seven Nation Army, una cançó, Malcolm, que per tu i per la majoria de la gent que l'escolti representa bon rotllo.
1: Molt bon rotllo. Jo saps que aquest moment de les festes que fas una mica de DJ i poses una cançó, sempre penso aquesta, i és una cançó, la versió original també, la de White Stripes, també dona bon rotllo, però aquesta jo crec que té un algo que, no sé, l'estaves posant aquí i ja veus que estava ballant, tranquil, és que dona molt bon rotllo. Jo sóc molt això, com deien el Gil de Viedma i els seus amics, partidari de la felicitat. Aleshores, aquesta cançó em porta felicitat.
0: Tu ets bon rotllista.
1: Molt bon rotllista. I a més, tu saps, això es veu quan la gent veu. Jo he estat bastant bevedor i quan la gent que veu i es posa a borde, pues ja saps com té l'ànima. Jo quan bec, exaltació a l'amistat i amor.
0: Clar, quan ets un desastre amb potes, com ets tu, i no ho dic jo, ho diuen amics teus, ser bon rotllista és l'única sortida per sobreviure.
1: Sí, no, bueno, vull dir, perquè jo sobretot el que sóc és una mica impuntual. Ara que vam anar amb el programa, sóc impuntual, no.
0: Has sigut puntual, eh?
1: Avui he estat impuntual, sí, puntual. No, el que sóc és optimista. Jo sempre penso que hi haurà menys tràfic, que arribaré abans, que no tindré cap problema i que la ciutat és més petita del que és. Però vull dir que és optimisme. Jo el que... aquesta cosa meva amb la puntualitat és optimisme pur.
0: De fet, algú que et coneix molt bé, com és el Santi Jiménez, el delegat del diari AS aquí a Catalunya, em va dir, a quina hora és el programa? A les 3? Cita'l a la 1:30.
1: Ja, quan em van citar a 3:15, vaig pensar, arribaré 10 minuts abans. A 3:15
0: has arribat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. No, acostumo... És veritat que faig també ràdio amb el Santi Jiménez i amb ell tinc el problema que és el que estava explicant al principi, que aquell estudi de ràdio està molt a prop de casa meva, i això ja passa a l'escola. Els nens que viuen al costat de l'escola són els que sempre arriben tard, perquè et confies, perquè... I això ara se'm passa una mica això. Però sempre dic, penso que caminant són 8 minuts i són 10, saps? Aquesta cosa una mica. Però la resta de ràdio no en col·laboro, que ara col·laboro bastantes, no acostumo
0: ara
1: a arribar.
0: Ara estàs a RAC1, estàs a Catalunya Ràdio, estàs a la SER,
1: exacte,
0: falta no, Ràdio Estel i ja ho tens tot, eh?
1: Sí, Ràdio Estel no sé per què no m'agafen. Però no, en aquestes altres ràdios no acostumo a... Només faig patir el Santi Jiménez, no a ningú més.
0: Però ets impuntual o ets un desastre? Perquè en entrevistes que et feien tu deies és que sóc molt desendreçat, és que...
1: No, perquè jo sóc desendreçat. Sóc per combatre el meu desordre, el que tinc és rituals, rutines. Jo sóc una persona molt rutinària, faig les coses sempre, deixo les claus al mateix lloc per no perdre-les. Vull dir, sóc una persona com ordenada i desordenada al mateix temps. Però sóc molt apurat molt des de la universitat, l'últim minut. Sóc una persona així i que treballo una mica millor amb pressió, quan el termini és una mica més curt i tal. Però bueno, vull dir que jo faig una mica paròdia de mi mateix i vaig dient que sóc un desastre, però bueno, vull dir, m'han arribat als 52 anys i no va malament.
0: I bé,
1: sí.
0: Sí, ets una mica un tecnòcrata del teu propi caos. Tu t'entens dins del teu
1: exacte,
0: caos.
1: Exacte. No, sí, i és, per exemple, jo en aquests altres programes que fem de ràdio, algun... El guió, el programa és el dissabte a les 10:30.
0: És l'Il·lustres Execrables.
1: Exacte, que no sabies, no, que ho volia
0: fer. A veure, hem d'intentar no fer molta promo perquè no toquin el crustó, però a la vegada no anem a fer el ridícul, també.
1: Exacte.
0: És un programa premiat, vull dir.
1: Exacte, no, aleshores aquí jo el guió l'entrego normalment a les 4 del matí, del divendres. Vull dir, quan entren la gent a la ràdio, acaba d'entrar-te el guió calentet. Vull dir, en aquest sentit, perquè quan van començar a fer aquest programa, jo era un oficinista, diguem-ne, i començava a fer aquest... ho feia després de la setmana. I ara ja m'he acostumat i ja sempre començo a fer el guió a les 6 de la tarda, o 7 de la tarda, o 8 de la tarda, o 9 de la tarda, de la nit ja del divendres.
0: I per dur a terme la teva feina com a editor, això de ser caòtic i a la vegada bon rotllista, és un pro, és un contra?
1: Bueno, jo, clar, tots tenim alguna cosa que ens compensa. A mi em compensa la lectura. Jo sóc una persona activa, més que desastrosa, que sóc una persona com que es mou molt i tinc una mica d'hiperactivitat, i la literatura em reposa. És un moment que tinc concentració màxima. Això
0: és el teu refugi.
1: És el meu refugi. Aleshores, aquí ja no hi ha res, ja no hi ha soroll, ja sóc una persona calmada i que tinc molta capacitat de concentració per llegir. Aleshores, tots som una mica una cosa i una mica una altra. Jo sóc... La meva concentració potser està al 100% en el món de la... de la creació literària, de l'observació de la creació literària.
0: Tens un raconet o de lectura?
1: No.
0: O qualsevol lloc que no, tu pots posar?
1: Això. No, vull dir, jo no llegeixo bé al llit. Per exemple, la meva dona, que també és escriptora i que té una acadèmia d'escriptura que es diu la Forja d'Història, si voleu aprendre a escriure ja sabeu, on, per cert, jo he fet classes també i he descobert que és com ser editor, perquè és com veus el talent des del principi, no? La gent que té talent, descobreix de seguida qui té talent i qui no, no? I la meva dona, per exemple, ho pot fer tot el llit, o sigui, pot llegir, treballar, jo no. Jo ja...
0: Tu pots adormir-te,
1: sí, no? Sí, i puc veure una pel·li, si cal, però no hi ha una... Però una la lectura no, però si jo estic... Jo he de llegir assegut, més o menys. No cal que... Però he llegit al grup. Jo, si tinc un llibre, jo si viatjo, per exemple, i un avió, com és tan habitual, no? Pues mira, jo... Hay un retraso de 4 hores, a mi això, si porto llibres, no m'importa. Jo, si jo vaig amb els meus llibres...
0: Jo estic
1: tranquil i la vida ja sé que és tranquil·la.
0: Que una de les teves tasques com a editor és barallar-te, en el bon sentit de la paraula, barallar-te amb l'escriptor, no?
1: Sí, és una mica un combat a floret, o sigui, no hi ha sang, perquè decideix ell, no tu. Tu has de dir, això no funciona, això està malament, aquest personatge, per què aquest personatge parla igual el filòsof que el jariner?
0: Sí, toques continent i contingut.
1: Sí, tot, el que pots. És veritat que el món de l'edició en aquest país és una mica complicat perquè la gent diu, no, és que als Estats Units, no, Carver, l'editor, com intervenia? Però clar, és que un editor als Estats Units fa 12 llibres l'any i aquí un editor d'una editorial més o menys gran pues segurament fa 70, ja hi ha 52 setmanes, vull dir, hi ha 40 setmanes, vull dir, ja si portes 3 llibres a la setmana no tens temps de fer-ho tan exhaustivament, però és cert que a mi el que m'agrada és intervenir el text, és dir, escolta, i aquí no te n'adones que aquest personatge no, aquí això que fa no té cap sentit, i sobretot a mi em preocupa una cosa, que t'importin els personatges. El pitjor que pot passar quan ets un lector és que tu estàs llegint un llibre i hi ha un moment que te n'adones que no t'importa el que li passi al personatge. Això és el pecat màxim de l'escriptor, que per algun moment es despista i deixa de crear aquesta empatia amb el lector, i aleshores, en el moment que no t'importa el que li passa al personatge, als personatges, és que no t'importa el que passi a la novel·la, ja has perdut el lector.
0: I el pecat màxim de l'editor quin és?
1: Doncs... No aconseguir... Bé, quin és el fracàs de l'editor? No és vendre poc o tenir crítiques dolentes, que això et pot passar sempre, no? És que no passi res, perquè tu vols, quan publiques un llibre, que és els calés són teus o d'un empresari, és igual, però hi ha un risc allà, el que vols és que això tingui alguna importància en el debat públic, que algú que parli, que algú que uns lectors diguin, no, aquest llibre m'ha arribat o no m'agrada, si m'agrada, quan no passa res,
0: la indiferència,
1: quan hi ha un silenci, publiques un llibre, això és el que t'has equivocat.
0: Que en tots aquests anys que has hagut de barallar-te, amb en el bon sentit de la paraula, amb tants escriptors, sempre has arribat a una entesa o hi ha hagut algun de dir, mira, que t'ho ha dit i la teva tia Maria, perquè això no, aquí no ens trobarem.
1: No, home, perquè com sempre, vull dir, sempre ha arribat una entesa, a vegades perquè s'ha dit i ha deixat coses que no havia de deixar, saps què vull dir? A vegades dius, perquè l'autor és sobirà, tu no, el llibre és seu, no teu, és ell qui signarà el llibre, i a vegades que tu dius, això no funciona, això, i el diu, no, avui, sí, i ho deixes, i a vegades la crítica et dona la raó, o el llibre no acaba de funcionar, i tu penses que ja ho sabies, però bueno...
0: Has de cedir,
1: perquè no, el llibre no és teu, és seu.
0: Quines serien, segons tu, les principals característiques d'un bon editor?
1: Primer, tenir olfacte, criteri, no? Ser un bon lector, perquè
0: llegi
1: a vegades...
0: Molt, clar.
1: Hi ha gent que diu, no, és que vull ser editor, diu, bueno, pues clar, és que si no tens aquesta malaltia no pots ser editor. L'editor és una persona que està sempre amb els llibres. Això primer, tenir criteri, tenir olfacte. Després, ser un bon editor també és saber tractar els autors, saber això, pues, ser un interlocutor vàlid davant d'un autor, perquè no hi ha res més absurd que tu, com que l'autor trobi un editor, parli del llibre i trobi que l'editor no està al nivell per parlar del llibre, que això no, aleshores ja es converteix en un packager, no és un editor. I després, que és la part que a mi sempre m'ha faltat, entendre molt bé que tu estàs intentant alimentar intel·lectualment el món, però que és un negoci. És un negoci. No?
0: I poses més cor que cap per aquí.
1: Clar, no vull dir perquè jo moltes vegades te n'oblides de que tu dius... perquè els editors no publiquem el que volem. L'edició és un sector possibilista. Tu publiques el que pots. No dius, ah, jo vull publicar demà Philip Roth. No, Philip Roth el publica un altre. I té un... Doncs tu publiques el que pots. Com que és possibilista, tu acostuma't a vegades... confons el que a tu t'agrada con el que has de publicar. Vull dir, tu, el que és publicable... O sigui, tu, hi ha una cosa que deia T.S. Eliot, que deia no estem aquí només per publicar llibres al món, sinó per impedir que alguns llibres es publiquin. Entonces, tu ja saps el que és publicable i el que no és publicable, però a vegades confons el teu, criteri, el teu gust con el, amb la personalitat de l'editorial, perquè potser no és teva. Jo he estat molts anys a Destino, i Destino és un editorial que m'encanta per descomptat, avui que s'ha donat el Premi Nadal, però... és una editorial que es va crear l'any 44, no és teva. Tu pots posar una mica la teva personalitat en l'època que tu ets el director literari, però el que no pot ser és que no pots pensar que és teva, perquè té una tradició, té una personalitat que és més gran que tu. Aleshores, a vegades t'equivoques i creus que el que és bo ja, si és bo, ja és perfecte. I a vegades les coses bones no funcionen perquè no és el moment, no és el segell, no és el... Vull dir, no. Ser bo no és, és una condició indispensable, però no és, la, però no és tot.
0: Clar, la resposta del públic...
1: No, perquè passa... Sí.
0: No, tu no la saps, és la fórmula, vull dir, clar, meravellosa, no, però, no, ningú
1: però,
0: la sap.
1: Però tu saps que jo sempre em qüestiono com a editor, no? Jo saps que jo soc expert amb l'Ulisses de James Joyce, és una cosa que dono.
0: En parlarem.
1: Sí, aleshores... Jo sempre em pregunto com a editor, si m'arriba aquesta meravella, jo hagués tingut el criteri per dir això es publica? O hagués pensat, aquest tio està boig, cada capítol diferent, de fet la història comença en el capítol quart... No, jo, potser, no sé, vull dir, s'ha de ser molt bon editor, com va ser l'editora de Shakespeare and Company a París quan va publicar l'Ulisses, per veure que aquest llibre era una obra mestra. I, o sigui, i t'has dedicat molt de temps, perquè la literatura requereix temps, però també temps mental, i que això és una meravella, això és una obra mestra de la literatura. Clar, si no te n'adones, el normal és que diguis això no es pot publicar, però si no s'entén, però si és que és una xorrada. No?
0: Però això és un cíclic de la història, no? De llibres que ara són clàssics, que en el seu moment va costar moltíssim d'editar perquè ningú el volia publicar.
1: Sí, però el talent flota, eh? Sí, el talent mai està en un calaix i queda 150.000 anys sempre. I algú, hi ha tanta gent buscant talent que hi ha sempre algú que diu i aquest manuscrit i acaba tenint el lloc que es mereix.
0: I també t'has d'enamorar del llibre que vas editar, encara que sigui de l'autor. Tu necessites estar enamorat?
1: De l'autor no, del llibre sí, de l'autor
0: sí, sí. Vull dir que no siguis tu l'autor.
1: No, clar, no, jo dels llibres sempre m'enamoro. Vull dir, si no... Mira, això és una espiral d'entusiasme. Tu creus molt en el teu llibre i li expliques al comercial, el comercial li explica al venedor, el venedor li explica el llibreter i el llibreter al lector, no? Si tu no t'ho creus, si no hi ha un enamorament real i ho fas com així, mira, és un llibre molt bo, que va, no sé què, al final aquest entusiasme és tan petit que com es va fent petit cada passa, vull dir que quan tu li expliques a la comercial es fa una mica més petit, la comercial ja una mica amb menys passió li explica al venedor amb menys passió i al llibreter. Si tu tens un entusiasme molt petit, el que li arriba al lector és res.
0: Si tu ets un promiscu literari.
1: Exacte. Vull dir, no, sí, perquè això és com tens una mena de paternitat, és una mica coronos devorando a sus hijos, perquè tu vas, crees un llibre, tens una passió absoluta per aquest llibre, és el millor llibre que has publicat, però la setmana, 10 dies després, tens un altre llibre i has de tornar a explicar el llibre amb la mateixa passió. És una mica... Això costa d'entendre al principi, perquè tu no pots, vull dir, tu vols estimar els teus fills igual, a tots igual, però és molt complicat. Hi ha llibres que saps que aquest no és tan bo com... Això que dius és també molt bo, però el que havies publicat fa 10 dies era millor, a vegades és una mica complicat, perquè els editors també mentim i ens mentim una mica per sobreviure en aquesta roda que treus molts llibres l'any i cada llibre ha de tenir el teu amor, diguem-ne, no?
0: Camal, com si no m'equivoco, vas començar en el món de l'edició treballant a petites editorials madrilenyes, ens situem a mitjans dels anys 90, quan a la Meseta ho començaven a petar grups com Dover.

0: DNA de Dover sonant a llapis de memòria d'aquest home de lletres, que és el Malcom Otero, una cançó que el grup liderat per les germanes Cristina i Amparo Llanes va publicar l'any 1997 dins del seu segon disc, el Devil Came to Me, que ho va rebentar molt fort.
1: Sí, jo tinc un amic, Julián Miñuales, l'editor de l'Hiru del Cultrum, que bateja aquesta música com anglo-canyí.
0: Anglo-canyí.
1: I m'encanta. La veritat és que jo a Madrid coneixia una mena de novieta d'un del grup que es deia Trippi, crec que per a la panxa, no per el que tot esteu pensant. I bueno, en aquell moment, que era el moment...
0: Sí, transporta aquesta època, eh?
1: Sí, sí, em porta aquella època, i una època que sortia bastant per les nits i tal, allà a Madrid, perquè Madrid ja sabeu que és molt activa, i que m'ho vaig passar molt bé, aquesta és la veritat.
0: Que vas viure 20 anys a Madrid.
1: Sí, 18, sí, sí, sí.
0: Quan hi vas?
1: No, o sigui, quan tenia 7 anys, els meus pares tenen feina allà, marxem a un poble que es diu El Pedrete, que es diu Ràpid, on... tinc un dels meus millors amics, que és Jobbik Keuchkerian, que és l'actor aquest de La Casa de Papel i tal. I vivíem allà, i clar, érem els catalans. Vivíem una casa tal, la casa dels catalans. I bueno, i després ja em vaig canviar, ja vaig anar a viure a Madrid i tal. I quan vaig tenir l'oportunitat, vaig tornar una mica a Ítaca, que era aquesta Barcelona somiada, que després no s'assemblava molt al que jo pensava. Però bueno, perquè jo venia aquí en el Nadal, anava més a Calafell, però bueno, venia aquí també Nadal, Setmana Santa, festius i tal. I vaig tornar a una Catalunya que pensava que era diferent i després, bueno, pues s'assemblava.
0: No,
1: bueno, està bé, m'encanta Barcelona, eh? És una de les ciutats de la que estic enamorat, però bueno, no és, òbviament, tot el que t'imagines sempre és millor de la realitat.
0: És dur ser català i del Barça a Madrid?
1: A veure... té més gràcia, o sigui, vull dir, quan era molt nen ho vaig passar una mica malament, bueno, però... he de dir que té més gràcia ser del Barça-Madrid que ser del Barça-Barcelona. Vull dir que jo recordo...
0: Depèn l'època que enganxis. També estàs 18 anys, ho vas enganxar tot.
1: No, jo vaig acabar totes les dolentes. La majoria... Jo recordo anar a la universitat i entrar l'última allà i quedar-me a la taula de darrere perquè sabia que el Barça havia perdut, el que sí. Però té gràcia estar a la contra. I quan vaig venir aquí, quan vaig tornar a casa, diguem-ne, doncs clar, em vaig adonar que jo era... lo normatiu, diguem-ne, no? Però clar, ja no es pot canviar d'equip, jo això del Barça ho porto molt, molt endins.
0: Que ara citaves a un dels teus amics d'infància, que és el Hobbit, que suposo que molts ja sabeu qui és, actor, escriptor, un boxejador, que bé, que et fot una hòstia i t'empadrona a Logroño. Bueno,
1: perdona, ell sempre recorda que de nens jugàvem a fer boxa i li vaig posar un ull blau, eh? Jo, eh?
0: Fes-ho ara.
1: No, ara
0: fes-ho ara, Malcom.
1: Ara no m'atreveixo.
0: Que, com dèiem, comences a treballar en el món editorial a Madrid.
1: Sí.
0: Quina va ser la primera oportunitat?
1: Bueno, hi ha una editorial molt petita, que es deia Viamonte, i que buscaven un editor. I aleshores jo no sabia ni què era... O sigui, jo vinc de família d'editors i sabia una mica... però no coneixia la feina. Jo pensava que si tenies bon gust, el que deia, mare, jo sabia llegir bé, jo era un lector, jo portava una revista literària a la universitat, jo, bueno, era tot molt cursi el que fèiem i ens citaven nosaltres mateixos, era terrible, però pensava que era molt fàcil, li vaig arribar i vaig veure que era complicat. I era una cosa fàcil per mi, perquè era fer clàssics, o sigui, vull dir, coses que ja havia llegit abans, no? Però, bueno, era difícil, després vaig veure que el procés, que hi ha una cosa tècnica, veure, repassar les proves, vull dir que vaig aprendre una mica l'ofici i... però clar, jo vaig estudiar Econòmiques i Filologia, les dues coses, i encara no sabia quina de les dues seria la meva carrera professional. Aleshores treballava a Canal Plus en aquell moment jo, però d'economista.
0: D'economista.
1: O sigui, començava, acabava sortir la carrera. I clar, aleshores vaig veure que això no feia per mi, això ja em veia ja trajat i parlant de números tota la meva vida, en el departament de qualitat de Canal Plus, vaig pensar, això no fa per mi. I aleshores... vaig com veure l'oportunitat de que el grup Prisa em portés a Barcelona i un cop aquí vaig fer la feina i vaig començar a buscar en el món editorial, que no va ser tan fàcil tampoc, perquè bueno, després, perquè jo amagava el meu segon cognom.
0: No tiraves de cognom?
1: No, és que això és el que em feia por. Jo havia entrat en el món editorial, m'agradava el que feia, però no volia ser el net de Carlos Barral.
0: Que és el que molts no haguessin... ho haguessin fet totalment al contrari.
1: Sí, no, però era complic, sí. No volia fer. Òbviament tenia alguns contactes familiars que em van ajudar. Entre d'altres, la gent Mercedes Casanovas, que havia treballat amb el meu avi. Però no volia anar, i de fet, si a les ràdios o tot arreu, mai...
0: Ets Malcom Otero.
1: Malcom Otero. Sempre em trec el Barral perquè és una comparació que em deixa malament, a més. Vull dir que és com, no sé, és com si ets actor i és el fill de l'Endelón. Pues no,
0: sí, sí, jo fos Jordi de l'Olmo, no?
1: Exacto.
0: No, jo aniria amb el cognom a tot arreu, però això va a gustos. Malcom, he llegit una descripció d'un perfil teu que deia... El Malcolm Otero va decidir dedicar-se a editar per salvar el seu fetge.
1: Bueno, no, no,
0: ara tinc la teva aprovació, crec, aquest perfil, eh?
1: Bueno, no, vull dir, és veritat, jo no he estat mai tan bevedor com juerguista. Jo sóc una persona, com deia, molt sociable. El que es diuen en anglès un party animal, ara ja no, ara òbviament ja no surto mai, tinc criatures i una vida tranquil·la, però una època sí que m'ha agradat una mica això de sortir i tal. I és veritat que, com que et deia abans, que a mi el món de la literatura és el que em salva de la vida excessiva. Perquè hi ha un moment que jo tinc una vida que pot ser molt, molt activa i després tinc aquest moment de calma. Que és... Aleshores, en aquest sentit, l'edició, que m'ha forçat a estar moltes hores davant d'un llibre, un manuscrit, doncs m'ha portat a una vida més tranquil·la. Però bueno, el sector de l'edició és bastant actiu per la nit, eh? Té una nit activa.
0: Crec que funcionen molt bé els brainstormings etílics, que d'aquí surten grans idees.
1: Bueno, pues et diré una cosa. Un llibre que vaig fer amb Ignacio Martínez de Pisón, que es deia Partes de Guerra, que és un llibre boníssim, que són contes de la Guerra Civil de molts autors, ordenats de manera cronològicament per la guerra, és a dir, començant pel 36 i acabant el 39, però d'autors de qualsevol època. I es deia Partes de Guerra, perquè són trossets de guerra. I és aquest llibre tan bo se'ns va acudir una nit al Jardineto, que és un lloc on anem molt, i sempre, quan presentava aquell llibre en aquella època, sempre deia, normalment, dels bars no surt res més que l'amistat, i aquí també surt un projecte. Mira, aquesta conversa amb un autor amic, però va sortir d'una idea, com dius tu, etílica.
0: O l'editorial Malpasso. El nom va sortir aquí, també.
1: El nom va sortir aquí.
0: D'un brainstorming etílic, que dius
1: etílic,
0: tu.
1: Sí,
0: que a part d'un home de lletres, també ets un home de bar.
1: Sí, clar, vull dir, sí, diríem que sí. Ara el que passa és que bueno, també sóc pare de dues criatures de 11 i 7 anys i ara em toca una mica una vida més tranquil·la. I ara pues, estic més calmat. Abans sortia molt i ara surto poc.
0: Lo just.
1: Surto poc, però bueno, tinc la sensació que ens passa a tots. Vull dir que no és una cosa meva.
0: Que els homes de bar acostumeu a tenir molts amics, no? Ja n'hem citat uns quants, el Hobby, que el Santi Jiménez. A quins grans amics ens hauríem d'afegir més en aquesta llista?
1: Bueno, hauríem d'afegir un que es va morir, que era una de les persones més importants de la meva vida, que és Félix Romeo, que és un escriptor fantàstic, que era un presentador de La Mandrágora, potser el millor programa cultural que s'ha fet a Televisió Espanyola, i que era una amiga de Saragossa, era tot excés, era una persona totalment excessiva, sempre cridava «Viva el talento!», era una persona tal. I, bueno, i forma perquè jo tinc com ciutats on tinc molts amics que tinc com una altra família. Tinc molts amics a Madrid, molts amics aquí a Barcelona, també a Saragossa, també a Màlaga. I a Saragossa tinc com una família que, diguem-ne, que el pare d'aquesta família, tot de manera figurada, era Félix Romeo, i era una persona molt, molt important. Ell era una persona que tu tenies una idea, tens que escriure un article, tens que escriure una novel·la. O sigui, és una persona que creava autors, creava escriptors. Era una meravella. Jo crec que hagués estat un editor meravellós, però era una persona que llegia d'una manera... Jo dormia sempre a casa seva, quan anava a Saragossa, anàvem a sopar, bevíem, exacte, això dels bars que tu dius, arribaven a casa a les 2 a les 3 del matí, jo anava a dormir com una persona normal que havia de reposar, i ara es posava al saló o al menjador a llegir fins que es feia de dia. Era una màquina de la lectura. Una màquina.
0: I el Malcolm Otero ha volgut incloure al seu llapis de memòria una cançó dedicada al Félix Romeo.

0: Moriria por vos d'Amaral és una altra de les cançons que hem trobat a la llavis de memòria de l'editor, professor literari, col·laborador radiofònic, el Malcom Otero, que és una cançó que, com dèiem, les inclòs
1: no, és que aquesta
0: la memòria
1: cançó...
0: del Félix Romeo. Una... Així que tot teu, Malcom.
2: No, aquí a Saragossa anàvem a un restaurant que ja ha tancat, que es deia Casa Emilio, perquè Emilio s'ha jubilat. I no és, vull dir, cantàvem, no sé si es pot dir cantar, com Nicolas Cage,
0: és a dir, que en castellà es diu berreava,
2: no? I colpejaven les taules. Un dia que em vaig trobar a Amaral, li vaig dir que per mi, que l'admiro molt i tot, eh? Però que per mi ella és Félix Romeo, perquè sempre que és... Mira que ella té himnes també, això de som mis amigos i tal, però sempre que només sentir la seva veu ja penso en Félix Romeo i les barbaritats que feien, no? Amb les seves cançons, com destrossaven les seves cançons a Casa Emilio.
0: Que el Félix ens va deixar super d'hora, amb 43 anys, o sigui, no és algo que t'esperis.
2: No, mira, jo estava a Mèxic, perquè hi ha un festival que es diu Hey Festival, estava allà a Jalapa, crec que era aquell any, i la meva dona, que és una santa, sap que jo quan em desperto agafo el mòbil i miro el país, miro la premsa. I clar, no es volia que jo em despertés i llegís la mort del meu amic per la premsa. I trucant per telèfon, i no em trobaven, i ara és una frase una mica cruel, però jo aquella nit, bueno, compartia habitació amb un escriptor que es deia Carlos Velázquez. I clar, doncs m'ha trucat la meva dona, òbviament em poso a plorar molta estona, i després me'l trobo a l'esmorzar ja a les 10 del matí i em diu, Malcom, oi, carnal, llorar per un amigo està bé, però dos és de puto. I vaig pensar, quina crueta, quin humor negre, però bueno, va venir bé. Òbviament vaig agafar un avió i vaig tornar i tal, però sí, la veritat és que Félix era el motor creatiu més gran que he vist mai. Era la persona que et feia... Hi ha gent que et fa millor i gent que et fa pitjor. I és una persona que tothom que s'apropava a Félix Romeo sortia millor persona.
0: Clar, fer-se gran és anar acumulant pèrdues.
2: Ostres, sí.
0: Tu com ho portes?
2: Doncs mira, l'altre dia volia fer un exercici que no m'he atrevit, és esborrar els números de la gent morta al meu telèfon. I clar, és molta, no? Ja comença a passar dels 50, es comença a morir molta gent. I jo ho porto com tot malament. És difícil, no hi ha... Vull dir, no està ben fet el protocol de l'amor, no saps... Quan se't mor algú proper... De fet, no saps si realment vols que et donin el pèsam o no. No saps.
0: Falta molta cultura del dol, que el teu amic escriptor mexicà va fer la broma perquè ells la tenen.
2: La tenen molt, sí. És veritat que jo sempre, abans t'ho deia fora d'antena, que a mi a Mèxic sempre em passen coses relacionades amb la mort. Un viatge que estàvem a Mèxic un estiu, una tia segona meva es va ofegar, una cosa molt, molt dramàtica. I clar, pues, òbviament va canviar totes les vacances perquè havíem de fer moltes gestions allà. I a més era molt... Com és Mèxic, que és una cosa que té aquest punt delirant. Tu trucaves a la morgue i deies, preguntaves per la meva tia i deia, pues sí, aquí està, no se preocupe. Trucaves dues hores després, pues no, aquí nunca estuvo, no sé de qui m'està hablando. I trucaves després, sí, com no, aquí està. Aquesta cosa que te creava una certa tensió que...
0: Això sí que és un caos.
2: Sí. Però bueno, sí, la veritat és que... Félix Romeo, mira, jo m'he casat tres vegades amb la mateixa dona, per una cosa una mica absurda. I una d'elles...
0: Bueno, us agrada celebrar, ja
2: sí, sí, no, ja vam pensar que si ens separem s'hauríem de divorciar tres vegades, seria més difícil. I una de les vegades...
0: Passar tres advocats, eh?
2: Tres advocats, sí. I ell, i pobre Félix Romeo, que d'aquestes tres va ser una el 16 de setembre, una altra era a finals d'octubre, i una altra al gener. I entre la primera i la segona es va morir. Ja no, la segona la vam fer una boda molt rara, que ens vam casar al Serengeti, a Àfrica, amb 50 amics. I aquí no va poder venir. I recordo, perquè l'altre dia vaig veure el vídeo, no és que posi el vídeo de la meva boda molt sovint, però el vaig veure que estava ordenant arxius, i vaig veure que en el discurs gairebé em posava a plorar quan deia que no havia pogut estar Félix Romeo, el gran Félix.
0: Que un altre dels teus bons amics és l'escriptor Enrique Vilamates.
2: Sí.
0: Que crec que compartiu, almenys fa uns anys compartíeu, que tots dos sou o éreu membres de l'Ordre dels Finnegans.
2: Sí.
0: Què és això dels Finnegans?
2: Bueno, és una mena... Això és com l'ordre de Toledo de Buñuel, és una cosa absurda. I és que ens vam... Primer, Eduardo Lago, l'escriptor Eduardo Lago i jo vam començar a anar a Dublín el 16 de juny, que és el Bloomsday. Després Antonio Soler, després Jordi Soler, després Enrique Vilamates... Bueno, van... I és un grup, és una ordre, que l'única condició és que has de posar això a les teves solapes, als teus llibres, cosa que no complim cap de nosaltres. No sé si... Em sembla que Enrique encara ho fa. I després el que ens agrada és expulsar. gent de l'ordre. Aleshores, deixem entrar algú per expulsar-lo. I ja darrerament, perquè ha estat més complicat anar a Dublín, volem fer una cosa molt rara, que és perquè un any que vam anar allà, hi ha una, a Dublín, hi ha un parc, la gent llegeix un tros de l'Ulisses. Nosaltres ho fèiem en castellà, llegien l'última frase.
0: Pel James Joyce, eh?
2: Sí, pel James Joyce, sí, sí. Jo, tots som fanàtics de l'Ulisses James Joyce. I aleshores vam anar... Hi ha un parc on cadascú llegeix un trosset de l'Ulisses. I nosaltres fem l'última frase del capítol 6è, que és el de la mort, i dient, gracias, que grandes estamos esta mañana. Però un any, que estàvem gamberros, vam cridar Gibraltar irlandès. No sabem molt bé per què va sortir. I això va tenir molt, molt bona acollida allà, a Dublín, i aleshores estem pensant fer un acte a Gibraltar reclamant per Irlanda el panyó. No, vull dir que tot no és molt absurd, és tot de broma. O sigui, l'única cosa seriosa és l'Ulisses.
0: Que us agrada l'Ulisses, James Joyce.
2: Però que l'Ulisses té molt humor, és una cosa que té molt humor, perquè a més és un, com diuen en anglès, un fonètic fanàtic. I és molt divertit. Nosaltres juguem una mica en aquest humor lluïcià i fem aquesta ordre que no té cap sentit, que ens expulsem, ens autoexpulsem, després ens reincorporem i tal. I està bé.
0: Sí, que per ser editor s'ha de ser una mica imbècil i per ser membre de l'ordre s'ha de ser una mica idiota.
2: Bueno, no, jo no vull dir que en el meu cas sí, els altres no, són tots. No, el que s'ha de tenir és una mica capacitat de l'absurd. Jo dic que això està molt bé. Però bueno, tots ens... Vull dir, és una ordre de broma en el que ens prenem en sèrio un llibre que, al canvi, sí, li he dedicat moltes hores de la meva vida. De fet, faig classes de l'Ulisses moltes vegades. De fet, he fet una cosa que és absurda, que és fer classes de l'Ulisses per professors. Explico a l'Ulisses capítol a capítol i així ja no se'l llegeixen i fan veure que se l'han llegit. És així la vida universitària.
0: Bueno, és el Quixot irlandès, no? L'Ulisses, pensem una idea.
2: Exacte.
0: El James Joyce ha passat per Il·lustres Execrables?
2: Sí. Sí, sí, sí.
0: O sigui, era un...
2: Sí, era molt...
0: Un gualtrapa.
2: Bueno, era un senyor molt... Escrivia cartes, escrivia una carta d'amor a la seva dona, Nora Barnacle, i després, 10 minuts després, quan la carta encara estava a la bústia, escrivia una carta a ese hijo que tiene seguro que no es mío, i feia coses terribles, una gelosia, després, bueno, era un senyor que no estava, no hi tocava del tot per la vida pràctica, i molt egoista i tal, però bueno, un escriptor genial.
0: Que, com dèiem al principi, els Il·lustres Execrables és la secció que feu el Via Lliure del Xavi Bundó de RAC1, que ha guanyat molts premis, que són traieu els drets bruts de celebritats.
2: Exacte,
0: de la història.
2: Exacte, sí, sí.
0: Normalment us trobeu que tothom té drets bruts?
2: Sí, ha passat alguna vegada que no. Passàvem a buscar Bruce Lee, no. Vam buscar Bruce Lee.
0: Un sant, no?
2: No, perquè pensava que aquest tio estarà fotent hòsties per tot arreu, i no. Era un tio bastant avorrit, a més a més. Vull dir que hi ha algun que busques, però normalment passa al revés, que comencem a fer, veus que sí que tenen, però et cau bé i dius, va, la gent per més endavant.
0: Heu indultat a molta gent?
2: Sí, va, Lola Flores, per exemple, la vam indultar. Sí, vaig dir, va, aquesta tia era una tia molt lliure, al final, cap i la fi, la vam deixar.
0: Quan no tinguem idees ja tornarem.
2: Exacte,
0: ja serem
2: exacte.
0: Entenc que el teu avi, el Carlos Barral, no té xitxa per un Il·lustres Execrables, no?
2: Bueno, no sé què diria... No, bueno, el que deia abans, no era un pare modèlic, perquè això es va passar viatjant mitja vida, amb això, perquè va ser bastant pioner en la idea de Llatinoamèrica des de Barcelona, en instaurar Barcelona com la capital de l'edició iberoamericana. I es passava molt de temps allà a Amèrica, vull dir que un pare model no era. Era un avi fantàstic, em portava tot arreu i m'ensenyava moltes coses, però no era un pare model. I després, ell, per exemple, això que dèiem del... Ell tenia ego, molt ego, però no com a editor. Això de l'edició Imli. Era un gran editor, però no li importava tant. Ell que volia ser un gran poeta.
0: Tu l'únic dolent que pots dir del teu avi és que quan anava en cotxe desafinava molt cantant el Juan Charrasqueado de Jorge Negrete.

0: Juan Charrasqueado, del mexicà Jorge Negrete, sonant al llapis de memòria de l'home de lletres i també de bars, tot i que ho està deixant, el Malcolm Otero, que és una cançó, o més ben dit, un corrido, publicat l'any 1945, quan a tu, Malcolm, encara et quedaven, bé...
1: 30 anys per néixer, sí.
0: Exacte, una mica més i tot. A quina època de la teva vida et transporta això?
1: Mira, quan jo era nen, el meu avi conduïa molt lent i molt malament. I posava, cantava aquesta cançó, aquest corrido, i jo pues, pensava que no sabia si era una cançó inventada, popular, i bueno, la cantava molt malament. Però bueno, la cantava i tots ens la sabem, ens la sabíem. I molts anys després, ja el meu avi havia mort feia anys, a Mèxic, en una nit d'aquestes de tequila i tal, els mariachis canten aquesta cançó. I clar... em quedo i dic, aquesta cançó la cantava el meu avi. Clar, pels mexicans era cosa normal perquè és una cançó popular. Però per mi, o sigui, fins aquell moment no sabia que existia real, que hi havia una composició, sinó no sabia molt ben bé què era. I clar, aleshores, òbviament, es va incorporar a la meva banda sonora ja per sempre, perquè era la cançó que cantàvem, que mal cantàvem de nens, i que després a mi l'havia cantat Jorge Negrete.
0: Que el campament del teu avi estava a Calafell.
1: Sí.
0: Quan tu eres petit i vivies a Madrid, anaves a Calafell,
1: sí,
0: també?
1: Sí, sempre a Calafell, sí. Hi ha la casa que era del museu Carles Barral, era la casa familiar, i tot, sí, jo, sí. Per mi Calafell és el territori d'infància, el territori de felicitat, el territori del mar. També era el tornar a casa, tornar a Catalunya, ja no era el català, ja era un mes. I sempre, ja encara tenim vincles amb Calafell, no anem tan sovint com ens agradaria, però bueno, anem baixant bastant.
0: I com era aquell Calafell dels anys 70, on el teu avi suposo que et portava amunt i avall, no?
1: Sí.
0: Ara anem aquí, ara anem allà...
1: O sigui, ja era horrorós. O sigui, jo ja vaig néixer amb la decadència, vull dir, no... Sempre es parla, clar, del Calafell dels 60, jo aquest no el vaig conèixer, jo vaig conèixer un Calafell del final dels 70 i els 80, on ja el turisme havia fet, havia destrossat el poble. Però per mi era fantàstic, perquè era una... És veritat que tot les cases del meu avi, tant a Barcelona com a Calafell, eren molt obertes, entrava molta gent, sortia molta gent, i dormia gent. Alguns eren escriptors que ara són famosos, que no havia el cas esmentar, però vull dir que entrava, sortia gent, i sempre hi havia com molta vida social, i això m'encantava. Era una casa com oberta i una mica desordenada, potser d'aquí ve tot. Podies, un dia dinaves a les 3, però el dia següent a les 5, perquè, bueno, tal, i tot, era molt divertit.
0: Això ho parlàvem amb la filla del Juan Mercè, amb la Berta Mercè, sí, quan va venir, que ella va normalitzar això, no? Que de petita estava a casa i... Ah, mira, ha vingut al Serrat un rato a veure'ns al Montalbán.
1: Clar, és que jo som amics d'infància.
0: T'haurà passat això, també,
1: clar,
0: no?
1: Clar, perquè és que jo compartim el món, perquè compartien Calafell els dos, i ella i jo ens coneixem des de... Bueno, no sé quan la va conèixer, suposo quan vaig néixer. Ella crec que és 2 anys més gran que jo, però bueno, ens hem conegut des de nens. Vull dir que ja hem compartit aquesta vida perquè la seva família i la meva eren molt, molt, molt, molt amigues i vivia a 300 metres, no?
0: Per vosaltres era normal.
1: Era normal. Era
0: tu veus el Juan Mercè com el teu Juan, una mica, no?
1: No, però fira, hi ha coses que no te n'adones. Un dia, parlant amb un amic de la ràdio, li explicava que jo vaig anar a veure l'Hombre de la Rosa amb Humberto Eco i el meu avi. I clar, segueixo parlant i diu, pots parar un moment? Te n'adones que m'acabes de dir que... I dic, sí, home, sí, perquè és que Humberto Eco era amic del meu avi, i aleshores és normal...
0: Normalment
1: no vas a veure el Nombre de la Rosa amb Humberto Eco. Sí, però aquestes coses també les naturalitzes de petit, perquè la vida és així, saps? I no pots... I és més natural, saps? Que vull dir, després, quan la vida et porta... Clar, jo ara els amics del meu avi ja no hi són, la majoria. I tinc els meus, alguns són escriptors, alguns són famosos, alguns són cineastes, alguns són actors. I el meu fill té aquesta mateixa relació de naturalitat que tenia jo, suposo. Vull dir que no l'impressiona. Vull dir que és amic de David Trueba, però si després veu a David Trueba, anava a dir a la tele, però no tenim tele, però bueno, on sigui, pues ella és un amic de la família, no és una persona famosa, no?
0: I què era l'Espineta? O és?
1: Ara és un restaurant que ja no és nostre, però és una cosa que van muntar. La meva mare se va quedar embarassada jove, amb el meu pare, i aleshores el meu pare estudiava dret, encara la meva mare entrava a la universitat, aleshores van muntar aquesta mena de bar perquè els meus pares pues, guanyessin una mica de calés, tinguessin una manera de guanyar la vida, i els acabaven els estudis. I després es va convertir en una mena de bar familiar que anava cadascú que tenia problemes a la vida, acabava baratant aquest bar, i on aquí sí que van passar tots els escriptors i tot.
0: És un Hall of Fame, eh?
1: Sí, es va convertir una mena en el centre literari en un moment de... No en el centre literari de Calafell, que això no és dir res, sinó en el centre literari del món barralià, diguem-ne.
0: Que hem xerrat molt de la família materna, però dels Otero, què? Què podem dir de la part paterna?
1: Doncs els meus pares es van separar molt joves i el meu pare va anar a viure a Venezuela.
0: Ah.
1: Però va tornar ja fa molts anys. i ara viu a Figueres. I,
0: tens relació?
1: I, sí, clar, els meus nenes i tanavis.
0: I d'aquí va ser la idea de posar-te Malcolm? Perquè l'any 73 molts Malcolms a Espanya no deuria haver-hi.
1: Bueno, jo sempre parlo que jo crec que és un moment d'ignorància dels meus pares, perquè volien un nom que no fos catòlic. Una cosa, aquesta reverència, anys 70, Franco viu encara, ja estava una mica pel caldo, però bueno, estava viu i van dir, un nom que no sigui catòlic, que no tingui traducció. Vam anar a l'ambaixada americana per dir que Malcolm no tenia traducció i van posar Malcolm pensant que eren super... El meu avi deia que era per Malcolm Lowry, potser per aquí, d'això del veure. No sé perquè exactament per què seria, o per Malcolm X, no ho sé. Però la realitat és que Malcolm vol dir seguidor de Sant Columba, que va embarcar, que, bueno, vull dir, i és un nom supercatòlic a Escòcia i a Irlanda, vull dir que es van equivocar.
0: Bueno, per portar la contrària, a vegades passen aquestes coses.
1: Exacte.
0: Que, per cert, Malcolm ara mateix està començant a sonar de fons al Money for Nothing dels Dire Straits. Qui falta, ja que és de memòria?
1: Doncs és de les primeres cançons que recordo que es van incorporar, diguem-ne, al repertori d'himnes que un porta a la vida, no? Vull dir, Dire Straits, també Born in the USA de Springsteen, això són discs que van sortir l'any 85, més o menys, jo tenia 13 anys.
0: Adolescència.
1: Clar, adolescència, són els primers discs que com, hi havia videoclips, hi havia un món que ara no existeix, hi havia videoclips, i veies, en el moment que la música, jo mai he estat un melòmran, més allà que jo el que vull és que la música em doni felicitat. I aleshores aquesta cançó pues, representa la meva adolescència. És el primer moment que me n'adono que era... Jo intento, amb aquesta guitarra que en crescendo que hi ha al principi de la cançó, amb el meu fill que tingui el mateix sentiment que jo, però clar, no, el meu fill ja és més de Bad Bunny, ja és un altre món.

0: aquí estem a l'adolescència, que és quan t'enganxa la mort del teu avi. Perquè ell mor al 89, tu tens 15 anys, sí, 16 més o menys. Sí, sí. És la teva primera gran pèrdua?
1: Sí, a més, molt important. Molt important, perquè clar, jo vivia a Madrid en aquell moment, però el meu avi també, perquè era sanador. Aleshores, bueno, vivia la majoria de la setmana vivia amb nosaltres. I va ser molt inesperada. El meu avi, encara que tenia un aspecte molt d'una persona molt gran, tenia 61 anys. I clar, que és molt jove. I aleshores, no era una cosa... No, era una persona tenia una salut una mica delicada i tal, però no pensàvem que es fos a morir. Vull dir, va ser una sorpresa que un dia a l'escola piquen a la porta que puc venir i que agafes un avió i vens a Barcelona perquè s'ha mort l'avi. Vull dir, vaig trigar molt de temps. A més, era un referent intel·lectual tan important per mi que vaig trigar molt de temps en entendre realment que per què havia, com és que s'havia mort i com és que no el veuria mai més i mai, sobretot mai podríem, perquè un dels plaers més grans que jo tenia a la meva vida era petar la xerrada amb el meu avi. Aleshores, no sé, em passaven coses, no sé, llegir un llibre i tenir la tentació de trucar o d'explicar a algú que no hi era, o tenia un dubte d'una cosa, això és bo, aquest llibre és bo, dolent, vull dir, en el meu món, que era el món de les lletres, sempre ho he estat, que soc nen, em va, de cop i volta el mestre va marxar.
0: El continues tenint molt present?
1: Sí, sí, sobretot, però ara ja menys per coses literàries, sinó per coses... per exemple, ara quan vaig a Calafell i al mar, aquest sentit del com m'agrada... Odio la platja, és una de les coses que més odio al món, però no hi ha res que m'agradi més que el mar. Aleshores, aquesta contradicció sempre penso que és cosa seva, no? Perquè el mar, la mar, com deia ell, és una cosa molt important a casa nostra. I sí, el trobo a faltar, i perquè casa meva, vull dir, les cases familiars sempre estan plenes de records del Carlos Barral. Però ja no tant en la part literària, perquè allà el meu gust ha derivat en una cosa que a ell segurament ja no li agradaria.
0: Que el teu avi és evident que com a editor va tenir molts encerts, però he llegit a internet uns

0: si li van donar. I ell va jugar una estoneta a això de ser André Gide i haver rebutjat a Marcel Proust, però quan li vaig preguntar a García Márquez em va dir, eso es una pendejada.
1: No, tot això era per preguntar-te si tu tenies el teu 100 anys de soledat particular com a editor. Aquell llibre que tu hagis dit, mira, no, i...
0: No, però sóc una mica forat negre de l'èxit, perquè vaig deixar Destino i va arribar a Millennium. Vull dir que va ser el dia, el mes després de marxar jo, va arribar l'èxit més gran de l'editorial. Vull dir que, no sé si jo... Segur que he rebutjat moltes coses. No tinc un cas com García Márquez.
1: La teva feina també és rebutjar. Com dèiem abans,
0: sobretot és
1: impedir que arribin coses.
0: Rebutges Déu per agafar una, no?
1: Que, Malcolm, acabarem amb... Ens han quedat moltes cançons perquè som bons parladors. Acabarem amb Damien Rice, que és una cançó que et vincula
0: amb
1: la teva dona.
0: La meva dona va estudiar a la Sorbona a París i durant 3-4 anys jo cap de setmana anava a París. I aquesta cançó, que és la de la pel·lícula Closer, és una cançó nostra, diguem-ne, i que d'aquestes cançons que et fan plorar, en el seu moment em feia plorar per la cançó i ara em fa plorar una mica per nostàlgia de quan érem joves i passejàvem per París i no teníem responsabilitats.
1: Com us vau conèixer?
0: A una festa del planeta. Ella és escriptora i vaig fer una frase supermasclista. Vaig dir, esa es la madre de mis hijos. I mira...
1: Et vas emportar el Premi Planeta, tu, eh?
0: Bueno, molt millor que el Premi Planeta, sobretot que aquest darrer.
1: De fet, tu dius que els premis com aquests grans no es guanyen, sinó que es donen.
0: Clar, és que això és molt important. Avui, mira, el País ha fet una cosa, diu, que m'ha agradat molt, que diu Planeta fitxa a David Uclés con el Premio Nadal. Això m'agrada, això és un bon titular. Uclés guanya el Premi Nadal, no és un bon titular.
1: Que el va guanyar ahir,
0: sí.
1: I tot té un significat.
0: No el va guanyar, li van donar.
1: De fet, a un professor literari sempre deia no us fieu de cap premi que donin un premi de més de 12.000 euros. Tot allò ja pot estar atacat. En fi, Malcolm Otero, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
0: Se m'ha fet tan curt que estava pensant, perquè no torno demà i patem la xerrada.
1: Demà no, però en uns mesos sí. Aquí hi ha vida de la que parlar-ne. Nosaltres anem convidant a Trueves, a tothom, els interessants que tornin. Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser-hi un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
1: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
2: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
3: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
4: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
1: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
5: Què t'hi jugues?

0: sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
1: La treva pactada entre les dues parts...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb...
3: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues,
5: ni estem en guerra,
6: però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
3: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Es mediodía, son las 11 en Canarias. Ya son 2.200 las hectáreas quemadas en el incendio de las Hurdes en Cáceres. La principal hipótesis es que el fuego ha sido intencionado. Aldo Gómez.
1: La evolución de este incendio no es nada favorable. Siguen 700 vecinos desalojados de una decena de alquerías de Pino Franqueado, que es el municipio en el que empezó el fuego, y no se descartan más evacuaciones. En el puesto de mando avanzado que se ha instalado en este municipio está José Luis Hernández.
2: Más de 2.200 hectáreas han ardido en el incendio que comenzara a mediodía ayer en las Hurdes de manera intencionada, según apuntan todas las hipótesis. Un incendio en el que hoy se espera que actúen más de 20 medios aéreos, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. La evolución no está siendo todo lo buena que se esperaba y hay peligros, sobre todo en la zona de Cerezal, en la cabeza noroeste del incendio, como decía el consejero de Presidencia, Abel Bautista.
3: Porque a pesar de ese buen trabajo que se ha hecho durante la noche por parte de los efectivos para proteger Cerezal, no hay un 100% de garantía de que el paveseo, incluso la actividad explosiva que pudiera generar el propio incendio en ese valle de Los Tejos, toda esa zona del río Malvellido, pudiera entrar en una actividad bastante virulenta, explosiva, como digo, y por tanto que pusiera en peligro esa población del Cerezal.
2: De momento se mantiene la evacuación de 10 alquerías, unas 700 personas, y está preparado, en caso necesario, la evacuación de Nuño Moral.
1: Mientras, del terremoto de Granada, 13 vecinos han tenido que pasar la noche en un albergue después del desalojo de 600 personas en el municipio de Las Gavias. Durante la noche y buena parte de la mañana se han sucedido las réplicas, con hasta una quincena, eso sí, todas de muy baja intensidad. Granada, Jaime Bedmar.
4: Los servicios de emergencia están apuntalando los pilares que han sufrido daños y el Ayuntamiento de Las Gavias confía en que los vecinos puedan regresar a sus viviendas a lo largo de este miércoles, una vez asegurada la zona. La noche ha vuelto a dejar réplicas, pero de menor intensidad. Desde las 7 de la mañana van ya una decena de temblores en el entorno metropolitano de Granada. Algunos de ellos se han sentido por la población, pero en menor grado e intensidad. En todo caso, Granada va recuperando el pulso de la normalidad y muestra de ello es que la Alhambra ha vuelto a abrir sus puertas al público después de los terremotos, aunque la Alcazaba permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
1: El PP rechaza la acogida en la península de 500 niñas migrantes que se encuentran actualmente en Ceuta. Como ha contado hoy la SER, el gobierno central y el Ceutí, gobierno del PP, han acordado un plan para sacar de la calle a este medio millar de menores y trasladarlas a la península. La primera fase del plan ya se ha puesto en marcha. Bueno, pues dice Juan Bravo del PP que estas niñas lo que deberían hacer era volver a Marruecos. Declaraciones en Antena 3.
5: Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los dos niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el gobierno? De verdad, que se olvide de los muros, que busque el interés del menor, como bien decía la ministra, y el interés del menor es estar con su familia o lo más cerca de su familia que pueda, y que dejen de pensar en otras cosas. De verdad, yo creo que ya está bien.
1: Del exterior, Emiratos Árabes suspende las relaciones comerciales y financieras con Irán. Es la respuesta de Abu Dhabi tras la detección de dos misiles lanzados por Teherán hacia su territorio. Sara Aranda.
6: Emiratos Árabes Unidos ha anunciado un embargo comercial indefinido a Irán, al que acusa de socavar la paz y la seguridad regional tras acusarles de lanzar dos misiles con el objetivo de afectar al tráfico marítimo. El portavoz de Exteriores iraní ha negado las acusaciones, las califica de infundadas y asegura que se trata de una operación de falsa bandera. Teherán acusa a Emiratos Árabes Unidos de incumplir el principio de buena vecindad y de boicotear los esfuerzos para evitar una escalada en la región. En medio de las tensiones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha hablado con funcionarios emiratíes para exigir responsabilidades a Irán por sus continuos ataques en el estrecho de Hormuz. Trump asegura que las conversaciones se han paralizado. Emiratos Árabes Unidos insiste en el diálogo, mientras que Teherán señala un rearme en la región e insta a los países del Golfo a no colaborar en la ofensiva estadounidense.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: Lucía, traduce. Pablo adquiere una caja de acuarelas a buen precio, así como una camiseta de marca.
9: Lucía se ha pasado el juego. Caja de acuarelas Pelican, 12 colores, 5 euros. Y camisetas de marca de Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS por 10 euros. Quien afloja pasta en otro lado no se entera de la película, literal.
10: Back to cool. Teddy, un mundo de ideas.
11: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
12: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
13: Lamine Cubarsí, Joan Garcia.
14: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
13: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
14: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
15: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
16: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
15: Referents amb tu.
16: Penso en tu.
17: Aquí comença el Què t'hi jugues amb Joan Tejedor. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A SER Catalunya.
18: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
19: És un animal.
18: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
19: quin
18: gol,
19: gol, que acaba de fer la minya mal.
18: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
19: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
17: Què t'hi jugues amb Joan Tejedor.
20: Bon dia, com esteu? 12:06. Arrenquem el Què t'hi jugues.
21: Ramon, m'ha cremat el telèfon a les mans l'última setmana. Però cremat, eh?
22: Ah, sí?
21: Vaig dir, deixaré 15 dies, que si no passa res molt gros no et trucaré. Però és que l'últim dia que vam parlar tu i jo aquí en aquests micròfons, parlàvem de, ostres, si sembla que Rodri acaba escollint el Madrid, com Xavi Alonso el 2010, fitxatge Bartra Bradó de l'equip que està fent per aquest segon projecte, imagina't si ha plogut, imagina't si hi ha coses que dic, això li hauries de consultar al Ramon.
22: Bé, veus, però això sempre tens el telèfon obert, ja saps que jo estic disponible. Sobretot, mira, hi ha una cosa que a la vida aprens. Hi ha gent que va amb els titulars, hi ha gent que va amb els suplents, hi ha gent que no li importa qui són els titulars i qui són els suplents. Això no només amb els equips de futbol, sinó amb els equips de ràdio, amb els equips del diari i amb els equips de televisió. Sembla que quan no hi ha els cracs, els col·laboradors també es prenen vacances. Jo no miro mai qui presenta el programa, perquè per mi la fidelitat és a l'equip i al programa.
21: I
22: això fa, evidentment, després els que porten els programes saben si té més o menys audiència i si tu el que pots dir és més o menys interessant i si hi ha setmanes que paga la pena i d'altres que no. Per tant, com que ara ja estic en una edat d'això de la jubilació activa que estic... És un càrrec en aquest país, ara permet la disgregació, hi ha un problema que és que per apujar-te el sou t'han de canviar la gorra. Si tu dius, escolta, vull cobrar una mica més, llavors et fan sots cap o et fan cap. Lo qual vol dir, deixen de perdre un redactor que és molt bo com a redactor, però guanyen un inútil com a sots cap o com a cap. Aleshores, tu el que has de fer és, si vols un gran cronista, paga'l com a cronista, i si vols un gran redactor, doncs com a redactor. No, aquí et van pujar la categoria. Aleshores, jo ara he descobert això del jubilat actiu, que és que no figures en una filla de...
20: Ets fals nou, ets un fals nou. Ets un fals nou.
22: Un fals nou, i aleshores, com que no tens responsabilitats... treballes i no treballes, depèn de si crida o no crida. Ara ho dèiem una mica amb l'Anna, que és una mica com un autònom, una mica així, no? Aleshores va sentir-ne, per tant, bé.
21: Passa que si els cracs els fas jugar cada 3 dies també hem de rotar, home, de tant en tant hem de rotar.
23: És com jo, però en periodista, no? És jo en periodista.
21: Sí.
23: Jo estic en jubilació activa, que és jugar en MLS.
21: Demà passat fas 38 anys.
23: Ves? Una combinació molt activa.
21: Molt activa, molt activa. Però quina jugada, Ramon? No la veiem venir que el Barça i el Madrid es disputessin Rodri d'una manera tan... amb un interès tan similar tots dos i sobretot que el futbolista escollís venir al Barça quan sembla... Clar, en principi l'equip que té més necessitat és el que té més números per seduir-te, però que ell tingués tan clar que el projecte que el seduïa era el de Hansi Flick i aquest Barça de la canalla que ha estat aspirant a totes les dues últimes temporades i que realment, tot i que no hagi governat Europa a nivell de títol, sí que s'ha guanyat els cors del futbol,
22: A vegades el mercat et porta situacions inversemblants, no? El Barça anava buscant un davanter i si pot ser un lateral, un central esquerrà i potser alguna altra cosa i ha acabat fitxant com a gran figura Rodri. Rodri crec que és una molt bona operació per un club gran i ambiciós, és a dir, quan tu la marca Barça li dius al Barça ha fitxat Rodri, això revaloritza molt la marca, i al mateix temps és un missatge per un equip que ha de ser ambiciós i no plenyider. És a dir, això de dir bueno, ja estem com estem, ja anem fent...
0: Bon mig del camp, just, no cal...
22: Jo crec que és un salt de qualitat, té un risc, òbviament, com totes les operacions, perquè si no el futbol ja no seria el futbol, té un punt imprevisible, però a efectes de mercat em sembla una jugada extraordinària, com tu bé dius, perquè li treus a més amb el Madrid i li fas dir que ha preferit el Barça al Madrid. Això és un intangible que té un gran valor i que vol dir que aquesta cultura que té el Barça de que el joc és més important que el resultat ha de ser el joc et portarà un bon resultat i no al revés, això et dona molt valor. I després jo crec que també a nivell d'equip tota la mecànica de joc es pot enfortir per un parell de raons, especialment per la del lideratge. És a dir, aquest equip, per ser ambiciós, necessita estructuralment posicions molt, molt definides. La posició del porter es veia venir, ara tens un porter de garanties i saps que amb aquest porter ja no hi has de patir. Necessites un davanter centre, veurem cap on et porta les circumstàncies si no el pots aconseguir aquesta temporada, si has de jugar amb Rafinha de fals nou. Jo estic veient molts moviments de cara a enfortir la posició de Rafinha, amb Lamine, que sempre et quedarà com a alternativa, i mentre estàs discutint això i arribes al 31, t'ha aparegut la possibilitat d'un 5. O sigui, si tu tens un porter, tens un central, posem Cubarsí, 19 anys, tens Rodri i acabes fitxant un 9, acabes tenint un equip vertebrat amb figures per cada línia extraordinàries. I després, en sentit de lideratges, m'agrada perquè jo crec que al centre del camp del Barça últimament s'havien diluït les responsabilitats. Que si el Pedri està bé, si no està bé, si el De Jong, si no sé què, que si el Gavi, que si el Fermín, que si... Saps allò com de dir que si aquest, que si l'altre...
21: Que si ara crec... et pot fer de mig centre, que si ara el Gavi et pot fer a la base o et pot fer de mitja punta...
22: L'entrenador tindrà problemes perquè haurà d'escollir, però tu has de tenir una plantilla amb recursos perquè tu has d'anar ja cap a la Copa d'Europa, que potser no la pots aconseguir el primer any, no ho sé, però tu has de tenir un projecte que ja et porti a mantenir la regularitat a la Lliga, perquè la Lliga és la que et fa guanyar. Mirem les Copes d'Europa que ha guanyat el Barça, normalment sempre ha guanyat la Lliga. Per tant, una cosa és conseqüència de l'altra.
21: Sempre,
22: aquí
21: sempre.
22: No és com el Madrid, que tu pots guanyar la Champions, sinó aquest procés de moderació ja el tens. Per tant, el salt de qualitat que fas, jo crec que és molt important. Després veurem la mecànica del joc, perquè això sí que m'interessa molt. Perquè d'alguna manera aquesta doble base que dèiem, no?, que tenia de centrecampista, amb el Rodri recuperes un mig centre clàssic com era el Busquets. I això fa que l'altura dels mitjos pugui variar. I el futbol no sigui tan vertical, futbol no sigui tan ràpid i no sigui tan imprescindible acabar les jugades. I tornaríem a l'àrea de metodologia del Barça, del Paco Seirulo i dels ideòlegs de la casa, que eren tot el que té velocitat, tot el que té energia, tot el que és de físic té un límit. L'associació a través del passi, mai. És comunicació.
21: Són infinites, no?, les combinacions.
22: Depèn.
21: No hi ha mai dues situacions iguals.
22: Tu has de veure com t'associes. Per exemple, ara estem tots pendents de si el Rodri i el Pedri s'acabaran associant. Aquí també es deia de Xavi i Iniesta que no podien jugar plegats. Al final van jugar plegats.
21: O de si Bernal pot jugar una altra... Una
22: això
21: altra
22: això és diàleg. És diàleg entre centrecampistes, entre els jugadors, i això per mi és molt interessant.
2: Nosotros
22: és fascinant.
2: Nosotros estamos construyendo un buen proyecto, pero vosotros, la prensa, pues ya... Ya os encargaréis de destrozarlo todo entero, de arriba abajo, porque es vuestro trabajo y tenéis que hacer esto, ¿no? Primero, soltáis muchas mentiras, decís muchas mentiras los periodistas.
3: ¿O no?
2: Y decís muchas cosas que están hechas para doblar la imagen de mí. Y decís muchas cosas y dices, ahora, ¿quién se va a asociar con este? Yo también me pregunto quién se va a asociar con otro periodista para decir mentiras de mí. Tú ahora te vas a asociar con otro periodista y vas a decir cosas malas. El Nil està dient moltes mentides.
21: El Nil diu una veritat de bona. De tant en tant.
2: Ara
21: t'esquilarem a tu, que precisament sí. De lideratge tinc una necessitat de parlar amb el Ramon Besa. Que t'hi jugo.

0: porque deixa mentira. Alegría para vosotros, que decís. Qué vergüenza. Mentir es la forma de vivir. Bueno, es que es verdad. Yo...
1: Un quart d'una del migdia, De Jong, escolteu-lo aquí perquè no el sentireu per al Gamper, perquè Nil Solà, formalment, com estàs? Bon dia.
2: Hola, com estàs, Joan Tejedor? Molt
1: avui
2: bon dia.
1: Avui és el dia de presentar-se davant l'afició, és el dia en què la nova plantilla del Barça, a l'espera que acabi el mercat, tingui els primers minuts al Camp Nou, que hi hagi discursos d'entrenador i de capitans, de primer capità, i les últimes hores hem conegut que Hansi Flick, a l'espera de fer una votació quan ja estigui la plantilla tancada a partir del 31 d'agost, n'ha anomenat 3 i entre ells 3 no hi és Frenkie de Jong, amb el pretext de que està lesionat.
2: Sí, amb el pretext de que està lesionat. De moment, fins que no es tingui aquesta plantilla, no hi hagi votacions. Els capitans del Barça seran Rafinha, Eric García i Pedri, per aquest ordre. En principi això ho ha anomenat a Hansi Flick. Un Hansi Flick que ahir a mitjans del club ho explicava d'aquesta manera.
3: Rafa will do it, because normally...
4: En Rafa serà el capità. Normalment Frenkie és el tercer, però el Marc i l'Araujo són fora i el Frenkie està lesionat i no està disponible. Així que he decidit qui seran els capitans fins que votem, que serà quan el mercat es tangui. Quan estigui tancat, votaran. Però fins aleshores, el Rafa és el capità juntament amb l'Eric i el Pedri.
3: Rafa is the captain with Eric and Pedri.
2: Doncs aquest és Hansi Flick explicant aquesta decisió. Per tant, avui entenem que qui parlarà serà Rafinha. Jo, i això ja és opinió, crec que seran els mateixos tres capitans al llarg de la temporada. Rafinha, Eric i Pedri, però és veritat que l'equip a la plantilla haurà de votar. Un Hansi Flick que també va voler parlar de la situació de Frenkie de Jong.
3: The relationship with Frenkie and me is very good.
4: La relació entre Frenkie i jo és molt bona. Frenkie és un jugador molt professional i sempre parlo amb ell sobre les coses que passen a l'equip o sobre el proper partit. Parlem molt. Per mi és un jugador molt important, perquè a més també és un jugador amb molta qualitat i això és tot el que vull dir.
3: Gift to us and this is what I want to say.
1: Flick va parlar molt la temporada passada que faltaven aquests lideratges que deies, Ramon, a la gespa, cosa que d'entrada és fàcil interpretar, clar, amb jugadors de 19, 20, 17, 18 anys. Però aquí sota també hi ha un missatge cap als que en tenien 27, 28, 31, Ter Stegen, Araujo, De Jong. Et sembla casualitat aquesta decisió que pren Hansi Flick? De moment, a l'espera de que voteu, jo us dic que poso aquests tres.
5: Em sembla una decisió intel·ligent. De moment li dius que es recuperi, que es posi bé amb el De Jong i quan estigui bé, doncs llavors entre els companys, el que sigui, decidiran. Però fixem-se que els grans equips tenen grans capitans. I quan jo parlava de diluir responsabilitats, això ha passat una mica amb la capitania. Ens hem acostumat tant a Flick i que Flick és el que pren les decisions com si també fos el capità. Però hem perdut allò de dir, fins i tot quan sorties, qui porta la senyera, el braçal de capità? Un dia un, l'altre dia l'altre...
1: Hi ha aquest pacte tàcit de que el porta sempre el que porta més temps al club.
5: Aleshores, primer, això jo crec que s'ha de respectar, és una elecció de vestidor, encara que de vegades algun dels entrenadors amb gran personalitat s'ho han carregat, va començar a Cruyff el dia que va anomenar, per exemple, Vaquero.
1: Li va treure la sala a la Zubi, li va donar Vaquero,
5: Ho ha fet Guardiola, quan també va anomenar el City el capità, que va dir... Ara hem vist justament amb
1: el documental aquest
5: el que ha passat amb el Walker. Bueno, els entrenadors moltes vegades intervenixen perquè necessiten reactivar el vestidor. Jo crec que el vestidor del Barça, el vestuari, ha arribat en un moment en què necessita també aquests rols que quedin molt delimitats. Per això et deia allò de Rafinha, que en espera de qui serà el nou, quan l'altre dia el vaig veure jugar a Basilea de nou, de fals nou, i ara el veig de capità i tota la història, després del que va passar al Mundial, que es va parlar de la seva situació particular i de l'estima que li té Flick, perquè no ens oblidem que és el jugador bandera, i l'any passat l'absència de Rafinha va ser capdalt amb l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, per exemple, d'aquí la necessitat de tenir 22 jugadors, o sigui, això de dir, ai, escolta, això és com tot, la competitivitat, hi ha de ser, i has de tenir recursos i has de tenir més gent, no pots tenir només 11 jugadors i molts suplents. Una altra cosa és que tinguis una plantilla reduïda com vol Mourinho pel Madrid, però tu has de tenir una plantilla, els llocs doblats, com es diu, i jerarquies clares.
6: Jo les tengo triplicados, los lugares.
5: I aquí és on jo crec que la capitania, hi haurà gent que anirà agafant més rols. A mi em sembla bé que Eric és un futbolista, doncs justament en la línia que tots tenim al cap, aquell el Puyol famós, que esclar, parlàvem molt del Barça de Guardiola i parlàvem del Barça d'Iniesta, parlàvem molt del Xavi, del Busquets, però el capità era Puyol. I parlàvem d'en Puyol, de Piqué, per què? Perquè Puyol Jo sé, ara explicaré una anècdota que jo ja l'he explicat alguna vegada aquí, perdoneu-me, perquè com que em faig gran em repiepiejo i repeteixo les coses, però el Pep una vegada explicava del que significava Puyol per al Barça, que deia, bueno, Puyol t'obliga, entre d'altres coses, a jugar a mig camp. Perquè tira la
1: perquè
5: defensa.
1: Tira l'equip endavant, no?
5: Per què? Perquè té uns recursos físics tan extraordinaris que pot corregir molt ràpid, és a dir, pilotes d'esquenes dels centrals, ell corregia. I això li permetia lluir les seves virtuts i al mateix temps dissimular els seus defectes, perquè la línia de passada era molt més a prop. Els jugadors et quedaven molt més a prop al jugar al camp contrari. I t'obligava de passada a que el Piqué i altres jugadors haguessin d'estar en plena forma, perquè les pilotes d'esquenes dels... Recorda el tacle de Mascherano, recorda aquelles jugades
1: que hi havia... No, si està corre 50 metres enrere, clar, has d'estar...
5: Havies d'estar molt en forma, recorda el que és el Piqué, i al mateix temps, clar, fa que l'equip tingui l'efecte faixa. Sí, tu les faixes tenen sentit quan apreten. Quan es comencen a donar, te'n vas a la merda, no serveixen de res. Que és llavors que acabes amb el Messi en una porteria i el Ter Stegen en l'altra. Però l'equip, clar, la faixa s'ha donat. Aleshores, aquest efecte faixa de poder apretar l'equip és molt important. Per això també crec que el joc posicional de Rodri, que a més defensivament jo crec que com a mig centre és el millor que hi ha, perquè ens hem oblidat moltes vegades de les vegades que els equips rivals arribaven amb facilitat a l'àrea del Barça, en situacions clares. Jo crec que la figura de Rodri fa que gairebé moltes vegades sigui com un tap i fins i tot com un tercer central. Jo crec que pots acabar jugant 3-4-3. És una altra cosa que fins ara ens n'havíem oblidat en Flick. I era un discurs molt de Cruyff i era un discurs molt de Pep. Jugar amb tres centrals. Recordem que Rodri va jugar de central amb Luis Enrique al Mundial.
7: Sí, però me colgaron, però me colgaron.
5: Sí. Bueno, vull dir que...
7: Me reventaron por
1: no, però sí, és veritat, no el portes per estar a la nòmina de centrals com va acabar Mascherano, però allò que et va fer Touré a la final del 2009, bueno, de Copa i de Champions, que no tinc centrals i... Però escolta'm, aquest mig centre et pot fer aquest rol de central aquell dia. I l'any que ve, temporada nova, amb tots Sants, torna a ser migcampista, no hi torna mai més. Però que si el necessites, t'ho pot fer.
8: Ustedes me van a echar de menos a mí,
5: té una lectura del joc que jo crec que és molt bona, i crec que per la Lliga és que, clar, jo pensava l'altre dia com mirava ara comença la Lliga i estem parlant del fair play financer, estem parlant dels controls que hi han d'haver, jo penso, si el Barça i el Madrid es cauen aquesta Lliga,
1: què li queda?
5: Es penseix. Per tant, a la Lliga teva li interessa que tant Barça com Madrid fitxin, i això en canvi, o que tinguin plantilles molt competitives i que tinguin recursos. Recordem que el Madrid, ens estem oblidant d'una cosa, que és que el mes d'octubre, si tot va com va, aprovarà a l'Assemblea la venda d'un 5% del club. És a dir, tindrà calés i tindrà liquidesa. No li surten perquè el Madrid li sobrin els calés. El Madrid necessita fitxar, com ha fitxat, fitxant, corregint posicions de l'any passat, és a dir, la dels laterals, la del central, vol dir que van fitxar malament i ara estan corregint el que els hi va passar l'any passat, plantejant-se una aventura extraordinària a nivell futbolístic. Em recorda molt a França, molts defenses, molts davanters, pocs centrecampistes. Recordem que França amb Tchouaméni i amb Rabiot, i es va partir com es va partir quan li va jugar, com li va jugar a Espanya, sobretot a les semifinals, que semblava que era un equip que
1: ni era profund atacant ni era rocosa defensant.
5: Vull dir, però que tot això fa que de cop i volta el fitxatge de Rodri hagi fet que el mercat anglès, fins i tot, i la gent comenci a parlar del que està passant a la Lliga Espanyola, perquè a Anglaterra porten la Premier cap a 3.000 milions ja en fitxatges. Llavors tu dius, és car, és barat, qui marca els timings? Marquen els anglesos, i els anglesos, quan tu has de fitxar un jugador anglès o has d'anar allà, és molt més complicat. Aquí li ha passat amb el Gordon, i ha passat amb el... No li ha passat tant amb l'Adeyemi, però sí amb el Gordon i amb el Rodri.
1: Però fixa't que em deies, el Barça cada mig camp podria dir, estic cobert, he fitxat Rodri, i en canvi el que més necessita, que és un davanter centre, no l'ha fitxat, i el Madrid al revés, que dius, si alguna cosa té són davanters hàbils, extrems, mòbils, n'ha fitxat més, i en canvi dius, què li falta al Madrid? No, home, un mig centre que li vertebri l'equip, i és l'únic que no ha fitxat.
5: Bueno, no sé si acabaran fitxant a Zubimendi o acabaran fent algun altre, o si se'n sortirà amb l'Arda Güler o se'n sortirà amb el Bernardo Silva, amb Estones, no ho sé. De vegades ens oblidem perquè parlem molt del Madrid com si fossin Modric i Kroos fossin per separat, i jugaven tots dos, no un. És a dir, parlem no el Madrid de Kroos o el Madrid de Modric, no, el Madrid de Kroos i de Modric. Per tant, aquest sentit de que del Madrid ara tu tens qui defensarà amb Mbappé, Vinícius, Diomandé, Bellingham, clar,
2: Tchouaméni i un altre.
8: I Kroos i Modric moltes vegades tenien a Casemiro al darrere, també.
6: És a dir, escudés, que eren sí. era un equip que jugava molt diferent.
5: Però jo ara no sé com jugarà, sí que no ho puc preveure. Així és com estic expectant per veure com evolucionarà el Barça amb Rodri, que farà Flick, a partir d'una base que ja és molt clara i d'un estil molt reconeixible. No sé què farà Mourinho, perquè li he perdut la pista com a entrenador i com a intervencionista els últims temps. Vull dir, no tinc ni idea de quin equip té el cap, ni què pensa fer, però sí que em va sorprendre molt. Hi ha la frase que va dir Mourinho, va dir: bueno, com que Rodri tenia dubtes, jo també vaig acabar tenint dubtes sobre Rodri, no? És la frase
1: sí.
5: que ha dit.
1: Que mira, és la podem escoltar la feta de Mourinho ahir, l'entrevista que va fer el Chiringuito amb el Pedrerol, que va dir això, que va parlar amb Rodri i que quan el va veure dubtar, llavors hi van entrar els dubtes amb ell. Així ho va dir Mourinho.
9: No, hablé un par de veces y Real Madrid le hace una oferta muy buena. Rodri ha tenido dudas, ha dudado. Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Jugador extraordinario. Yo pienso que Real Madrid es de una dimensión. No puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta, ¿cuándo tengo que ir? Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado bien, obviamente.
5: És molt interessant el que diu, eh? Perquè t'està dient que estic segur que el Rodri li estava preguntant la mecànica del joc, igual que estem parlant ara nosaltres, de com serà. I el Mourinho
2: no li va saber respondre.
5: I va dir, no, fes-me confiança. Ara el documental de Mourinho que estan fent, que s'estrenarà aquests dies, és molt revelador, perquè no es parla mai de tàctica. O sigui, es parla tot
6: d'actitud,
5: de templaris. O sigui, jo faré un exèrcit de templaris. O sigui, els templaris vol dir que no preguntaran de què faré ni de com jugaré. És una altra manera d'entendre el futbol. I això li va anar bé l'Inter. Li va anar bé amb el Chelsea, vol dir, veurem si li torna, si li va bé en el Madrid, perquè aquí sí que discrepo de que el Mourinho va aturar el Guardiola i no s'ha fet veure que el Barça no va tenir la trajectòria tan esplèndida com es preveia. Bé, el Mourinho va guanyar la Lliga dels 100 punts,
6: que
5: va, la Copa, una Copa molt disputada.
0: El més difícil de la història.
1: No, el que sí que va aconseguir és que el seguissin com templaris. Bueno, això ho va aconseguir, just, però que, això no és el mateix que haver aturat just, el Barça de Guardiola.
5: I que el Guardiola que el Guardiola va dir, plego, estic cansat sí. i ja va estar.
1: Però crec, i això és opinió meva, que si Guardiola fes una llista honesta que pogués fer pública de motius pels quals plega, Mourinho no seria ni l'un ni el dos.
5: No, bueno, ell sempre ha reconegut que el seu rival va ser Klopp, mai va ser Mourinho, això és una altra història. Ara, jo també admeto que Mourinho, si tu t'acabes sent abduït per Mourinho, mates per Mourinho.
1: Sí. Aleshores, el Madrid... Això sí que ho va aconseguir, que hi hagués just... un gran gruix de la plantilla que matés per ell.
6: La paraula és abduït, m'ha fet molta gràcia.
2: Esclavos.
5: Bueno, una mica és la sensació que tinc, no? Els farà jurar tots el Nou Testament, buscarà motivacions, psicològicament serà extraordinari, buscarà les maneres de trampejar els jocs, s'ho farà venir bé, però ell, clar, quan Rodri li diu els dubtes, ja vaig dir, hòstia, és possible, no sé si ho... Per el que vaig sentir després també de Rodri, jo crec que anava per aquí, on jugarem, com jugarem, qui defensarà, qui ho... i en canvi és molt més fàcil explicar-ho des de la cultura del joc del Barça, que és on caixa Rodri, que no pas des de la cultura del joc del Madrid, que és, nosaltres guanyem i després us explicareu com juguem. El problema és que quan deixes de guanyar, que és el que ha passat els dos últims anys, després comences a donar culpa a la premsa i tota la història, perquè a mi em sembla, i ho dic ara aquí, vergonyós, que els fitxatges del Madrid i les presentacions de l'entrenador es facin sense periodistes, sense ningú, bueno. Només simplement amb una pantalla de televisió i de dir, aquí estem, allò em semblava, no, vaig veure aquella imatge i era una fredor i una cosa terrible. O sigui, ells dos allà, hem passat de l'ABC, el dia que estava totalment espitat el president del Madrid, que va arribar amb aquella pobra periodista de l'ABC, i hem passat amb una cosa hermètica, amb una cosa allà, amb un quadro, amb ells dos, mano a mano, i
6: dic... També m'he dado de baja de tu periódico.
1: Com ho va explicar, Nil, Rodri, els fitxatges, els motius per fitxar pel Barça?
2: Doncs, evidentment, la primera pregunta era claríssima, els motivos de la decisión, y esta va a ser la respuesta de Rodri.
9: La decisión ha sido una decisión dura, primero por el hecho de salir del Manchester City, y en cuanto Barcelona es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa, y bueno, para mí está claro que tenía alguna otra opción más, como dices tú, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Jan, a la cúpula directiva, y nada, feliz de estar aquí.
2: evidentment, Rodri, que explicava així els motius, uns motius que va repetir en diverses ocasions, que eren sobretot esportius, fent referència, evidentment, al que deia Ramon. Un dels objectius amb els quals arriba Rodri, que és guanyador absolutament de tots els títols possibles, com no pot ser d'una altra manera, és per intentar guanyar la Champions.
10: Bueno, el Barcelona no es porque venga yo. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva, y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante. Al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
2: Rodri arriba per aportar a nivell individual, per sumar al camp, però també per sumar a fora, i això era el que explicava quan li preguntaven per la seva competitivitat amb Marc Bernal.
10: Entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble, y que bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime en ese sentido, así que bueno, creo que podrá crecer a mi lado, y eso es importante, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes que puedan ver jugadores que vienen de fuera o con otras vivencias.
2: Aquest és Rodri parlant sobre els seus companys, sobre aquest nou rol que ha de tenir en principi en el Barça. Avui li han preguntat, o ha comparegut Flick als mitjans de comunicació del club, i això és el que ha dit sobre el fitxatge sobre Rodri.
11: Of course it was a big opportunity.
4: Per descomptat, per nosaltres era una gran oportunitat tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí. Crec que és el millor 6. Pot controlar el partit, però també pot ajudar molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres, i per descomptat eleva el nivell de tots els jugadors.
11: For us very important. And of course,
1: sí, t'escolta Ramon, i nosaltres l'escoltarem avui al Gamper. Per cert, això de triar uns capitans, creus que és idea seva? És a dir, els noms no tinc cap dubte que els ha triat Flick, però creus que és idea seva? O després del que va passar l'any passat amb Ter Stegen, que mentre no signa la baixa de 4 mesos se li retira la capitania, tot plegat, creus que aquest any també amb De Jong lesionat li han dit des del... Hansi, potser seria bo que marquéssim els lideratges una mica.
5: No sé si és tan influenciable Flick, si es deixa dir determinades coses, no? Això tant el Sique com el Nil, que estan molt més al vestidor que no pas jo, no sabria dir-te ara, diria una especularia i no... A mi em sembla, ja et dic, una decisió intel·ligent de dir que de moment aquest xicot, el De Jong, que es curi. A mi em sembla bé que es delimiti això de que ara es toca dilapidar De Jong. Jo crec que el Barça s'equivoca, i que ni l'entrenador ni pel que sigui el president, a tots els agrada De Jong. Mm. Una altra cosa és l'opinió pública.
6: Me parece que por fin hay alguien que dice algo.
1: Un periodista defendiéndote, ¿eh?
6: Periodista que ya, como ya está jubilado, ya puede hablar bien, ya no tiene interés de decir cosas.
1: Però, activo, cosa que ja
5: no. Però si ara dèiem, és un jugador que el Barça no té, De Jong, del centrecampistes, sí. Perquè ho hem explicat moltes vegades, el problema de De Jong és que no gira. És un gran conductor, elimina línies, arriba i xuta. Però acostumats al control orientat, que tu veus a jugar, que tu també ho veuràs amb Rodri, no, aquest control orientat no té.
1: Els perfils que li diuen ara, no? El perfilar-se que diuen.
5: Aleshores, tenir-lo per mi és més important que no tenir-lo. Ara, ell se li ha de fer veure que ara ho tindrà pelut per jugar. És a dir, recupera't bé, posa't bé, tens temps, no et pots operar, no t'operis. Fes el que vulguis. Ara, nen, hauràs de rascar, eh? Perquè ja ha passat el Mundial, bueno, ara tens el Xavi allà, que no sé com si el convocarà més com el Koeman o quin serà la relació que tindran. Però jo crec que és una decisió intel·ligent. De moment, recupera't, posa't bé i avisa'm, serveis mèdics, que em diguin que ja estic a punt. I quan estiguis a punt, demostra que ets capaç d'entrar en aquest equip i compartir amb el Rodri, amb el Pedri, amb el Gavi, amb el Fermín i el que sigui.
6: Mi objetivo es llegar muy temprano ya, cuando pueda, para la Nations League.
1: Exacte, com el Xavi està, ara Xavi sabrà el que és tenir-te implicat, Frenkie. Ramon, un plaer tenir-te aquí com sempre.
5: Gràcies a tu, que vagi molt bé a tothom.
1: Pau, teniu professor nou a l'escola, eh? Ha arribat Rodri, teniu un monitor nou.
12: Sí, home, l'hem de donar la benvinguda, perquè hi ha coses que han de quedar molt clares. Hi ha coses que han de quedar molt clares. I és que jo vaig anar a Espanya a adaptar-me, i ara és moment que ell m'escolti. Benvolgudo Rodri, que te llamo así porque no me sé tu cognombre. Que, o sea, que bueno, que benvolgudo Rodri. Lo primero de todo, bienvenido al Barça. La verdad es que eres un fichajazo muy bueno. y espero que aportes experiencia, talento y estoy seguro que este año contigo ganar la liga será soplar y hacer botellas. Dicho esto, el pasado verano yo fui a tu equipo, que es la selección española, y os ayudé a ganar el Mundial. Me adapté en todo lo que hizo falta, luché por una camiseta que, bueno, ya me entiendes, si dependiera, pues igual me hubiera escapado de allí en plan piernas, ayudadme. Pero ahora el que ficha por mi equipo eres tú, así que de ti espero ver lo mismo. De entrada, a finales de septiembre espero que ya te hayas aprendido varias frases hechas, como por ejemplo a la taula d'en Bernat, qui no hi és, no hi és comptat, o también a la taula i al llit, el primer crit. Y para noviembre ya tienes que ir ya por los pronombres febles, ¿eh? Los pronombres débiles, ya te explicaré. Y yo te voy a ir haciendo costado todo este tiempo, porque a horas de ahora lo más caliente está en la higuera y ya sé que tú no has venido al Barça solo a petar la charrada, pero quiero ver algo de adaptación, no me huyas de estudio. Tú decides si entiendes el Barça como lo ha entendido el Lewandowski, que se ha ido el nano a Chicago con el carnet de maulets a la cartera, o si quieres entender el Barça como Ferran Torres, y no te voy a decir más porque hay para alquilar sillas aquí, ¿eh? No hablo para no montar un cirio. En fin, que bienvenido al Barça y ahora a trabajar y a ganarse las garrofas. Venga, Rodri, benvingut.
13: Pau. Pau. 12:35.

0: Si esteu mirant el directe a YouTube...
1: Sí, s'ha perdut.
2: Ostres.
1: S'ha perdut. O sigui, Rodríguez, què fots aquí un 19 d'agost?
2: Miratge.
3: Treballar.
1: Bon dia, Catalunya.
3: Bon dia. Els meus respectes al Ramon Besa, que és la primera persona que a l'estiu, en lloc d'engreixar-se, s'aprima i està millor físicament ara
4: que
3: fa 30 anys.
4: S'assembla a mi cada cop més.
3: És veritat. Està mutant en Guardiola, el Ramon Besa.
4: S'està quedant aquesta barbeta així ben
2: guardiolesca. Juvenil.
3: És que t'ha fet un xaval, eh? Fora conyes, m'ha impactat.
4: T'ha fet un xaval.
3: Ara feia setmanes que no el veia i m'ha impactat.
4: Diumenge titular.
0: Mai millor dit, el sí que ha tornat ben d'hora aquest estiu, perquè estem preparant coses per la propera temporada. Avui és dia de Gamper. Avui no farem la transmissió del Gamper a Ser Catalunya, perquè ho guardem tot ja pels partits oficials, per la Lliga. El futbol en català a Ser Catalunya des de l'any passat es diu Què t'hi jugues, Barça? Aquest any seguirà sent Què t'hi jugues, Barça? El passat ja t'hi sentíem molt. Hi havia el Vermo, vam tenir el Nil la primera part de temporada... Per què m'esteu mirant amb ulls de conspiradors tots plegats? Què heu d'explicar?
5: Perquè estic veient a veure on acaba la frase.
0: No, jo no sé què heu d'explicar.
5: Sembla una frase dit... de Víctor Pazzi.
0: A mi m'heu dit, baixarem el Què t'hi jugues.
5: Que vaig fent subordinades.
3: Aquest any és molt important.
0: Baixarem a explicar coses.
3: La cadena SER, per Ser Catalunya, per Ràdio Barcelona, per aquesta casa, perquè es compleixen 50 anys de la primera retransmissió en català que el Joaquim Maria Puyal va fer en aquests mateixos estudis. I per això hi haurà una sèrie d'accions especials que ja anirem explicant, i el Què t'hi jugues, Barça, canvia algunes peces, i els que estem aquí a la taula som els implicats.
0: Què vol dir sou els implicats?
5: Que som els implicats.
3: Que, per exemple, puc dir que el nou narrador, i ara la gent fliparà, serà l'Albert Bermúdez.
0: Ostres!
5: Bueno, sí, sí.
3: I la gent dirà, hòstia,
0: ja
3: el ventríloc de les veus...
0: Perdó. Narrarà el Albert Bermúdez o narraran...
3: Narraran tots.
0: O narraran els personatges del Albert
5: Bermúdez.
3: Lo del ventríloc és perquè és que ha estat amb José Mari Vaquero, que també estarà al Què t'hi jugues, Barça.
0: També, eh?
3: Sí, també. I ha estat molt bo perquè hem estat allà amb el Jordi Martí prenent algo i tal, i el Vaquero ens diu... El ventríloco este es bueno, ¿eh? Era el Bermúdez.
5: I resulta que sóc jo, sí, coses de la vida. Doncs sí, narraré jo i intentaré fer-ho bé.
0: Mentre disfrutis?
5: Sí, home, sí, ens ho passarem molt bé. La veritat és que jo és possiblement, per mi, la notícia, una de les notícies de la meva vida.
3: De fet, ella
5: ha narrat el Barça.
3: Sí, ella ha narrat.
5: Flipant, o sigui, clar, jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral... Havia narrat amb una pila de coses, però el Barça, tio, però el Barça és com...
3: I el Barça en els 50 anys de les retransmissions en català.
5: Em torna loco.
0: És el mateix que la pilota corre més, si ja veuràs.
3: El Bermúdez el deixarem anar de colònies, però no pot anar sol i l'acompanyarà el Nil Solà, que serà el seu Sancho Panza.
0: Ostres, o sigui, tindrem...
3: Tindrem el Quijote i a Sancho Panza.
5: Ell és el Sancho i jo sóc la Panza.
0: I tindrem... El pringat que es queda a l'estudi...
3: Com sempre, seré jo.
0: Que seràs tu.
3: Per repartir jocs, sí.
0: O sigui, estaràs a tots els que t'hi jugues, Barça,
3: sí,
0: dirigint des de l'estudi.
3: Exacte. Però simplement per controlar que tot...
2: T'has segur verbo de fer això?
5: Sí.
3: Per controlar que tot va com ha d'anar, perquè bueno, la palet seguirà i tal, però també torna el Cristóbal i llavors...
0: Com?
3: Hi ha d'haver algú que controli que aquí no es desmadri massa la gent.
5: Sí.
0: Torna el Cristóbal, també.
3: Torna el Cristóbal, sí. Cristóbal, que de fet no ha marxat mai de la ràdio, però d'alguna manera torna i una de les seves feines principals serà estar al Què t'hi jugues, Barça, amb el que implica que el Cristóbal estigui al Què t'hi jugues, Barça.
5: És com sopa de cabra.
3: Ara, de venir,
5: com sopa de cabra, no ha marxat
3: només
5: mai.
3: Només us dic una cosa, havia de venir, però ara està el Toreschi parlant amb la Berta, l'Albert i el Víctor, que són el tècnic, el responsable d'emissions
5: i
3: la de digitals, i l'Eli també, i els estava fotent un rotllo de com volia canviar l'estudi, que he dit jo me'n vaig a baix, Cristo, i tu mateix.
2: Jo he de dir que ha entrat per la porta Cristóbal Chassent, ha saludat a tothom, m'ha agafat pel coll i m'ha dit, vine que tu i jo anem a parlar, i m'ha fet una xerrada motivacional que, bueno, podria ser el partit ja d'avui, que ja sortiria a menjar-me la gespa. Una xerrada motivacional tremenda.
0: Això ho comencem diumenge, una hora abans del partit?
3: Una hora abans del partit, sí.
0: Alguna cosa més que vulguis desvetllar, deixem sorpreses per l'antena.
3: Sorpreses, sí. I a més, un programa és com comença, però sobretot és com acaba.
0: La temporada, correcte. Per tant, Què t'hi jugues, Barça, a partir d'aquest diumenge, amb el Sique Rodríguez com a mestre de cerimònies, amb l'Albert Bermúdez a la narració, amb el Nil Solà i l'Anàmbric, amb el Cristóbal que torna i amb més sorpreses que anireu descobrint l'any del 50è aniversari del futbol en català a Ràdio Barcelona. Doncs, molta merda, com es diu al teatre.
3: Et continuo escoltant.
0: Anem, que tenim moltes coses per explicar. Per exemple, ara ho comentava el Ramon Besa, les presentacions del Real Madrid que s'estan fent a porta tancada. Ha tornat un altre heroi del Mundial. Javier Raez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
0: Por fin un campeón del mundo, de nuevo en el que te jugas. A ver si vas a volver tú y no te van a dejar entrar tampoco al Bernabéu.
6: Hombre, espero que sí, espero que me dejen entrar. Espero que me dejen entrar, vamos a ver. A mí me gustan las presentaciones de toda la vida.
0: A mí también.
6: Con público, con prensa. Me gusta la... Bueno, el fútbol de toda la vida, no me gustan las cosas nuevas. O sea, no estoy para nada de acuerdo con que se hagan a puerta cerrada, aunque haya algún motivo que ya nos explicará en su momento, pero que a mí me gustan las cosas normales. Tampoco hace falta hacer una hora con cada jugador, quizá una conjunta, quizá con un partido de entrenamiento, yo que sé, como sea, pero me gusta, bueno, pues se haga de forma tranquila, normal y pausada, como se hizo toda la vida, pero cada uno en su casa hace lo que cree oportuno, y en esto el Madrid ha decidido hacerlo a puerta cerrada y de forma más íntima, así que bueno, si al final ganas estará perfecto y si pierdes pues estará menos perfecto, pero vamos, que esto no es evidentemente algo vinculante y que influya en el resto de la temporada.
0: Pues no sé, este cambio de política, Javi, cómo lo vamos a solucionar. El sábado os tenemos por aquí, porque el Madrid se estrena en la Liga en el campo del Español, sábado 9:30, ¿cómo llega?
6: Ese es el tema, lo deportivo. Si Mourinho da o no con la tecla y si consigue pues convencer a Mbappé, a Vinicius y compañía de que hay que defender, hay que bajar, hay que trabajar. Y si lo consigue, pues ha dado con la tecla. Está en esas y parece que también la plantilla está en conseguir revertir lo que ha pasado los últimos dos años.
0: Pues Javi, vamos hablando. Bienvenido de nuevo.
6: Muchas gracias.
0: Me han parecido demasiadas las vacaciones que has hecho, pero bueno, contentos de tenerte aquí.
6: He estado intermitente, he estado viendo a los partidos de entrenamiento del Madrid, en Leganés, a Corcón, he ido a verlos. He ido al estudio con Álvaro Benito algún día, he entrado en la radio.
0: No, bueno, por eso, ya he ido escuchando.
6: He estado un poquito a todo.
0: Abrazo, Javi.
6: Cuidado, chao.
0: 3:45, posem-nos al dia, va.
7: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: I presenta a partir de la 1 l'Espanyol l'últim fitxatge que ha tancat, el del central Vanya Drekušić. Allà tenim ja l'Andrea de la Torre. Andrea, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, Teje.
0: Tot a punt perquè comenci aquesta roda de premsa, que després també parlarà Monchi, no?
8: Sí, aquí estic a l'estadi de l'Espanyol, on d'aquí pocs minuts comença aquesta roda de premsa de presentació de Vanya Drekušić, el cinquè fitxatge del conjunt blanc i blau. El central eslové atendrà els mitjans per expressar com han sigut les primeres setmanes a Barcelona com a jugador de l'Espanyol i posteriorment també atendrà els mitjans Monchi. Per tant, estem molt pendents a tot el que ens pugui explicar.
0: Pendents de que expliqui Monchi, també estem per aquí amb el Martí Juncau. La Martí, bon dia. Pendents de tot el que passa al món, per exemple, que el jugador del Bayern de Múnich, Musiala, explica que té una malaltia anomenada disfunció neurològica.
9: I després de desplomar-se per segona vegada enmig d'un partit aquesta setmana, el migcampista alemany ha comunicat que pateix aquesta condició. Explica que, tot i poder espantar la vista de l'espectador, és una part normal de la seva vida i no és un risc per la seva salut.
0: Els terratrèmols que hi ha hagut les últimes hores a Granada han afectat també el club de la ciutat.
9: Aquesta matinada, Pacheta, entrenador de l'equip, explicava al Larguero com han viscut aquest episodi des del club.
10: Era un barco, se mueve. Esto se mueve, es impactante. Tenemos algunos chicos que se han tenido que cambiar de casa. Se va a revisar el estadio. El estadio tiene los desperfectos que tenemos en las casas y que tenemos todos. Pues algunas cosas que se han roto, pues normal, es normal. Yo lo que soy, optimista, aparte de que van a venir los técnicos a verlo y todo lo demás, yo espero que no tenga daños estructurales y el domingo, digo el lunes, podamos jugar contra el Mallorca aquí en casa.
9: Pacheta assegura, però, que si el partit es juga serà amb total seguretat i més notícies al futbol espanyol perquè la Comunitat de Madrid ha denegat les mesures cautelars al Rayo per la concessió de Vallecas i definitivament no podrà jugar al seu estadi.
0: En futbol internacional hem d'explicar que Senegal té nou seleccionador i és un nom conegut.
9: Sí, és Patrick Vieira, la llegenda francesa de l'Arsenal, que després d'entrenar al Gènova afrontarà la seva primera experiència com a seleccionador.
0: Més enllà del futbol, en bàsquet, el Barça està a punt de fitxar el substitut de Xenguelia. Sir Chávez, bona tarda. Bon dia.
11: Què tal, Teje? Bona tarda. Bon dia. Doncs sí, és Joan Macondo, a la pivot francès internacional amb la seva selecció, 26 anys, 2,07 metres, ha passat per Mònaco, Budugnost, Tortele, Gomifus i en xinès. Té experiència a Euroliga, també a Eurocup, un perfil molt físic, atlètic, versàtil, que pot jugar tant de 4 com de 5. És una operació que ja està avançada, encara queden alguns detalls per acabar de tancar, però la previsió del club és que s'anuncia a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent i que, si tot va bé, ja es pugui incorporar la pròxima setmana amb la resta de jugadors que no van amb la seva selecció. Aquesta finestra FIBA. Macundú està avançat, però la seva arribada no tanca el mercat del Barça perquè continua faltant el 5, la carpeta segueix oberta, especial atenció al mercat nord-americà. No hi ha una data límit interna, el Barça prefereix encertar el perfil abans que fitxar per necessitat i, per tant, podria arribar a començar la temporada oficial sense aquest 5. Si cal, la recerca es podria allargar fins i tot fins a l'octubre.
0: Doncs, entrada a la tardor podria arribar aquest pivot que busca el Barça. Més bàsquet, perquè, parlant del joc interior blaugrana, ahir el larguero Billy Hernán Gómez afirmava que espera tornar-se a sentir jugador a Unicaja.
9: L'exjugador del Barça i pivot de 32 anys va ser presentat pel club malagueny i explica a la SER que és el context ideal per fer-ho després de la seva etapa al Barça.
12: Creo que puedo encajar, porque creo que puedo ayudar mucho al equipo y al club y porque creo que también ellos me pueden ayudar muchísimo, ¿no?, a disfrutar y a sentirme jugador y en eso yo creo que Unicaja como club y Málaga como ciudad pues han sido increíbles.
0: Si el Barça entenc que no se sentís gaire jugador, suposo que haurà fet autocrítica. Tanquem amb dues notícies de tennis, la cara Rafa Hodder i la creu Nick Kyrgios.
9: Sí, perquè el tenista grec, suspès provisionalment després de donar positiu en cocaïna durant un torneig a Mallorca. Per altra banda, Hodder juga avui als vuitens de final de l'ATP de Cincinnati contra Flavio Cavoli a les 5.
0: Passa un minut, a tres quarts d'una del migdia.
7: Què t'hi jugues?
0: Així, segueixes per aquí, oi?
11: Segueixo per aquí.
0: Hi ha una novetat aquest any a la Lliga que ens ha cridat molt l'atenció i que sé que a tu t'he fascinat, que és aquesta tecnologia de la pilota connectada, que és una novetat que s'ha estrenat ara amb la primera jornada, que té a veure amb un sensor que té a dins la pilota amb la que es juguen els partits.
11: Doncs sí, ja ho vam poder veure al Mundial, amb alguns exemples, com per exemple aquell Portugal-Croàcia en què el sensor va arribar a detectar que Matanovic havia fregat la pilota amb els cabells i això va poder determinar que hi havia fora de joc i es va anul·lar el gol de Croàcia. També amb els quarts de finals entre Noruega i Anglaterra, amb aquella pilota que semblava que havia colpejat els cables de la Spider-Cam, però la FIFA va dir que el sensor no havia detectat res i que, per tant, no havia tocat el cable. És una tecnologia que permet saber si la pilota ha estat tocada i en quin moment exacte. Una informació que es pot integrar amb el VAR, amb el fora de joc semiautomàtic, sobretot, és a dir, ja no serà una persona qui determini quin és el frame exacte en què surt una passada, serà el mateix sensor qui marqui el moment exacte en què el jugador toca la pilota, i per saber com afectarà això i fins on es pot integrar aquesta nova tecnologia amb totes les dades que ja genera la Liga, tenim amb nosaltres avui a Ricardo Resta, que és el director de Football Intelligence y Performance de la Liga.
0: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Es un proyecto que ha sido en colaboración entre la Liga, el Comité Técnico de Árbitros, la marca que hace el balón, Puma, y Kinexon, para ayudar a eso, ¿no? A ser más objetivos en decisiones, pues fueras de juego, manos, balones desviados, córner, saque de puerta, dobles toques, los momentos exactos del contacto. ¿Cómo nos tenemos que imaginar lo que hay dentro del balón, este sensor?
13: Bueno, pues es un muy pequeño sensor de radiofrecuencia que pesa tan solo 14-15 gramos y que está integrado por dentro en la construcción del balón en la vejiga y que automáticamente pues queda sellado y nos da un balón completamente funcional y en el que no hay ninguna diferencia con el balón que no lleva sensor.
0: Claro, o sea, que el balón pese lo mismo, que no se desvíen las trayectorias, que sea estable, ¿no?, que tenga el mismo equilibrio. Todo esto es a nivel de ingeniería es complicado, ¿no?
13: Pues imaginamos que sí, no somos tan expertos en tecnología, pero precisamente pues lo que hizo posible este proyecto es que aproximadamente hace un año desde Puma nos informaron que habían completado todos los procesos para poder integrar el sensor en el balón. Que habían pasado y validado todos los tests de FIFA, que sabéis que para que un balón se pueda utilizar en competición profesional debe ser obtener el sello de calidad de FIFA y la aprobación para su uso en las competiciones oficiales. Y a partir de ahí pues nos pusimos manos a la obra pues para resolver todo esto que acabas de comentar, tan complejo, de poner de acuerdo a Puma, a Kinexon, al Comité Técnico de Árbitros, a la Liga, a la producción audiovisual, al VAR, al fuera de juego, que son los elementos imprescindibles pues para que esto funcione cada día en los partidos de la Liga de Esports.
0: ¿Y esto cómo funciona? Es decir, ¿se instalan unas antenas en el campo para que capten lo que envía el sensor o cómo se envían los datos?
13: Vale, primero el sensor es, como os decía, es un sensor de radiofrecuencia que está integrado en el balón, que tiene una pequeña batería. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que el sistema funcione es que el balón esté cargado, ¿no? A partir de ahora los balones de competición están depositados y alojados en un lugar especial en los estadios, con unos armarios y unas estaciones de carga y de conexión que permiten monitorizar durante la semana y previo al partido que efectivamente están conectados y están cargados. Entonces, es ese, digamos, la primera parte, ¿no? Que es novedosa con respecto a esta tecnología, que es que el balón, además de que para poder hablar en el campo, pues necesita ser cargado. A partir de ahí, en cada estadio es necesario realizar una instalación de antenas que permitan que el balón esté en todo momento localizado en su ubicación en el campo y transmitiendo información. Esto es un poco lo que hablabais antes de la jugada de FIFA, de la posibilidad de tocar el cable, si el balón había salido del radio de acción de las antenas.
0: Claro,
13: si
0: el balón
13: no
0: sube más arriba de las antenas ya no lo detectan, ¿no? ¿Representa?
13: No, claro. Es un poco lo que demostraba un poco FIFA, que evidentemente la polémica que se puede suscitar al visualizar las imágenes por la percepción óptica que puedas tener desde una toma de cámara, que parezca que el balón ha tocado un elemento o como es en el juego, que parezca que alguien ha impactado con el balón y que efectivamente luego el latido del balón nos pueda certificar si efectivamente ha habido algún tipo de contacto o si en algún momento determinado se ha podido perder la señal.
0: Claro.
13: La información que teníamos desde FIFA lo hemos chequeado y la que tenemos también porque así hemos planificado las instalaciones en los estadios es que el sistema de antena lo que permite es tener una cobertura total del perímetro del terreno de juego, es decir, el balón está en todo momento localizado en el perímetro del terreno de juego, pero también en la altura, que es necesaria y que habitualmente ningún balón va a subir por encima de esos 50, 60 metros. Habría que pegarle muy fuerte para sacarlo. Pero bueno, en el caso del Mundial no salió del radio de acción.
0: No salió del radio de acción. Dices el latido, porque la forma de verlo, y también se va a ver la retransmisión televisiva, es esa, ¿no? Que los golpeos que recibe el balón se dibujan como cuando vamos al médico y nos hacen un electrocardiograma, una revisión, ¿no? La línea esta sísmica va a ser así como lo vamos a ver.
13: Tal como el sistema se conecta directamente a tanto al VAR como al fuera de juego, sistema, y está emitiendo en tiempo real con una latencia de 2 milisegundos, que es nada, 560 veces por segundo, esa señal que se integra en un monitor dentro del VAR y del fuera de juego. Y efectivamente funciona tal como el latido de un electrocardiograma. Cualquier sensibilidad, cualquier contacto que el balón detecta en el campo, automáticamente se refleja como una curva pequeña o grande en función de la potencia del impacto en esa señal que les permite a los árbitros pues en cada momento tener claramente identificado uno, si el balón ha sido contactado, o dos, en el momento exacto en el que ha sido contactado, o diferenciarlo de simplemente de un bote que ha podido pegar en el terreno de juego el balón bote.
0: Claro, claro. Sí, se entiende perfecto. ¿Y te puedo hacer una pregunta de analfabeto y tú no me juzgas? Porque, claro, esto va a medir también, con una tecnología SX-Ball vais a sacar datos como la fuerza del chute, los efectos, trayectorias, que esto va a ser muy chulo, ¿eh? Pero jugadores que chutan a 140 por hora, ¿no se puede romper este sensor?
13: Pues a priori no, o sea, lo que está testado en las pruebas que se han realizado, no ha habido ninguna incidencia y tampoco en las que hemos realizado nosotros previamente en el mes de enero con los equipos, con los clubes. Hemos estresado también la tecnología y hemos estresado el balón. No te digo que no pueda suceder un día, pero como se puede pinchar un balón o en un contacto cuando le meten un taco fuerte, una pisada y que pueda hacer que el balón se rompa. En cualquier caso, para eso tenemos otros

0: torno a los 160 euros
1: Ah, pues no es
0: extra,
1: tanto.
0: extra de coste sobre el precio del balón, ¿vale?
2: O sea, sobre más o menos unos 300 euros el balón.
1: No está mal.
0: Sí, bueno, dependiendo de cómo estén los precios de venta público, que no sabría decirte,
2: Sí.
0: pero aproximadamente por lo por los comentarios, ¿no? Pero ese incremento de balón tiene que ver, uno, el coste de cada chip, de cada sensor; dos, el extra que supone fabricar una vejiga especial que integra el sensor, que es la que va por dentro del balón; y anecdóticamente, pues un incremento que nos hemos encontrado por el camino, que es que el balón ha dejado de ser material deportivo y pasa a ser material electrónico en aduanas. Es decir, que
2: Ah,
0: cuando se envía
2: para
0: desde el fabricante...
2: Los aranceles que se pagan son más altos, ¿no?
0: Exacto, porque a partir de ahora ya no es material deportivo, sino que es material electrónico.
2: Buena esta. Sí. ¿Llegará el día que tendremos una cámara en el balón?
0: Pues,
2: en el FIFA 99 había la modo cámara de balón.
3: Cámara balón, es verdad.
0: Al paso que avanza la tecnología, pues cualquier cosa es posible, pero no me quiero imaginar cuando
2: mareo,
0: esté rodando
2: ¿eh?
0: Por el suelo, las vueltas, el mareo que nos iba a provocar a todos.
2: Ya está.
0: Ya recoge el giro, el sensor que tenemos, el spin rate, el giro sí. Del balón y las vueltas por segundo que pueda dar y los efectos. Yo creo que sería para volvernos locos.
2: Hasta aquí las preguntas tontas. Ricardo, gracias por explicarnos cómo funciona esta tecnología, que esperemos que sí, que sirva para mejorar el fútbol, y si de paso nos puede dar pues todos esos datos que también nos van a ayudar a analizar las jugadas, pues bienvenido sea. Un saludo y gracias por atendernos.
0: Gracias a vosotros, encantado.
2: I abans de tancar, acaba de fer roda de premsa prèvia al partit del cap de setmana el míster del Girona, Quique Álvarez. Núria Vilamala, com estàs?
4: Què tal, Quique? Bon dia.
2: Estem pendents aquests dies, clar, òbviament, del cas Sigankov.
4: I no s'ha volgut mullar, ha dit que hi ha un comunicat del club, que ell ja li va tocar parlar diumenge i que no ho tornaria a fer. S'ha remès el comunicat del Girona ahir en què deia que li havien obert un expedient disciplinari. Sí que ha parlat de Bànat, que ha aclarat una mica la seva situació.
5: És una confusió. I hi ha un tema a part, i després els altres jugadors, pues, bueno, és un tema de que jo senti que estan físicament, mentalment i en tots els sentits connectats. No? Aquest una mica és el d'això de Bànat ara mateix, però bueno, està entrenant bé, ell està entrenant aquesta setmana, entrenant molt bé i bueno, en principi, si no passa res, demà estarà complet.
4: Per tant, confirmat que allò de Bànat va ser una confusió. Teje també ha parlat sobre Arnau Martínez i Àlex Moreno, ha recalcat que sempre estan a disposició, que la seva situació no ha canviat i que ell creu que entraran a la convocatòria. Clar, som dimecres, el Girona juga contra el Córdoba divendres, per tant, poden passar encara moltes coses. I sobre Unagi també ha dit que haurà de valorar com està la situació i que si no ha sortit i ell està bé per jugar, que també entrarà en convocatòria. Clar, Teje, som dimecres, per tant, s'ha de veure en quina situació estan tots els jugadors que poden sortir.
2: El geni que va descobrir que els entrenadors podien fer les rodes de premsa dos dies abans, els hi van fer un regal del cel a ells, però els periodistes aficionats i sobretot la gent que juga, els managers, fantasies, tot això, ja no saben com agafar els equips. Núria, gràcies.
4: Una abraçada.
2: Arribarem a la una del migdia. Pausa, dos minuts, butlletí i baixen els de la treva, com sempre. Adéu-siau. Capitans, remenen la vora. Demà tornem si no ens fan fora.
6: Què t'hi jugues?
7: Ser Catalunya, Barcelona.
8: La Núvia anirà maquíssima. I tu?
9: Jo, a Xeviot.
8: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
9: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
10: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
11: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
12: Aquí a Catalunya, a l'estiu, som molt de platgeta. Però també tirem cap a la muntanya. Som de quedar-nos a ciutat, que no hi ha ningú i és quan s'hi està més bé. O a l'oficina, per l'aire condicionat i perquè es treballa millor.
13: Sigui quin sigui el teu estiu, la millor manera de començar el dia és amb l'Aquí Catalunya. De 8 a 10, notícies, tertúlies, entrevistes i tota l'actualitat des de diversos punts de vista.

0: Aquí Catalunya edició estiu. Amb Laura Estrada, a SER Catalunya.
1: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
2: És estiu.

0: treva. Cessació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:06 i comencem aquesta hora de desconnexió de la treva. Avui, que estem en aquest dia, sembla que s'obre una mica, no? Perquè és dimarts, 19 d'agost, en fi, últim dígit del mes que no fa pudor a tornar a la rutina. No patiu, no patiu. Anem fatal, eh?
2: Anem fatal,
1: dies,
2: o sigui,
1: eh?
2: Jo he dit, el dilluns vaig dir que era dimarts, després ahir vaig dir que era dijous, o sigui...
1: Anem fatal en això dels
2: no
1: dies, estem
2: més.
1: Fent una cortina de fum. Dimecres 19 d'agost, últim dígit del mes, això sí, que no fa pudor a tornar a la rutina, perquè ja comencem en el 20 setembre. Però tranquils, nosaltres seguirem aquí a les freqüències de la sèrie Sex Catalunya fins al 28 d'agost, per al vostre moment d'autocuidat. I avui per parlar-vos d'amor, d'amor sense sexe i de sexe en general.
2: I avui, Dia Internacional de l'Orangutan, ja que parlem d'homes, hem de dir als oients que ho hem aconseguit, que hem acabat amb el patriarcat.
1: Sí.
2: Avui al programa serem tot dones, excepte Tomàs, t'estimem. Trobem molt a faltar el nostre company Uri Mora, que ja està de vacances. Escoltarem el One Hit Wonder de la cantant Julia Blum i ens explicarà com es dona treva l'actriu Zoe Bonafonte, que aquest divendres estrena la pel·lícula A Fuego.
1: Tot això i molt més aquí. Benvinguts i benvingudes a La Treva.
3: Participa a La Treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Les novel·les, pel·lícules, sèries i fins i tot les converses més quotidianes tenen un ingredient que acostuma a estar molt present: el sexe. Però continua sent tan important en el nostre dia a dia? O li hem donat una rellevància que no tenia i que s'ha anat esvaint amb els anys?

0: L'altre dia llegia un article al País que deia que el CIS havia publicat un estudi al gener sota el títol Percepció social de l'amor, on el 80% dels enquestats creia fermament que pot existir l'amor entre dues persones sense relacions sexuals. Només un 18,4 considerava que totes dues coses han d'anar necessàriament unides. A mi, personalment, el 80% em va impactar bastant.
1: A mi em t'anava a dir, tu què en penses? És que em sembla moltíssima gent que vol estimar molt però sense estimar el plaer.
0: Clar, i a més si ho compares en un altre estudi també del CIS, però del 1995, és a dir, fa més de 30 anys, només el 34% deia que podia existir una relació estable entre dues persones que es volen, encara que no mantinguin relacions sexuals. És a dir, és que parlem de més del doble.
1: O sigui que ara ens hem deshipersexualitzat, diguem-ne.
0: Sí, és que no sé si és que ens hem fet més puritans o que estem acceptant una realitat que abans ja existia. És a dir, igual no hem de pensar tant que ara no tenim tant de sexe, sinó que igual abans no el teníem però no s'atrevien a dir-ho, que ahí està un poc el,
1: exacte,
0: el tema.
1: I que veníem d'uns anys com de molt de sexe, perquè als 90 i als 2000 era com més aquesta època de la hipersexualitat, en blanc, que estava tot arreu, com que es trenquen els tabús del sexe, que no ens agraden tampoc,
0: no,
1: s'ha de parlar de sexe,
0: s'ha de parlar de sexe,
1: però ells comencen com que el sexe es comercialitza molt, i si, si te'n recordes com... Bueno, te'n recordes, no ens en recordem perquè no, eren molt petites. Te'n recordes?
0: ¿Recordes quan estaves flotant al ventre de la...
1: Però aquest tipus de referències, en plan, doncs, les mamas Chicho amb Berlusconi a la tele, que aquí tenien un programa que es deia Tutti Frutti, totes les campanyes publicitàries eren tot supersexualitzat, sí, tot ple de tetes, de six-packs en els homes, i, de fet, amb el feminisme estàvem en una època que es diu la tercera onada de feminisme, que és el sex-positive feminisme, que és quan a la dona, estem tots d'acord en que la dona s'alliberi sexualment, però si és una dona supersensual, supersexy, que agrada als
0: no
1: homes...
0: No qualsevol. Una que, siga, que tinga el vistiplau de la mirada masculina.
1: Exacte, totalment. I llavors és com comencen, pues, com la pel·li aquesta d'Instinto Básico, que és com que està aquesta femme fatal que fa servir el sexe com una transacció, saps? Com que el que li dona poder a una noia és el fet de ser com sexualment molt activa, com la Samantha de Sexo Nova York, de la que sempre parlem.
0: I una noia jove, perquè la sexualitat és algo que també ha estat intrínsecament relacionat en la joventut. Val, ara, i fins i tot ara, pots parlar de sexe, però veure una persona molt més gran parlant de sexe és com lo típic de no vull escoltar, no vull saber. Bueno, parlem tots, si
1: que
0: parlem
1: això,
0: de sexe,
1: com que portem anys on s'ha parlat molt del sexe, però de quin sexe? De la gent normativa, de la gent jove, com dius tu, de la gent cis, de la gent heterosexual...
0: Clar, el que passa també és que sembla que quan eres jove has de ser molt sexualment actiu. I, de fet, ara les dades recolzen la tendència contrària, perquè, segons la General Social Survey dels Estats Units, un de cada quatre joves entre 18 i 29 anys es va passar un any sencer sense tenir sexe. En 2008 només era el 8% i en 2018 el 23%. És a dir, cada vegada els joves també tenim menys sexe.
1: O tenim el mateix i ara no hem de mentir de que tenim,
0: exacte,
1: sexe, que també... Perquè a tu no t'han dit mai... Bueno, lo de ser virgen, que era com un puto trauma,
0: sí,
1: i després el boquerón. Bueno, a mi ja deia el perdre el boquerón.
0: El seito, perdre el seito. És realment... És molt cansat haver d'estar justificant si tens... Perquè si tens i tens molt, malament també, perquè ets una fresca. Si no en tens, malament també, perquè què fas que no estàs gaudint de la teua joventut?
1: Exacte, i de la joventut, de fet, i fins i tot quan estàs soltera i et diuen, venga, amb qui has dormit aquesta nit després de la festa? I és com, bueno, amb les meves amigues. Com pots sortir de festa estant soltera i no aprofitar?
0: Aprofitar el què? De fet, jo crec que això sí que és un pas que estem donant endavant, no? El de parlar amb naturalitat del que fem i del que no fem, i que les sèries també ho comencen a reflectir.
2: Yo no he venido a la universidad para seguir enganchada a mi novio del Insti. Tampoco es que haya tenido novio nunca, pero aquí estoy, soy súper prosexo. Poca experiencia, pero mucha teoría, así que estoy lista para darlo todo.
0: Clar, sèries que reconeixen que arriben a la universitat sense haver tingut sexes, que són 18 anys, vull dir, i què passa?
1: Exacte, o com a Sex Education, que són una mica més petits perquè estan al col·le, però hi ha una escena superguai quan una dona agafa un mirall i es veu per primer cop la seva vagina, que és com, és que tu també pots no saber com masturbar-te, no saber com relacionar-te sexualment amb el
0: normal.
1: Teu cos.
0: El tall que hem escoltat és de la sèrie La vida sexual de les universitàries, que és una sèrie estatunidenca que es va estrenar l'any 2021. Clar, ja parlem de sèries molt més recents. Sèries com, per exemple, la de Sterling Point, que s'ha estrenat fa no res.
3: Espera un momento. ¿Nunca?
4: Vale, es guay que pienses que existe un mundo en el que haya tenido sexo. En
3: no
4: serio, gracias.
3: Creía que todo el mundo en Nueva York tenía sexo todo el tiempo en todas partes.
4: Sí, como en el metro.
3: O en las escaleras.
0: Aquí está es la serie que se estrena. Este es,
1: que es la Teva Nova Prefe, ¿no?
0: Sí, es la
1: nueva,
0: estoy obsesionada. Que está serie. Amazon Prime, on les protagonistes parlen pues, sobretot parlen de la regla, parlen de sexe i reconeixen que, pues mira, sí, que aquesta noia que complirà 18 anys no ha tingut relacions sexuals, tot i viure en Nova York, que l'amiga li diu, però a Nova York tothom no tenia sexe tota l'estona.
1: Toda la vez en todas partes.
0: Clar, i per què pensem això? Pues pensem això com per culpa de sèries com Gossip Girl. Gossip Girl segueix a un grup d'estudiants del Upper East Side de Manhattan en les seues vides privades i socials, que estan narrades per la bloguera no identificada, no? La Gossip Girl. La sèrie es va transmetre des del 2007 al 2012 i va ser un èxit total, però clar, ja fa molts anys, és a dir, fa 20 anys de l'estrena d'aquesta sèrie, i en aquesta sèrie el que pensava era que nois de 16 anys tenien més vida sexual de la que tindré jo en tota la meva vida,
1: I
0: segurament.
1: I quan anaves al col·le tu veies que en aquesta sèrie, és clar, tu no tens, en la teva classe tens el típico del bigotillo que se li queda ahí en la llet, saps? En plan, no tens els nois de 30 pals, que és el que tenien de veritat els actors a la sèrie.
0: Bueno, i les actrius, clar, si tu vas a l'Insti en 15, 16 anys i vols intentar ser una Serena Van Der Woodsen interpretada ni más ni menos que per la Blake Lively, clar, amor.
1: Amb el teu cos que està creixent.
0: I que ella era molt més adulta del que eres tu amb 15-17 anys, és que aquestes són les comparatives que fan més mal que bé, i després ja, si anem a la còpia barata que es va fer a Espanya, que va ser Élite, bueno, apaga i vámonos, perquè Élite també seguia un grup d'estudiants que en el seu cas anaven a l'Institut de les Encines i que bàsicament entre el primer pati i el segon ja t'havien fet dos trios i mig.
1: Vull dir, en física que... o química també, que estaven al com es deia, no me'n recordo mateix del nom de l'institut, però era un institut també a Madrid, i en física o química, és que quan ma mare va veure que jo estava mirant aquesta sèrie amb 15 anys, era com, aquesta sèrie no és d'adolescents, o sigui, un adolescent no té aquesta vida sexual.
0: I jo crec que ara hem arribat a un punt on comencem a reconèixer que això és ficció, i ja està. I la ficció comença a ser una mica més semblant a la realitat. I tot això en el context de que ara fa mig segle que es va publicar l'informe HIT, un supervendes que va revelar la veritat sobre l'orgasme femení i que, de fet, va acabar portant a la seva autora a l'exili. Això va ser l'any 1976 i l'estadounidenca Cher Hit va saltar a la fama amb la publicació d'este llibre que parlava de com les dones vivien la seva sexualitat i com una gran majoria no arribava al clímax quan practicava la penetració. Va recopilar respostes de 3.000 dones entre 14 i 78 anys, que en alguns casos era la primera vegada que parlaven obertament sobre sexe. De fet, el llibre Hit s'alça contra el discurs històric segons el qual les dones tenien més dificultats per tenir orgasmes que els homes, perquè, clar, durant molt de temps es creia que si una dona no arribava a l'orgasme era perquè tenia algun problema psicològic o alguna espècie de bloqueig. Amor,
1: com deia la Simone de Beauvoir, el problema de les dones sempre ha sigut un problema d'homes, i en aquest cas és que si no saben que una dona arribi a l'orgasme, no és que la dona té un bloqueig, però és que ara mateix estem una mica igual.
0: Clar, és que a mi el que m'impacta és d'això, d'aquesta publicació fa 50 anys. Què hem avançat realment en aquests 50 anys? Perquè les converses que jo tinc amb les meves amigues continuen sent una mica les mateixes.
1: I la gent segueix criticant a l'Enar Álvarez per fer la xoxoctora. Saps que el que va d'això, que és com que es posa a imitar a una ginecòloga que parla de com arribar a l'orgasme.
0: És que jo no sabria dir si estem inclús millor o pitjor, perquè ara, amb totes les onades que han tornat de qüestionar coses que ja teníem establertes com el feminisme, no voldria jo tornar a anar a un institut amb 15 anys i que tornaren a parlar de si eres una guarra o no perquè et masturbes. Vull dir, realment no sé en quin punt estem respecte a això.
1: I ara que abans dèiem que la hipersexualitat tampoc està, a mi tampoc m'agrada personalment, el tabú menys, però és que ara s'ha tornat a posar de moda entre els nois jovenets buscar una dona amb valor afegit. Wow. És a dir, una dona que no hagi estat amb més nois del col·le, que sigui verge, etcètera. O sigui, que és que tornem als anys 50.
0: És que és molt fort, és que és molt fort. I per què els joves tampoc tenim més sexe? Pues, segurament per molts factors, però un d'ells també és que no tenim accés a un lloc propi per a nosaltres mateixos. I això és una evidència. Si tu no pots independitzar-te, si tu no pots tindre com el teu lloc on connectar amb la
1: gent...
0: I si
1: no tens cotxe...
0: què fas? On tens? A l'escalera del metro? Com, a l'escala del metro, com diu la de la sèrie? És que...
1: I això no, en públic no.
0: En públic, si us plau, podeu provar moltes coses, però un poquet de cura en esta vida. De fet, per a aprofundir una mica més en aquest tema, volem incorporar a la conversa a l'Alba Povedano, que és psicòloga i sociòloga. Bona tarda, Alba.
5: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé. Com s'explica això de que abans tinguérem més sexe del que tenim ara?
5: Jo crec que hi ha gran part del que has dit també, vull dir, del que estava comentant, les condicions materials. O sigui, penseu en que l'emancipació en si és més tardana, no? El problema de l'habitatge, la precarietat, els estudis, tenir una feina o els horaris, el que fa també és... tot això afecta directament amb la possibilitat de poder construir relacions i de tenir espais d'intimitat, que és el que estàvem dient, no? A més, no ens podem oblidar que la nostra generació és la generació de l'ansietat i l'estrès. I sabreu, somos totes, quan estem cansades o estem preocupats, preocupades, estressats i amb el cap ple, el desig sexual és una de les coses que es veu més afectada, no? En moltes ocasions, quan molta gent ve a consulta i em venen per un problema de discrepància sexual, sobretot amb la parella, i d'una sintonia o una sincronia sexual, que una persona té més desig que l'altra, t'adones que l'estrès i el dia a dia estan passant factura en aquest desig sexual. I al final, una cosa que dic sempre és que el desig sexual no és una necessitat bàsica. Necessitem, no és com menjar o com dormir. Ho necessitem sí o sí. El sexe no necessitem, no és una necessitat. Per tant, quan apareix les ganes de tenir relacions sexuals? Quan apareix el desig? Quan li donem espai? Quan tenim, en moltes ocasions em trobo parelles que solen tenir més desig quan estan de vacances, quan no tenen la càrrega dels nens d'anar a l'escola, o sigui, de portar els nens a l'escola, de la feina, del que sigui, no? O sigui, com que quan es redueix tot això és quan apareix aquest desig.
1: Però està bé com normalitzar no tenir desig sexual?
5: No sé ben bé com respondre aquesta pregunta. Ara, bueno, sí com respondre, però no sé si hi ha una resposta adequada amb això. Sento que normalitzar tenir poc desig sexual és només si et convé, si et va bé a tu. Aquí el que passa és que en moltes ocasions podem trobar-nos amb menys desig sexual i si tenim una relació de parella o tenim una relació amorosa amb una altra persona i resulta que l'altra persona té més desig sexual i us trobeu en un moment doncs, que no us poseu d'acord, evidentment aquí no podem normalitzar-ho tampoc perquè estem afectant també la nostra relació. Per tant, suposo que gran part del que estarà a la base d'aquesta relació que tens amorosa, emocional, el que sigui, és el benestar dels dos, no? De les dues persones. Per tant, crec que s'ha de donar la importància necessària. Ara, si les dues persones tenen menys desig sexual i estan bé amb la seva intimitat i estan a gust i tranquils o tranquil·les amb la seva relació, qui som la resta per dir ei, tens un problema de desig sexual, no tens tantes relacions per setmana o per mes, estàs malament. No, està malament si les dues persones determinen que es troben en una mala situació. Si les dues persones estan bé, és millor tenir relacions sexuals de forma lliure que no que la gent et digui quantes has de tenir o tenir-les per obligació, perquè és que els diumenges sempre toca. Yeah. No, toca si tens ganes, no? Mm.
0: I abans comentàvem que fa 50 anys de la publicació de l'informe HIT, que parlava de que la majoria de dones no arribaven a l'orgasme amb la penetració i de la sexualitat femenina. Tu creus que en aquests 50 anys hem avançat molt respecte a això o continuem una mica igual?
5: Jo crec que una mica hem avançat, però sí que és cert que no de la forma que ens agradaria. Penso que una mica sí. De fet, aquests informes és molt interessant, perquè aquests informes el que ens diuen és que hi ha un percentatge molt gran de dones que no arriben a l'orgasme quan tenen penetració en relacions amb homes, però el percentatge baixa moltíssim, bueno, és a dir, puja molt, de que moltes dones tenen orgasmes quan tenen relacions amb dones.
1: Dius, ostres,
5: o sigui, què està passant? O sigui, què està passant? Anem a fer un plantejament. És a dir, realment, en la relació entre dones pot haver penetració, evidentment, podem fer servir els dits o joguines o el que sigui, però no és el focus de la relació sexual, no? Llavors, en el moment en què tenim una relació hetero, el que passa és que en moltes ocasions focalitzem tant en aquestes penetracions o en aquests, bueno, sí, penetracions, que el que passa és que hi ha moltes dones que es queden sense el seu orgasme desitjat. Per tant, sí que és un temazo. Sento que a dia d'avui tenim molt més coneixement de la nostra sexualitat, tot i que anem una miqueta lentes encara, però ens estem posant més al dia i hi ha molt més coneixement, i això fa que aquesta petita llibertat de poder conèixer-nos i de no sentir tanta culpa pels nostres cossos fa que puguem comunicar-nos una miqueta millor sobre quines són les nostres necessitats o no quan ens relacionem amb una altra persona. Però encara les estadístiques no estan, no són paritat, no són, no són iguals, o sigui que no són igualitàries. Així que,
0: i Alba,
5: així ens trobem.
0: Plátano Melón, que és una botiga eròtica i que també és pionera en divulgació sexual, revelava que un 92% dels pares presenta dificultats per tenir converses sobre sexualitat amb els seus fills. Tu, com a sexòloga, quin consell donaries a l'hora de parlar sobre això?
5: Molts. De fet, és una de les àrees que més m'agrada, de la que més em dedico a treballar amb famílies i amb pares a les escoles i de més. I sempre els dic el mateix. No podem esperar a que hi hagi una conversa de sexualitat. No hi ha un moment per tenir una conversa de sexualitat. Jo crec que això és una cosa que no ens fiquem al cap. La sexualitat ens acompanya des que naixem fins que morim. Per tant, quan es comença a parlar de sexualitat? En el moment en el que es neix. Ara, si només pensem que la sexualitat vol dir sexe, aquí és on tenim un problema. Sexualitat són moltes coses. Sexualitat és la vivència del cos, és poder posar límits, és prevenció de l'abús, és conèixer-se a si mateix, és tenir primeres experiències sexuals, és la menstruació, són les primeres ejaculacions, són moltíssimes coses. Per tant, és molt important poder entendre i integrar com a famílies que tot això ens acompanya al llarg de la nostra vida per anar tenint aquelles petites converses en el nostre dia a dia de parlar amb els nostres fills i filles.
0: Pues Alba Povedano, és que ho has dit més clar, impossible. Moltíssimes gràcies per entrar a la tema.
5: Gràcies. Gràcies a vosaltres.
0: I ara marxem a la Desco i tornem en dos minuts en la secció de El One Hit Wonder de la Júlia. Fins ara.
6: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
7: SER Catalunya, Barcelona.
8: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de...

0: la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·laboren Material Building by MCAT i Fontvella.
2: A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
3: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
2: Cada tarda a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Dos són companyia. Tres són multip. Tres són millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: Si és dimecres, és dimecres, Aitana. Al final, avui si era dimecres, és dimecres. És dia de secció de música i avui ens una sort que ens visiti la Júlia Blum per portar-nos el seu One Hit Wonder. Què tal, estàs, Júlia?
1: Bon dia, molt contenta d'estar aquí. Encantada, em fa molta il·lusió.
0: Com ens agrada fer primer una mica de xup-xup per conèixer la cançó, de quin país ve aquesta cançó?
1: Aquesta cançó ve d'Alemanya.
2: I any de publicació?
1: Ens ubiquem al 1984.
2: Artista?
1: Nena.
2: Nena?
1: Nena.
0: Nena. Nena.
2: T'he preguntat artista, no què? I la cançó?
1: I la cançó es diu 99 Red Balloons.

0: Clar, ara que la posa el Tomàs, ara sí que ens sona, no? Sí, a mi pel nom no.
1: Però... No, jo no t'hauria sabut dir de qui era, però l'he escoltada.
0: Però és mítica. No, One Hit Wonder. I qui era la cantant del, o el cantant del grup Nena?
2: Doncs resulta que la cantant es diu Nena, ella mateixa és el seu nom, però és una banda formada per diversos integrants i la cançó realment no la va escriure Nena, la va escriure el guitarrista, que es diu Carlo Carges. Segurament no es pronuncia així.
1: Fem el que podem.
0: Bueno, com que Nena no m'alemant tampoc.
2: Investigant una miqueta més sobre aquesta cançó i estirant de fils, he trobat una història bastant curiosa que, si voleu, us explico d'on sorgeix. Perquè, com us deia, la cançó la va escriure el Carlo perquè durant el 1982 The Rolling Stones estava fent una gira per Europa i va parar justament a Berlín. Hem dit que aquesta cançó és Alemanya.
1: Sí.
2: La banda...
1: Que, per cert, recordem que per al 1984 l'actual capital alemanya estava dividida en dos blocs, el capitalista i el comunista, vull dir que la ciutat encara, la ciutat encara estava separada i que es palpava una mica la por a un nou esclat de conflicte mundial, per a ubicar-nos una mica, que no és el Berlín que ens imaginem ara mateix.
2: Exacte, el context és aquest que tu dius, Guerra Freda, i de fet Nena és una banda que forma part de l'escena pop-punk berlinesa. Llavors el Carlos estava a aquest concert de The Rolling Stones i va haver-hi un moment en una cançó que em sembla que tu, Aitana, ho has trobat abans, quina cançó va ser.
1: Sí, estava escoltant... És que, a veure...
0: Satisfaction.
1: Satisfaction. Amparo, però anuncia-ho tu, que tens
0: Satisfaction, la mítica de aquesta, no?
1: Aquesta cançó. I es van tirar com...
2: Globus d'heli a l'aire, correcte. I llavors, en aquell moment, el Carlo mirant a l'aire, tota aquella imatge dels globus que s'anaven movent i canviant de forma, li va semblar que era una flota de naus espacials. Llavors, en el moment aquest en el que ens trobàvem, com ens dèiem, de contextualitzant-ho, en aquest moment ell, al venir-li aquesta imatge, va escriure la cançó fent una historieta sobre com les forces militars sobreactuaven al veure aquestes naus, que recordem, eren globus, i llançaven un atac apocalíptic. Vale. Llavors, realment és una cançó de protesta.
0: O sigui, que també era la Berlín d'abans del Muro de Berlín, però la Berlín de la mateixa droga que tenim ara, perquè aquest senyor
1: segurament
0: també...
1: Segurament. Segurament, sí, sí. O sigui, que tot va sorgir d'un concert dels Rolling Stones.
2: Exacte.
0: I d'un context de superguerra, clar. Perquè
1: home, no... clar.
2: De molta tensió, sí, exacte. I la cançó originalment estava cantada en alemany. No sé si coneixeu que hi ha la versió, la primera de totes, no era en anglès.
1: Clar, perquè jo t'anava a dir, un grup alemany és més normal que de primeres escriguin en alemany que en anglès.
2: Exacte. I de fet, segona curiositat que hem trobat investigant aquest tema, la cançó, si us hi fixeu, no té una estructura clàssica de vers, tornada, sinó que és una tornada que es va repetint constantment. I la banda, quan la van escriure, l'anaven a llançar com un single, no? Una cançó així en solitari, i la discogràfica els va intentar dissuadir perquè, segons el seu punt de vista, no era suficientment comercial.
1: Uau.
2: La banda va fer el que va voler.
1: Menys mal.
2: Nena va treure la cançó, va ser un èxit absolut, i de fet l'any següent, el 83, va ser quan, disculpeu, el 84, va ser quan van fer la versió en anglès que va arribar al número 2 dels Billboard, la típica llista d'èxits americans, i també va escalar fins al UK Single Charts. O sigui, Anglaterra i Amèrica estava...
0: A tot arreu estava
1: a la cançó. I com és que vas escollir aquesta cançó? Era de les teves preferides o va ser més arrel de conèixer la història?
2: Doncs la història l'he conegut arrel d'investigar, o sigui que ha sigut l'excusa perfecta per entendre més el context del tema, però un dia comentant amb coneguts, ostres, he d'anar a fer aquesta secció, a la Ser, amb la Aitana, tal, em van suggerir fer aquesta cançó i vaig recordar que jo aquesta cançó l'havia tocat en alguns directes. Per tant, com que també doneu un petit espai per poder interpretar-la i avui faré un petit fragment...
0: Clar, la teva versió de la cançó.
2: Exacte, doncs vaig pensar, ostres, és perfecta.
1: I tu recordes quan la vas conèixer o com la vas conèixer?
2: Crec que el moment exacte no, però tothom la coneix.
1: Clar.
2: Si és una cançó...
0: Perquè a tu cap a on et portava aquesta cançó abans de saber que era per un quasi una confusió de guerra freda, guerra mundial?
2: Clar, sense conèixer la història, a mi és una cançó que m'alegra o és molt enèrgica. Vull dir, no hagués relacionat mai que venia d'aquí. I crec que és un tema que sona a la ràdio, sona quan estàs a bars musicals, no? Forma part molt de la cultura dels 80. I tothom la coneix, però ens falta molt aquest context.
1: I aquest és el tipus de música que tu consumeixes normalment? O...
2: Jo, si sona, la deixo. No és una cançó que passaria.
1: però no és, vull dir, no és el que tu buscaries a l'Spotify un dia qualsevol.
2: Ara, potser així estiuenc, o sigui, en aquest mood en el que estem ara, potser no tant. No sé si vosaltres...
0: És que jo, per exemple, sí que la veig una mica com de... Abans ho parlàvem, Alliberació de la dona... De, perquè com és una dona contenta, en plan... Entonces és una cançó...
1: No, no, una dona contenta. Bueno, no sé jo
0: el que
1: si em el que
0: semblava al principi...
1: Està molt contenta.
0: A mi el que semblava al principi, per això et preguntava si coneixies la història, perquè és com que jo me la posaria rotllo, mira, avui tinc un dia dolent... Pues vull sortir al carrer i menjar-me el món, saps? I em poso aquesta cançoneta tan feliç.
2: Total, total.
1: A mi el que em passa en aquest tipus de cançons és que per a mi és com que està, sonen de fons, saps? No, no seria una cançó que jo em posaria per a vaig a escoltar-la activament. I de fet jo crec que per això tampoc m'he parat mai a escoltar la seva lletra, però no hi ha cançons en les que simplement vos fan companyia però no les escoltaríeu activament?
2: Sí, és com música incidental, no? Com quan estàs veient una pel·lícula que sona de fons i acompanya molt bé el moment, però efectivament...
0: Crec que aquesta cançó també s'ha fet servir per moltes pel·lícules.
1: Sí, s'ha fet servir per a algunes pel·lícules que jo no havia vist, però hi ha una en concret que m'ha fet molta gràcia, perquè és Mi Villano Favorito 3.
2: És veritat!
0: Amb sí. Els Minions!
1: Amb els Minions! I era un record que jo he desbloquejat, o sigui, quan ho he vist he pensat, ostres, sí... però de primeres no hagués dit jo que aquesta cançó formava part de la pel·lícula.
2: Ostres, no, totalment, no, és que no ho relaciones.
1: Però no et fa la sensació que una cançó realment és mainstream o té èxit quan ja se l'ha fet servir per a moltes pel·lícules? Ahí ja és com, bueno, ja està en un altre nivell de cançó.
2: Sí, realment. Home, aquesta pel·lícula és bastant, bastant important, almenys. Sí, ha voltat per tot arreu i, de fet, has trobat també d'altres pel·lícules,
1: sí,
2: no?
1: Sí, també estava Watchmen i Atòmica.
2: Exacte, ostres.
0: I coneixes més cançons del grup? O sigui, o és un one hit wonder, perquè no saps més?
2: Jo considero one hit wonder. No sé si us passa el mateix, però és que ni sabia el grup de... No, ni sabia que es deia Nena.
1: No, jo grup. Tampoc coneixia ningú més. Però la que sí conec és a la Julia Blum, i de fet, oh, ara ja podries tocar-nos
2: la cançeta. Us sembla bé? Fem un fragment petit.
1: Sí. Mentrestant va col·locant la guitarra...
0: Bueno, portem dos cops, los de Diversiones també es van parlar de la cançó Tenia tanto que darte de Nena da Conte, o sigui que portem dos One Hit Wonders de Nena. I ara, amb tots vosaltres, la Julia Blum.
2: Serà millor que això, eh?

0: Brava. Oh. Brava. Moltes gràcies, Júlia.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Estarem atents a tot el que facis pròximament. No sé si et podem veure a algun lloc.
1: Doncs mira, ara estaré... vaig treure un disc al març d'aquest any, que es diu Somia Desperta, i estic fent la gira, i a l'octubre paro als Petits Camaleons, a Sant Cugat, al festival.
0: Pues allà estarem.
1: Que és el primer cap de setmana d'octubre, diria.
2: Doncs ens veurem.
1: Ens veiem allà.
0: Gràcies, Júlia.
1: A vosaltres.
0: I ara anem a descobrir com es dona treva la nostra convidada d'avui.
3: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
2: La persona que ve avui és prou polifacètica. Ella balla, tant com verà estrenar una pel·li sobre dansa, també canta, i l'hem vist tots cantar. També li encanta l'esport. D'anys en té pocs, però no de recorregut. I és que avui ve a explicar com es dona treva la nena del 47, l'actriu Zoe Bonafonte.
4: Me llamo Zoe Bonafonte y soy actriz.
5: Los dos gallos frente a frente.
4: Yo he hecho bastante la bronca a amigos y actores que no van al cine y ni al teatro. Es como, es que tienes que defender nuestra profesión, tienes que defender nuestro espacio.
6: Esta historia me ha enseñado que las cosas no hace falta ser nadie importante ni con muchísimo poder en la vida para cambiarlas.
7: Actuar es jugar. Soy una persona que a veces se toma demasiado en serio las cosas y me tengo que recordar a diario que esto es para pasárselo bien.
2: Estem escoltant Gallo Rojo, Gallo Negro, una altra versió d'una cançó que tu ja vas interpretar a la pel·lícula El 47.
8: Sí, uau, m'he escoltat superpetit en alguns clips.
4: Sí. Quina cançó tan meravellosa.
2: És preciosa. I és que, de fet, tu has estudiat interpretació, però també toques el piano, el saxofon, ets soprano, o sigui, eres la típica nena petita amb l'agenda plena, repel·lent.
8: Literalment, però perquè m'agradava provar-ho tot i després em cansava i començava amb una altra cosa. Llavors, clar, ara de sobte puc fer pel·lis de tota mena perquè tinc algun tipus d'habilitat de moltes coses, saps?
2: I llavors, com et donaves treva en aquell moment i com et dones treva ara?
8: No em dono molta treva, És això, és que sóc una mica desastre en això. És el meu objectiu d'aquest any. Vull començar a cuidar-me una mica i parar i sí, saber quines coses m'aterren, perquè és que si no estic amb el treball i he de renunciar constantment a coses. Llavors, m'he de donar una mica més de treva.
0: Però quin és el moment que diries que et sents més connectada amb tu mateixa?
8: Home, quan estic amb la meva família, amb els meus gats, amb la meva gent. Sí, la gent m'aterra, literalment.
2: I amb la gent fa surf, windsurf, esquí i aquestes coses que t'agraden o...?
8: Ho feia molt de petita. Ara, per exemple, la setmana vinent vaig a fer surf a Cantàbria, tinc moltes ganes, però sí, feia temps que no feia. O sigui, de fet, potser fa 5 anys. Però, clar, perquè vaig marxar a Madrid. A Madrid ja em dius tu com faig surf o windsurf.
2: No, el pantano de Sant Juan no dona per tant.
1: Com no vaig a alguna piscina municipal o algo?
8: No, millor que no. Llavors, bueno, poc a poc.
2: I tu te'n vas anar als Estats Units quan estaves estudiant, abans de fer interpretació, crec,
8: sí.
2: A Georgia. Què feies allí? Què menjaves? Com era la teva rutina?
8: Era heavy, perquè vaig engreixar moltíssim. Vaig arribar i jo pensava que... Soc molt prima de per si. Jo pensava que no engreixava mai. Vaig arribar allà i vaig dir, ah, no, merda, sí.
2: És que arribes als Estats Units.
8: Era molt heavy, perquè menges tot el dia coses com... No vaig provar una fruita en tot l'any, t'ho juro. És molt fort i és molt cara la fruita i la verdura allà. No és accessible a la majoria de la població, llavors és molt fort.
2: Però estava rotllo amb una família o com?
8: Sí, estava amb una família d'acollida que van ser meravellosos amb mi, la veritat, estic molt agraïda. I sí, anant a un institut americà i allà vaig aprendre també les meves primeres classes d'interpretació així més enfocades a si vull ser actriu, van ser allà.
0: I és molt diferent la manera de treballar que tenen allà a la que tenim ací?
8: Jo sobretot veig diferent la manera d'enfocar, la manera de veure la interpretació com una manera de viure i tenen una cosa com de una fixació i una especialització als Estats Units que no tenim aquí, saps? Com que des de molt petits ja és com, bueno, aquesta persona serà tal i des dels 12 anys totes les seves assignatures estan encaminades cap allà. Clar, amb això què passa? Que després no saben de cultura general, perquè estan superenfocats en ser un baseball player. I és com, bueno, vale, i la resta què? I llavors és diferent.
0: I tu, per exemple, diries que en la feina d'actriu. És important també tenir un bagatge de cultura general o pots arribar a ser una molt bona actriu sense tenir-ho?
8: Per mi sí és important, però perquè com a actriu et nodreix tot realment. O sigui, hi ha una cosa de saber de la vida, de saber de les realitats també diferents de la teva, i per això has de estudiar, has d'estar també fora del mòbil, has d'estar amb la gent, saps, i conèixer realitats. I sí, la cultura general sempre va bé, saber història. Jo, per exemple, jo faig moltes pel·lícules sempre d'època, no m'agafa per coses actuals, A Fuego és una excepció. Però també saber història m'ajuda a ubicar-me una mica. Vale, què estic fent? Vale, en aquest moment les dones quins drets tenien? Cap. Ok, vale, comencem per allà. És diferent, has de saber coses, sí, sí.
2: O sigui, que una actriu ha de veure cinema i consumir cultura, i consumir cinema o teatre.
8: Sí, i consumir podcast, i consumir... és que tot l'informatiu que t'apropi a altres persones que veuen la vida de forma diferent a tu, t'ajuda, perquè al final has d'interpretar persones que no viuen igual que tu.
2: És que no sé si has vist que últimament hi ha molts actors que s'estan queixant de que els càstings li donen més valor als seguidors o donen papers en moltes pel·lis i així a influencers, que no dic que no ho facin bé després, però no tenen cap formació ni ja no d'interpretació, sinó també de cine o de teatre.
8: Sí, hi ha una cosa ara que és una pandèmia que ens està passant a la nostra indústria. Sona una mica fort, però és veritat. Hi ha molt intrusisme laboral i no ho veig a tantes indústries, però és veritat que després treballes amb... O sigui, jo he treballat amb persones que no eren actrius o actors, la Ruslana mateix, aquí a Fuego, i s'ho ha currat com ningú. Llavors, no és culpa de la persona que agafa el paper com a tal. El problema és quan hi ha tantes oportunitats que podrien anar a actors o actrius que estan anant a persones que no ho són i que molts cops tampoc tenen intenció de seguir fent això. Llavors, és una indústria molt precària perquè tenim un 93% d'atur. I estem donant papers a gent que no està tampoc deixant la seva vida, hipotecant la seva vida per això, saps? Llavors és una mica contradictori. I jo sóc una afortunada perquè no estic patint això ara mateix, afortunadament estic treballant, però totes les meves amigues del meu voltant, moltes, no poden accedir a càstings, i efectivament el dels seguidors és un temazo.
0: I sabent que és una indústria tan complicada, sempre va ser la teva primera opció? O...
8: Sí, però no de la mateixa manera. Jo al principi volia fer cine, Bueno, he volgut fer moltes coses, però quan em vaig enfocar més cap aquí va ser... Jo vull dirigir o escriure o no sé exactament el què. I després vaig provar el teatre i vaig dir... vale, no, jo vull interpretar. I sí que en algun moment m'agradaria estudiar cinema igual, perquè m'encanta, però ara mateix estic.
0: I la teva família com s'ho va prendre, això de que la nena volgués ser artista?
8: A veure, la meva mare és molt de fes el que vulguis, però fes-ho amb tot el cor i amb tota la teva energia, i llavors amb això està molt contenta. Sí que és veritat que ella no... Com que el que més li espantava era que no anés a la universitat i coses així, i sobretot que marxés a Madrid, perquè vaig marxar amb 16 anys, o sigui, vaig arribar als Estats Units amb 15 i pico i vaig marxar amb 16, llavors. La meva mare deia com, un moment, ets molt petita per marxar ara, i jo li vaig dir, bueno, confia en mi, sisplau, crec que pots confiar en mi. I efectivament ha donat molt bon resultat, però bueno, jo era una petita kamikaze amb aquella edat.
2: I és que la teva mare ja sabia que tenia una nena artista que cantava, actuava i ballava.
9: Esto empieza!
2: Aquest divendres 21 s'estrena Fuego, de la directora Estel Díaz. Què ens pots avançar?
8: És una pel·li molt maca. És una pel·li... Estic molt orgullosa de com ha quedat, la veritat, i tenim un repartiment increïble, uns ballarins increïbles, un equip tècnic increïble, la directora és meravellosa. I ha quedat una pel·li molt divertida, per una banda, i molt lluminosa, però també real, i té una part fosca, llavors.
2: És una pel·lícula que et dona ganes de plorar i de ballar a la mateixa vegada, perquè tracta un tema molt seriós, que és el suïcidi adolescent, a més a més.
8: Sí.
2: I que parlàvem abans, en plan... Com no es cau en un cliché en aquesta pel·lícula? Perquè com que fa que no t'ho expliquin des de dins, sinó com s'ho pren la gent de fora, la gent envoltant de la persona que ha mort.
8: Totalment. Era molt important bueno, informar-nos també, no? Saber com és un dol, com és estar en aquest moment de la vida i sobretot que teníem des del principi molt clar de dir volem deixar de donar més pes a aquest estigma de que les pel·lis juvenils han de ser necessàriament dolentes i necessàriament... Com que hi ha una cosa de que ens conformem amb molt poc, els joves, de que no tenim tampoc ficcions que ens representin com a generació. I volíem com realment arribar a una profunditat i entendre el moment en el que estan no només la Lola, sinó tot al voltant del Nico. I també arrel de la dansa pots veure, que em sembla molt especial, com aquests personatges es relacionen amb el món, perquè no és el mateix l'Andy o la Bego, que són super explosius i performatius a l'hora de ballar, que volen com ensenyar, o la Lola i el Mario, que són més de tapar i d'expressar en la intimitat a través de la dansa tot el que no poden expressar. Llavors també la dansa com a eina d'expressió, no? És molt maco de veure, la veritat.
0: I tu, per exemple, perquè clar, quan parlem també dels adolescents, de tota la pressió que reben en general, també està molt relacionat amb les xarxes socials. I tu, com a actriu jove, on poses el límit de soc actriu o estic obligada a mostrar X cosa a les xarxes?
8: Clar, va una mica de la mà, perquè és veritat que, com parlàvem abans, et miren l'Instagram, és així, o sigui... A la meva repre li demanen per alguns càstings i llavors les has de tenir una mica cuidades, les has de... També ha de representar el que tu ets, perquè estem també en un moment com a cinema que es busca la naturalitat. Natural és una celga, carinyo, saps què vull dir? O sigui, som actors, a mi posa'm a fer de ballarina, no soc ballarina i t'ho faig, clar. Saps? No cal que sempre sigui tot... tan natural, o sigui, hi ha actors molt orgànics que no tenen res a veure amb el personatge, llavors s'ha d'obrir una mica la mira en aquest sentit, però sí, te les miren, les has de tenir cuidades, però també ha de representar una mica qui ets tu, perquè si intentes imitar una altra persona, intentes copiar el que està fent aquesta persona que no para de treballar, que és que no funcionarà amb tu, perquè ets diferent. Llavors, també s'ha d'intentar trobar l'autenticitat dintre de la fatxada que són les xarxes, que no ets tu, tampoc.
2: I de fet, tu vas començar com amb 18 o 20 anys a Mares para Siempre.
8: Sí, amb 17, quasi 18. Sí.
2: I deies abans que sempre et donen papers d'època. Tens cara d'època? Tens cara d'antiga?
8: Sí, tinc cara d'època. I jo no sé què fer. Ara m'he tallat el cabell i intento, no sé, una
2: ser
8: cosa...
2: Ser supermoderna.
8: T'ho juro que no. No, tinc cara d'època. No sé per què. T'ho juro.
2: I després vas fer el salt al cinema amb 20 anys, més o menys, o una mica menys. Marcel Barrena et truca pel 47 i comença a treballar amb Eduard Fernández o Clara Segura.
8: Sí.
2: Com és això?
8: Això és molt fort, perquè quan em va arribar el càsting jo no sabia que la pel·li era el que era. El Marcel Barrena, jo m'havia vist 100 metres, m'havia vist Mediterráneo, m'encantava el seu cinema. Però, clar, jo no sabia que era per una pel·li amb ell i no sabia que era una pel·li amb l'Eduard Fernández, la Clara Segura. A mi em van agafar, em van dir, tens un petit paper. Em deien un petit paper d'una pel·lícula catalana, de bajo preso. I clar, jo vaig dir, hombre, pues pa dentro, clar. De sobte, em segueix a l'Instagram el Marcel Barrena i dic, un moment. No. I de sobte vaig llegir el guió i vaig dir, home, petit, no sé, surto bastant. I també la pressió de dir, una cosa, he de tancar la pel·li. Això era una pressió. I estava obsessionada dient, he de tancar la pel·li, l'he de tancar bé, perquè com la tanqui malament, me la carrego. I va ser molt, molt, molt guai, molt guai.
0: Jo t'he de dir que quan vaig veure la pel·li del 47 no et coneixia encara com a actriu, i quan et vaig escoltar cantant, el primer que vaig fer va ser buscar si cantaves tu o no cantaves tu, perquè vaig dir, no pot ser que esta persona, que sembla petita, cante, actue...
2: És que ho fa tot.
0: Una pel·lícula que, a més, té el pes emocional que té. Com vas viure tu això?
8: Sobretot intentant treure-li pes. És una mica el que he fet a Fuego, també. Entendre que no estàvem buscant una ballarina. I aquí no estàvem buscant una cantant, el 47. O sigui, estàvem buscant algú que fos capaç de transmetre. Em sembla molt més important en el meu treball. Al final no sóc cantant, però l'important d'aquella escena és arribar al cor de la gent, arribar a l'ànima de la gent. Llavors era molt més important el saber, com si fos un monòleg, quasi. O sigui, aquesta cançó me la vaig prendre com un monòleg. En un principi era una cançó molt més complicada, no sé si... Bueno, El Emigrante, de Juanito Valderrama, però mai va arribar a ser perquè no van aconseguir els drets. i després va ser una altra que era més complicada encara i vaig dir, merda, o sigui, una cosa és me defiendo cantando i una altra cosa és això. I de sobte va arribar Gallo Rojo, Gallo Negro, que té una cosa quasi de...
2: Com recitar una mica.
8: Sí, és recitada, és com una nana. Sí. Llavors va ser guai perquè vaig poder jugar-la molt més, perquè no estava pendent de...
0: Perquè vocalment no és tan complicada, clar. El que és complicada és transmetre realment el pes del que vol dir la cançó.
8: Exactament. Llavors va ser com intentar prendre-m'ho com un monòleg. Però també, bueno, jo, o sigui, ho vaig haver de rodar. La primera cosa de la pel·li que vaig rodar va ser això. Ostres. El primer dia de rodatge, jo.
2: Mira, tu trobes de sobre, també t'ho dic.
0: Home, ja, però comences per la porta gran.
8: Sí, però merda, joder.
2: Bueno, però ho vas fer tan bé que, bueno, el 47 va arrasar als Goya, 14 nominacions, 5 premis, i tu vas estar nominada a l'actriu Revelació.
8: Molt fort.
2: Molt fort, i tu saps lo de la maledicció?
8: Jo sé, sí, sí que ho sé. A mi no m'ha afectat.
2: Perquè a mi em sembla una tranquil·litat per tu que no hagis guanyat, eh?
8: A mi, sí, això m'ho deien molt. La gent em deia, millor que no guanyis. I, a veure, si he après alguna cosa l'any passat, ha estat com a treure-li pes als premis, perquè és que et tornes boja, si no. Estàs com, ai, m'han nominat. I... No, calla. O sigui, hi ha gent que han fet treballs increïbles i no han arribat a una nominació simplement perquè la seva pel·lícula és menys coneguda que la teva. Llavors és com... Ja està, noia. Sí, mira, agraïda per l'experiència, agraïda per la nominació, però a mi no em defineix com a actriu. I és el treball que, gràcies a la meva psicòloga, que l'estimo molt, em va ajudar molt.

0: sigui, sona una mica heavy, però jo aspiro ser això.
1: Carinyo, i aspira el que tu vulguis. Vull dir, que sí,
0: aspiro a tenir un 2% del que ella fa. Però perquè cada paper és tan diferent a l'anterior. I ja és una cosa que jo mateixa intento fer als meus papers, intentar separar-me, i de fet estic contenta perquè fins ara hi ha gent, per exemple, vaig treure una pel·lícula que es diu El secreto de l'orfebre,
2: sí,
0: i hi havia gent que m'havia vist al 47 i no em va reconèixer El secreto de l'orfebre. També estic molt canviada físicament. Però
2: és és una altra època, també.
0: Sí, sí, sí, sí, però de sobte, quan em passa aquestes coses, dic, uau, és que és... El meu somni seria apropar-me una mica a aquesta cosa camaleònica que té la Meryl, que és fascinant, em fascina.
1: I que posa molt de la seva part, perquè hi ha escenes com a Los Puentes de Madison, la primera escena que ella està com jugant i barallant-se amb les mosques, s'ho va inventar ella, no estava al guió ni res.
0: No, ella improvisa, però perquè té un coneixement dels seus personatges. O sigui, té un coneixement que pot jugar i juga, i amb Diablo Vista de Prada et fa una cosa, però després veus, jo què sé, August Osage County, que és una pel·li que hi ha vist molt poca gent, però per mi dels millors papers de la Meryl, és espectacular, i et fa d'una mare insuportable. I de sobte veus a la dona i dius, no entenc. O sigui, el registre d'aquesta persona, fins i tot fent de bruixa a Into the Woods, dius, és que ho fa tot bé, és increïble. Jo, tant de bo apropar-me en algun moment a la vida.
1: Bueno, i ara tens dues estrenes, perquè ara també estrenaràs Roga por nosotras.
0: Tinc tres.
1: Tres.
0: Sí.
1: És que el que t'anava a preguntar, no sé si s'estrena o es roda, perquè acabes de rodar Veleta.
0: Aquesta no, aquesta l'acabo de rodar i és per l'any vinent.
1: I l'has rodat en 20 dies.
0: En 20 dies, sí, sí, sí.
1: I com es fa això?
0: No, morint. A sobre allà, soc futbolista perquè jo no tenia
1: suficient. També.
2: I la meva pregunta és, tu eres Barbie?
0: Jo soc Barbie.
1: És que hi molt bé.
0: No, sí, t'ho juro, ser futbolista ha estat, amore, com et dic, que jo tenia por a les pilotes i de sobte havia de xutar una. Llavors, bueno, m'ho he passat bé, però ha estat molt dura i en 20 dies és una matada. És una matada. I després, abans vaig fer una altra que encara no em deixen dir, però sobretot ara estreno, tinc la de Roga por nosotras, A fuego, i tinc una altra que no sé si... No m'estan preguntant a cap entrevista, però Marfil, de la saga Marfil i Ébano, de la Mercedes Ron, que allà també surto, no sé...
2: Que s'estrenarà, no dis-me si estic patinant, a Prime Video,
0: A Prime Video, el 9 de setembre.
1: Sí. Ah, molt, o sigui, ja.
0: Ja, s'ajunta tot a la vida, s'ajunta tot.
1: Sí, que tenim Zoe Bonafonte per moltíssima estona.
0: Sí, aquesta també és actual. Llavors, allà menys època, però sí.
2: Pues moltes ganes de veure't a tots els projectes, a tots.
0: Gràcies.
1: I amb tots els registres.
2: Moltes gràcies per passar-te per la treva.
0: Esperem gràcies
2: que
0: hagis
2: estat molt a gust.
0: Molt.
2: I et veiem, bueno, a la pantalla segur.
1: I aquest divendres la teniu a fuego.
0: Sí. Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: I fins aquí la treva d'avui. Moltes gràcies a la Zoe Bonafonte, artista multidisciplinar, diria
1: ella
0: jo, més que
1: actriu.
0: Ella ho fa tot bé. I a la Julia Blum per portar-nos el seu One Hit Wonder i interpretar-lo tan bé com ho ha fet 1900 Balloons. Ara ja em queda marcada aquesta història per sempre.
1: Exactament.
0: La de la cançó, ja no la podré escoltar igual. I demà què? Demà què tenim, Amparo?
1: Demà vindrà a donar-se treva la Maria Rovira, més coneguda com Oye Sherman, l'humorista. I tot i que sigui dijous, també tenim la secció d'Història Confidencial amb el Santi Jiménez, que criticarà al president de França, François Mitterrand, expresident.
0: Com li agrada al Santi Jiménez criticar, eh? Sobretot a nosaltres.
1: Exacte.
0: I a la temàtica parlarem del consumisme, així, en general, de per què necessitem certes coses o per què ens fan creure que les necessitem. I per això ens podeu enviar una nota de veu explicant-nos quina és la cosa que heu comprat més estúpida, que després heu pensat, per a què vaig comprar jo això si no ho he servit, no ho he fet servir mai de la vida?
1: I tinc el calaix ple de rampoines a tot arreu.
0: Tu volies fer el tema jo per a parlar d'aquesta
1: paraula,
0: Però, pues sí, demà escoltarem a l'Amparo dir què? Com és la paraula?
1: Rampoines.
0: Rampoines.
1: Tot això amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguera a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, la Mireia Molina a la redacció.
0: Nosaltres som l'Amparo i l'Aitana. Que vagi molt...

0: lo que pasa, lo que importa. Con Javier Liébana.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El Partido Popular rechaza el plan que han acordado uno de sus varones, Juan Jesús Vivas, y el gobierno para trasladar a la península a 500 niñas migrantes que malviven en Ceuta.
2: Y el interés superior del menor para los menores migrantes es volver con sus familias a los sistemas de protección de infancia de su país, en todo caso. Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Y en todo caso, de no tener familia, en los sistemas de protección de su país.
1: Es la reacción del PP, en palabras de Alicia García, a la noticia que les hemos adelantado esta mañana en la SER. La primera fase de este plan ya está en marcha y por el momento la ciudad autónoma ya se ha hecho cargo de en torno a un centenar de estas niñas hasta que sean acogidas. Nicolás Castellano, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, han comenzado ya los traslados. Al menos 96 niñas han dormido en una de las naves de las 6 instalaciones que ha preparado la ciudad autónoma de Ceuta en ese plan de choque puesto en marcha con el Ministerio de Infancia. La intención última es trasladar a 500 de las niñas y de los niños más pequeños a centros de la península, centros que serán gestionados a través de entidades y que no necesitarán directamente de la autorización de las comunidades autónomas, en un modelo similar al que ya se aplica con los niños solicitantes de asilo trasladados desde Canarias hasta la península. Tal y como ha adelantado la cadena SER, este plan inicial espera reubicar a las 500 niñas que están ahora mismo en El Príncipe y en otras instalaciones de Ceuta antes de que termine la semana que viene en estas 6 instalaciones provisionales.
1: Esta tarde vuelve a visitar Ceuta Alberto Núñez Feijóo. Su partido sigue con la estrategia de aprovechar la mayoría absoluta que tiene en el Senado y ha anunciado que va a reprobar a los 5 ministros que estaban citados en la Cámara Alta por no haber acudido. A las 2:30 volvemos a Ceuta, pero la foto hasta ahora en España es la del contraste. Si se fijan en el mapa, pueden ver la bajada de temperaturas que se empieza a notar ya en el norte y en la mitad izquierda, y el calor extremo que todavía se mantiene en el Mediterráneo. Desde hace una hora está activo el aviso rojo en el litoral valenciano y en el norte de Alicante. Meteorólogo Jordi Carbó.
4: Entre hoy y mañana la temperatura bajará en todo el país, pero cuidado porque hoy todavía con calor sofocante, especialmente en el Mediterráneo. Máximas de más de 40 grados en toda la depresión del Ebro, también cerca del Mediterráneo, en Murcia, y sobre todo mucha tensión entre Alicante y Valencia, con máximas que podrían acercarse a los 44-45 grados. En una tarde soleada, pero con tormentas entre esta tarde y la próxima noche al norte de Castilla y León, más tarde ya de noche en los Pirineos.
1: A primera hora esta cierta bajada de las temperaturas ha ayudado en el incendio de Las Hurdes, en Cáceres, pero durante la mañana se ha vuelto a complicar. Son ya más de 2.000 las hectáreas calcinadas, 700 los desalojados y no se descartan nuevas evacuaciones. En el puesto de mando avanzado está José Luis Hernández. José Luis, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Más de una veintena de medios aéreos, más de 200 efectivos terrestres del Infoex, de la UME, del Infocal, pero también de los bomberos forestales de Castilla-La Mancha están luchando contra las llamas en la comarca de Las Hurdes. Se está levantando cierto viento y en estas horas centrales el calor podría hacer que parte del frente noreste se reactivara y entrara en una fase convectiva fuera de rango de extinción. De momento, los 700 vecinos de las alquerías de Hurdes que fueron desalojados anoche se mantienen en la residencia de estudiantes de Camino Morisco y no se descartan nuevas evacuaciones si el fuego amenaza a Nuño Moral.
0: Hora 14 con Javier Liébana.
1: Además, en la redacción de informativos Aldo Gómez, Granada va recuperando la normalidad después del terremoto.
6: Sí, aunque durante esta madrugada y buena parte de la mañana se han venido sucediendo las réplicas. Según el Instituto Geográfico Nacional, más de una quincena ha habido, pero todas de baja intensidad y de hecho la gran mayoría no han llegado ni a ser percibidas por la población. El principal monumento de Granada, que es la Alhambra, ha sido ya reabierto, al igual que los centros sanitarios y edificios municipales que ayer tuvieron que ser desalojados. Los que sí continúan fuera de sus casas fueron los 600 vecinos de varios edificios del municipio de Las Gavias que tuvieron que abandonarlas debido a daños estructurales. Y en esta hora 14 vamos a hablar también de lo que nos cuesta haber perdido un vuelo o que este se nos haya retrasado o cancelado. 6 de cada 10 pasajeros asegura haber tenido que asumir gastos adicionales. Por ejemplo, el gasto de haber perdido una reserva no reembolsable en un hotel por haber llegado tarde o directamente porque nuestro vuelo no salió. Todo un problema sin duda en que nos puede arruinar el inicio de las vacaciones.
1: Gracias, Aldo. Ya está portada. de qué sumar una noticia de impacto en el tenis, porque uno de los jugadores más conocidos del circuito, Nick Kyrgios, ha dado positivo en cocaína. Ángel García, buenas tardes.
7: Buenas tardes, sí. Nick Kyrgios, tenista australiano de 31 años, ha sido suspendido tras dar positivo en cocaína en un control antidopaje que tuvo lugar el 22 de junio de este año en el ATP 250 de Mallorca. Así lo ha confirmado la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis hoy mismo. El ganador de 4 títulos ATP y finalista en Wimbledon, que llegó a ser nuevo número 13 del mundo, se ha disculpado a través de sus redes sociales. Poco después de que saltara la noticia, asume toda su responsabilidad y admite que nada justifica lo que hizo este verano en Mallorca.
1: Con la producción de Minerva Marcos y con Carlos Nicolás y Emilio Escribano en la técnica, comenzamos. Son las 2 y 5 minutos.
8: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
9: El govern fa el primer pas per crear un eix ferroviari que connecti Lleida i Girona.
10: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
9: És un projecte que, si tira endavant, també obriria la porta a que els trens entre Barcelona i Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, en comptes de per Sants, i això reduiria el temps de trajecte. Un pres s'ha suïcidat en les darreres hores en un centre penitenciari català. És el 6è de l'any i ja en són tants com l'any passat. Els sindicats consideren que és la gota que fa vessar el got i demanen dimissions.
11: Aquest suïcidi al centre penitenciari de Ponent a Lleida s'afegeix als nombrosos incidents que es produeixen a les presons catalanes diàriament. No es poden presentar sempre com a fets inevitables i passar pàgina com si no hagués passat res.
9: Avís preventiu per als nivells d'ozó a la plana de Vic i al Camp de Tarragona. És el pas previ a que se superin el límit en què ja té efectes aquest ozó per la salut. A Osona, les entitats mediambientals diuen que plou sobre mullat.
12: Amb el que portem d'anys hem superat més de 30 vegades els nivells d'ozó. Fa anys que estem demanant que hi hagi protocols als ajuntaments per informar a la població més vulnerable.
9: 2:07, Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla per calor intensa i calor nocturna davant les previsions del Meteocat. El grau de perill és de 3 sobre 6. Es podrien superar els 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Anem ja amb la previsió del temps. Jordi Carbó.
4: Avui serà el dia de temperatura més alta de tota la setmana i la humitat també es manté alta, de manera que la calor sufocant està assegurada a tot Catalunya en les immediates hores. Màximes a gran part de Catalunya entre els 30 i 35 graus, per sobre dels 35 al prelitoral i a l'interior, superant els 40 fins i tot a Ponent, especialment cap al Pla de Lleida. Amb sol, però també nuvolades que entre aquesta tarda i la pròxima nit donaran lloc a alguna tempesta local per intensa al Pirineu i a la Catalunya central, sobretot cap al Bages i al seu entorn. De matinada, alguns xàfecs també al litoral, i és que demà les tempestes de mica en mica aniran guanyant protagonisme i la temperatura baixarà de manera significativa, si bé continuarà fent calor i sobretot xafogor.
9: És dimecres 19 d'agost, amb en Víctor Valero al control sonor. Comencem.
8: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
9: Què tal? Bona tarda. Primer pas del govern per fer realitat l'eix transversal ferroviari, la nova línia de tren que ha de connectar Lleida i Girona. La Generalitat ha licitat l'estudi que ha de definir per on passarà, quan costarà i quin impacte ambiental tindrà aquesta nova línia. Un projecte que també podria acabar servint per crear un nou accés de l'alta velocitat de Barcelona i fer que els trens que venen des de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, fet que escurçaria el temps del trajecte. Pol Valero.
13: L'eix transversal ferroviari és una nova línia que combinarà passatgers d'alta velocitat i mercaderies i serà similar a l'eix transversal que ja tenim a la carretera amb la C25. L'objectiu és descentralitzar i descongestionar la xarxa ferroviària del país. No obstant això, a l'estudi de la primera fase, la Generalitat ja ha inclòs no només el tram de Lleida a Igualada, sinó també un desviament cap a Martorell que acabi entrant pel nord de Barcelona. Això obre la porta que en un futur els trens d'alta velocitat que venen de Madrid entrin per l'estació de la Sagrera, tal com havia plantejat el Ministeri, per evitar el tram del Camp de Tarragona i escurçar els temps de viatge. Sílvia Paneque, portaveu del govern.
10: Hi haurà una part d'estudi d'aquesta primera fase, la que va de Lleida a Barcelona passant per Igualada. Hem de recordar que la segona fase serà futur, la que vagi d'Igualada fins a Girona passant per Manresa i per Vic.
13: La redacció de l'estudi s'ha licitat per més d'1 milió d'euros i s'haurà de fer en un termini de 2 anys i 4 mesos. Per això caldrà actualitzar un projecte que ja es va plantejar el 2010. De fet, l'eix transversal ferroviari ja té els terrenys reservats per la major part del seu trajecte. En qualsevol cas, les obres van per llarg, segons les últimes previsions del govern, no començaran almenys fins al 2030.
9: La planificació ferroviària continua sent notícia justament avui, que fa una setmana de l'eclipsi solar total, que va fascinar Catalunya i també va suposar un col·lapse a les estacions de tren tarragonines per la tornada de molts barcelonins que havien anat a veure allà l'eclipsi i anaven cap a casa. Les agrupacions d'usuaris de Rodalies critiquen que aquesta imatge que vam veure tots la setmana passada és en realitat la tònica habitual d'aquest tram de la xarxa. Cristina Artacho.
14: El descontrol a les andanes va començar molt abans. A la tarda, a les estacions de Passeig de Gràcia i Sants també es van acumular els viatgers. Els habituals que tornaven de treballar s'hi van sumar els que anaven a veure l'eclipsi. Així ho van viure dos usuaris, la Carme i en Jesús.
15: I a Sants Estació ja hi havia tantíssima gent a les andanes que pràcticament molts es van quedar fora. I els que van entrar doncs, bueno, estaven acumulats a les entrades del tren, sense espai. Bastant surrealista la quantitat de gent que hi havia, la poca previsió, vull dir, bastant desastrós.
16: El tren es va aturar a Sants i va obrir les portes. I com no hi cabia ni una agulla, la gent no podia pujar i van començar a empènyer els que estaven a dalt dient que havia lloc encara. Va ser una situació de veritat dantesca.
14: A la nit només es va afegir un tren més que habitualment i a la tarda un dels trens dobles previstos entre Barcelona i Tortosa es va cancel·lar. La portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, considera que el que va passar el dia de l'eclipsi és una mostra més que el problema de Rodalies, especialment al sud de Catalunya, és estructural.
17: Que jo estic segura que ni la Generalitat ni ningú volia fer tan malament, que els hi surt així perquè ho tenen descontrolat i com nosaltres ja anem coixos de per si, pues más cojos todavía, i que és estructural i el no reconèixer el problema és molt greu.
14: Segons dades recollides per la plataforma, el dia de l'eclipsi va haver-hi un total de 26.275 places de tren entre Barcelona i Tarragona, més de 100 menys que el dia anterior, l'11 d'agost, un dia laborable normal.
9: Per cert, Rodalies ha decidit convertir en permanents els autobusos que cobreixen tot el recorregut sencer de l'R3 per culpa de les reiterades incidències de les vies. El tram entre Barcelona i la Garriga d'aquesta línia ja es feia amb bus per les obres de desdoblament de la xarxa. Arran dels nombrosos robatoris de cable i els arbres caiguts a les vies que impedien poder prestar el servei amb garanties, Rodalies ha optat per ampliar el trajecte dels busos, que des de divendres també arriben fins a Puigcerdà passant per Vic i Ripoll. Uns autobusos que, per cert, els usuaris diuen que són sovint el mètode més fiable per arribar ara mateix a Barcelona. Dues i 13 minuts de la tarda, el PP català rebutja l'arribada de nous menors no acompanyats a Catalunya. El govern espanyol ja ha iniciat els treballs per traslladar 500 menors a altres comunitats, dels que han arribat per Ceuta. I els populars han continuat carregant contra la gestió que s'està fent d'aquesta crisi migratòria. La veu del PP català s'assuma a la de Junts, que aquesta setmana també advertia que la crisi a Ceuta podia acabar repercutint negativament a Catalunya. Xavier Balló.
18: El secretari general del PP català, Juan Fernández, s'ha sumat a les crítiques llançades des de Gènova, oposant-se a que menors no acompanyats que han arribat a Ceuta les últimes setmanes puguin venir a Catalunya, ja que al seu parer no hi ha prou recursos per atendre'ls. Són declaracions en una entrevista a Europa Press.
19: Catalunya no està en disposició hoy de acoger a más menores, porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene. En Cataluña vivimos a día de hoy una de las mayores crisis y colapso de los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir atendiendo a menores de otros países cuando no podemos prestar unos servicios de calidad a nuestros propios ciudadanos.
18: Fernández ha admès que ara mateix la posició en la gestió migratòria del PP i de Junts està sent molt similar, però que els populars en cap cas comparteixen que calgui delegar les competències a la Generalitat.
19: La solución no es que el control de las fronteras en Cataluña lo lleven los Mossos d'Esquadra. Eso es desguazar las competencias de control de la inmigración y de control de fronteras en el conjunto del Estado.
18: Els populars reclamen l'expulsió de tots els migrants, inclosos els més de 2.000 menors que hi ha a Ceuta. El govern espanyol, però, vol garantir-ne la protecció i la setmana que ve reunirà totes les comunitats per abordar la situació d'aquests infants.
9: Un intern de la presó de Ponent s'ha suïcidat a la seva cel·la. Han estat altres interns que han avisat els funcionaris i, tot i que immediatament s'ha activat el codi d'emergència, els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Martí Oliver.
20: Segons fons del Departament de Justícia, els metges de la presó van intentar reanimar l'intern, però quan va arribar el personal extern d'emergències només en va poder certificar la mort. El Departament de Justícia també concreta que el pres no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis. Miguel Puello, del sindicat SICAP-FEPOL, lamenta la mort i considera que no és un fet aïllat, sinó que s'assuma a un seguit d'incidents que hi han hagut els darrers mesos a les presons catalanes. Per això demana la dimissió de Domingo Estepa Camacho com a director general d'Afers Penitenciaris.
21: No afirmem que una única persona sigui responsable directa d'aquesta mort. El que denunciem és una responsabilitat política i de gestió. Les presons acumulen moltes mancances de personal, una pressió assistencial creixent i greus dificultats per detectar i fer seguiment adequat dels interns amb risc de suïcidi i problemes de salut mental, que és molt nombrós.
20: Són declaracions a Ser Catalunya.
9: De fet, és la sisena persona que se suïcida en una presó catalana aquest any, on ja hi ha hagut tantes víctimes com les que hi va haver tot l'any passat. La gran majoria de morts tenien problemes de salut mental.
20: Sí, entre el gener i l'abril d'enguany hi va haver 4 morts que van disparar totes les alarmes, tot i que des d'aleshores el ritme s'ha alentit. Segons dades del govern, en els darrers 3 anys hi ha hagut 28 persones que s'han llevat la vida en centres penitenciaris. Brians amb 7 suïcidis, Mas Enric amb 6 i Puig de les Basses amb 5 encapçalen el rànquing de presons on hi ha hagut més suïcidis, i 7 de cada 10 casos eren presos que complien condemna, mentre que el 30% restant estaven en presó preventiva. En la gran majoria de casos, Ferran diu al govern que hi havia un trastorn mental pel mig. La meitat tenien problemes de consum de substàncies, sobretot d'alcohol i de cocaïna.
9: Dues i 16 minuts de la tarda, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones per dolor crònic a la pelvis. És el balanç dels 10 anys de la unitat específica que va crear aquest centre el 2016. És significatiu, perquè aquesta unitat ha permès donar importància a un dolor que fins ara estava invisibilitzat i que afecta entre un 15 i un 25% de les dones. A més, és un tipus de dolència que costa molt identificar la seva causa. Àlex Calatrava.
22: Aquesta unitat del Servei de Ginecologia de l'Hospital atén de mitjana una vintena de dones cada setmana. 6 d'aquestes visites són de noves pacients, generalment tenen entre 40 i 60 anys, tot i que cada vegada tenen dones més joves. En la majoria de casos costa identificar una causa concreta, pot donar-se per endometriosis, infeccions o conseqüències del part. És un dolor, però, que per moltes encara costa expressar.
23: Ha de venir, ha d'explicar el que sent, tal com el sent, i, a més, ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Perquè aquest dolor, el que passa que tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles.
22: És Pilar Cano, pacient de la unitat, i precisament els doctors recomanen que es visiti la consulta en detectar el dolor abans dels 6 mesos per evitar que es cronifiqui.
24: Perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de, diem, de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor o més lenta.
22: És Jordi Sabadell, doctor de Vall d'Hebron.
9: I encara de la salut, investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han descobert el mecanisme, o com a mínim un d'ells, pel qual la pell, amb l'envelliment, perd la seva capacitat de regeneració i de barrera protectora contra virus i bacteris exteriors. La culpa resulta que és de dues proteïnes que reprogramen els gens de la pell i n'impedeixen el funcionament normal. Susana Ruiz.
25: L'estudi demostra que amb l'envelliment els mecanismes que habitualment mantenen l'equilibri de l'epidermis, de la capa més externa de la pell, canvien de funció i afavoreixen els processos inflamatoris. Salvador Aznar és cap de laboratori de cèl·lules mare i càncer de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.
26: Lo que hemos visto es que activan unos genes que, digamos, como que engañan a la piel a pensar que están siendo invadidas por patógenos cuando esta no es la realidad, y de tal forma que mantienen esta inflamación persistente que impide su capacidad regenerativa.
25: La troballa servirà per, en el futur, desenvolupar tractaments que permetin modular l'acció d'aquestes proteïnes i mantenir la capacitat protectora i regeneradora de la pell també en l'envelliment.
26: Que reducimos esta inflamación persistente asociada al envejecimiento, lo cual permite que la piel, aunque esté envejecida, vuelva a adquirir su capacidad regenerativa. activa, de protección ante la deshidratación, de protección de barrera ante bacterias y virus.
25: Els tractaments, però, encara trigaran uns anys perquè calen més estudis.
9: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. A Tortosa, els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones que es dedicaven a empadronar altres persones de manera fraudulenta a canvi de diners. Qui va donar el crit d'alerta va ser el propi Ajuntament, després de detectar possibles irregularitats al padró. Martí.
20: Els Mossos els acusen de més d'una vintena d'empadronaments fraudulents, segons la policia. Per fer-ho, havien creat una estructura que incluïa tant la captació fins a l'acompanyament a fer tràmits municipals a canvi de centenars d'euros. Durant la investigació van analitzar diversos pisos vinculats als detinguts en què hi constaven empadronades persones que no hi vivien i en alguns casos fins i tot eren habitatges abandonats o sense les mínimes condicions d'habitabilitat. A més, diversos empadronats també els van confessar que no hi vivien i que ni tan sols havien entrat als domicilis. Ara bé, això no vol dir que no siguin residents de Tortosa i que no puguin empadronar-se. El padró és l'eina que té l'Ajuntament per acreditar que una persona viu al municipi i hi ha vies per acreditar-ho encara que no es tingui un contracte de lloguer. És clau aquest tràmit per accedir a serveis bàsics com els serveis socials o l'escolarització, sobretot en persones en situació de pobresa.
9: I a Terrassa, la Guàrdia Civil i els agents rurals han desmantellat una organització que es dedicava a fabricar i distribuir medicaments veterinaris, sense tenir llicència. Ho feien en un laboratori que tenia l'autorització caducada.
20: Eren medicaments paraus que no es venien al mercat, sinó només de sota mà a clients de confiança i en grups tancats de xarxes socials sense factura i en pagament en efectiu o per Bizum. En 4 anys van enviar almenys 500 paquets tant a Espanya com també a França, Alemanya, Bèlgica, els Estats Units i fins i tot al Marroc. Els principis actius que feien servir els importaven de la Xina i l'Índia a través de societats sense autorització sanitària i en la facturació simulaven que venien complements alimentaris. Després de 3 anys d'investigació, Guàrdia Civil i agent rural van poder registrar el laboratori a finals de juliol, un laboratori que fins fa uns anys sí que tenia una llicència, però que ells mateixos havien demanat suspendre. Allà hi van trobar ocells a les gàbies, 150 medicaments, 70 quilos de principis actius i 100.000 euros en efectiu. Hi ha 4 detinguts d'entre 42 i 76 anys i 2 persones més investigades, la majoria familiars.
9: Atenció amb la qualitat de l'aire de Catalunya. El Departament de Territori ha activat un avís preventiu per als nivells d'ozó a la Plana de Vic i al Camp de Tarragona. És el pas previ a superar els nivells on la contaminació ja té un efecte directe per la salut. Èlia Pijuan.
0: Les altes temperatures fan que l'ozó no s'elimini tan fàcilment, especialment a llocs que ja acumulen grans quantitats d'aquestes partícules. És Xavier Carol, expert en medi ambient i contaminació de l'aire.
1: És un contaminant molt difícil de reduir quan tenim molta radiació solar i molta temperatura, com és el cas d'aquests dies, s'accelera la formació d'ozó.
0: La inhalació diària de nivells alts d'ozó pot agreujar malalties respiratòries i cardiovasculars i també pot afectar les plantes.
1: És un contaminant oxidant. Quan arriba als alvèols, doncs ja la gent que té problemes respiratoris i cardiovasculars, pues, agreujar les enfermetats que tenen. A les plantes passa el mateix. El que fan és obrir els estomes per respirar. Quan entra l'ozó, els crema. Al tancar l'estoma, la producció vegetal es redueix.
0: En cas que avui se superi el llindar d'alerta, l'Agència de Salut Pública de Catalunya ha recomanat que la població redueixi l'exercici físic intens.
9: La Plana de Vic té una de les pitjors qualitats de l'aire de Catalunya. L'està envoltada de muntanyes. L'aire calent no circula, es queda allà i la contaminació dels voltants també es queda estancada. Els veïns d'Osona critiquen que allà plou sobre mullat.
0: Des d'Osona Respira quantifiquen els avisos per als nivells d'ozó. En el que portem d'any, a la Plana de Vic s'ha superat almenys 33 cops el llindar. Això vol dir superar els 180 micrograms per metre cúbic durant una hora, una xifra força elevada respecte a anys anteriors. Fermí Tanyà n'és membre.
2: Fa anys que alertem que aquests nivells de contaminació són preocupants. Una de les recomanacions és que es redueixi o no es faci activitat física a l'exterior. Això no ho veiem reflexat ni en proves esportives ni en entrenaments d'entitats que rebin ni l'informació ni sàpiguen el que s'ha de fer en aquestes situacions.
0: Des de l'entitat demanen que els ajuntaments activin protocols per informar els col·lectius més vulnerables davant d'aquests episodis.
8: Ser Catalunya, Barcelona.
3: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
4: ¡Qué calor!
3: El problema no es el calor, es tu colchón. La Tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. LaTiendaHome.com.
5: ¿Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
6: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hora 14 Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
9: Els veïns del poble de Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany, porten molt de temps sense cobertura ni internet. No poden cobrar amb targeta, fer tràmits online o fins i tot moltes vegades no poden ni trucar. L'alcalde lamenta que, tot i tenir la fibra òptica a tocar, no s'han pogut connectar mai. Marta Altimir.
7: Tot això dificulta molt la vida als veïns i als comerços del municipi, que durant el dia a dia no tenen accés a internet i moltes vegades han d'anar al poble del costat a treure diners a un caixer perquè no poden pagar amb targeta. De fet, a dins de l'Ajuntament és habitual que no hi hagi cobertura. L'alcalde Oriol Serrà explica que fins i tot els pagesos estan patint les conseqüències.
11: Avui en dia es fa tot online, tota la documentació que han de preparar, subvencions, justificacions, i algunes d'aquestes són online. El moment que se't penja o va molt lent, se't desconnecta i has de tornar a començar, i és un drama.
7: Tot això amb la connexió de fibra òptica a només 50 metres, però encara no s'hi han pogut connectar.
11: Perquè tenim la línia que ha fet la Generalitat, que va de Banyoles a Olot passant per Mieres i per Sant Miquel, i està aquí morta. Aquí, en quant als habitatges, doncs, també ens trobem que hem intentat amb empreses, però s'han disseminat, les empreses estan interessades.
7: Una falta d'internet que també pateixen al poble del costat, a Mieres, a la Garrotxa. L'alcaldessa Núria Martínez denuncia que en cas d'emergència se sent incomunicada.
12: I penso, si hi ha una emergència, si això està donat perquè hi ha una gran tempesta i jo em quedo sense cobertura, jo sóc la persona responsable de posar-me en contacte amb el CECAT. Jo no puc, que hi ha com un abandonament, a més de ser un poble petit.
7: Els dos ajuntaments han deixat clar que amb les línies de cable, ara ja obsoletes, estaven molt més ben comunicats.
9: 2:26 i atenció a la reclamació que fan els tallers mecànics. Diuen que se'ls hauria de tenir en compte en la transició al cotxe elèctric, perquè ara mateix consideren que són els grans oblidats en aquest procés de substitució. Àlex.
27: El seu president, Germán Palomas, critica que el creixement del sector ha estat imposat i que els tallers de reparació han quedat al marge dels ajuts, quan resulten molt afectats.
28: Aquesta nova tecnologia que no ha entrat pel seu propi o pel canal natural, ens trobem en què el taller se l'ha trobat de cop i volta i ha hagut de fer una inversió molt forta.
27: Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Palomas ha explicat també que la formació perquè un treballador pugui treballar amb cotxes electrificats costa entre 20.000 i 30.000 euros i que, a diferència d'altres comunitats a Catalunya, no reben cap mena d'ajut.
6: A l'hora 14...
9: A l'hora 14 continuen les notícies. A les 2:27, temps de la cultura, perquè ja ha acabat el Festival de Cap Roig. La 26a edició del festival va arrencar amb Bryan Adams i el cantant Miguel Ríos ha estat l'encarregat de tancar-la aquesta nit. Així saludava aquesta nit als seus 82 anys el granadí, que ha estat l'encarregat de posar punt final al certamen, que tanca amb més de 46.000 espectadors i una ocupació del 86% després de més de 20 actuacions al llarg d'aquest estiu. Júlia Domènech.
29: Entre aquell primer concert de Bryan Adams i l'últim de Miguel Ríos, pels jardins del Festival Cap Roig han passat alguns dels grans noms de l'escena internacional. Artistes com Amaya, Luz Casal, Mika, Rick Ashley o noms de casa com l'Axan Busto. Una edició que deixa 8 espectacles amb totes les entrades venudes i que el director del festival, Juli Guiu, tanca amb un balanç positiu.
30: La veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Han llegut nits màgiques, han llegut nits espectaculars, la veritat.
29: Per a baixar definitivament el taló, Cap Roig ha tornat al rock amb Miguel Ríos, que ha repassat més de 6 dècades de carrera combinant els seus grans himnes amb les cançons de l'Último Vals, el seu últim disc, i la nit encara guarda una última sorpresa. Manolo García, exlíder de l'Último de la Fila, va pujar a l'escenari per cantar amb Ríos Insurrección, un dels temes més emblemàtics de la banda.

0: quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45 a la SER i SER Catalunya.
1: No sabem què faràs aquest estiu, però sí sabem 5 maneres de millorar-lo.
2: 1. Aquí a Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
3: Vale.
2: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri. 4. El balcó, amb Laura Polo Delfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
4: Dale, vinga, adéu.
2: SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Fran.
1: Con la app de la Liga Fantasy y la cadena SER puedes convertirte en entrenador de élite compitiendo cada jornada con otros apasionados del fútbol y de la radio. Únete a la competición de cadena SER, ficha jugadores para tu equipo y pelea por un título de campeón y por nuestros premios. Descárgate ya la Liga Fantasy y juega al manager oficial de la Liga. ¿Estás preparado?
2: Tiri, tiri, tiri.
3: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
4: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
3: ¡Qué buen servicio!
4: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Si crees en el planeta, si Estavón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
7: Rebobinem el llapis de memòria, amb Jordi Manau.
8: Bona tarda, Elena.
9: Hola, bona tarda.
8: Avui diria que tenim una dona tot terreny amb nosaltres, perquè ets cantant, periodista, actriu i mare de bessones.
9: Correcte.
8: Com t'ho fas per arribar a tot?
9: És una carrera de fons, això. Doncs a vegades arribes a tot i no saps per què, o sigui, com, de quina manera, no? Però al final és una qüestió d'organitzar-se molt bé i, sí, intentar conciliar el màxim que es pugui, fer concerts menys dels que voldria. Clar, la conciliació també demana, mm-hmm, doncs, no tirar tant de fer concerts, anar fora, fer menys concerts, més controlats, més triats, i la feina de dilluns a divendres, i ja està.
8: Però procrastines poc. O sigui, tot ho tens bastant planificat.
9: Ho tinc bastant planificat, sí, correcte, correcte.
8: Perquè el 2026 et gira feina. Tens una gira gegant amb De la Fe i les Flores Azules, que no sé com t'ho faràs.
9: Ja, ara nosaltres farem com un concert a Barcelona.
8: El 22 de desembre,
9: sí,
8: 22, no?
9: Sí, 22 de desembre, a La Paloma, que tancarem aquest retorn que ha estat com el 20è aniversari de la formació de la banda, i el 2026 en realitat el dedicarem a pensar què ens ve de gust fer,
8: Però teniu molts bolos. Entra't a la web i dic, mare de Déu.
9: Aquests jo crec que deuen ser els que hem fet aquest any, perquè surt...
8: Sí?
9: Sí.
8: Jo... Ah, doncs he vist el...
9: Jo penso que sí.
8: L'he vist cap enrere.
9: Deuen estar potser les dates.
8: Ja els heu fet, aquests bolos.
9: Sí, els hem fet, ha anat molt bé, però és veritat el que dius, que aquest any no em pensava que faríem tants concerts. I això ha sigut com agafar calendari i vinga, anar quadrant totes les coses. És molt important tenir avis i àvies, perquè quan he hagut de sortir fora de Catalunya a fer concerts, sí que, doncs, és molt necessari tenir un lloc on deixar les nenes aquell cap de setmana. Això és molt important.
8: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de la cantant, actriu i periodista Elena Miquel.
7: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria.

0: Encetem el llapis de memòria de l'Helena Miquel amb In Between Days de The Cure, una cançó publicada l'any 1985, quan tu, Helena, tenies 13 anyets, més o menys.
1: Correcte.
0: I si comencem amb The Cure és per una raó ben senzilla, i és que si això va d'escoltar les cançons de la teva vida, què menys que començar pel teu grup de música preferit de
1: Home,
0: tots els temps, que és The Cure.
1: De tots els temps, amb majúscules.
0: Però què té The Cure perquè tu l'hagis investit com el teu grup?
1: Doncs clar, el vaig descobrir amb 13 anys veient aquest videoclip. A més és molt curiós perquè aquell dia jo estava amb el meu germà gran i estàvem gravant un programa de televisió. En aquella època no es gravaven amb VHS.
0: Estàvem gravant... Càmera domèstica.
1: No, gravant amb l'aparell...
0: Ah, estàveu gravant vosaltres, no vosaltres, sinó a la televisió.
1: Estàvem gravant el programa de televisió perquè hi apareixia el meu tiet. I li feien una entrevista al meu tiet. I la meva mare no la podia veure aquella entrevista perquè estava treballant i ens va demanar que gravéssim. I era un programa de música i entremig de les entrevistes posaven videoclips. I van emetre aquest videoclip i jo vaig quedar fascinada. O sigui, em va atrapar aquesta cançó i aquest grup. I com que ho havíem gravat, amb el meu germà vam anar a buscar la cinta després, a rebobinar i llegir al Chiron el nom del grup. I vam veure The Cure, In Between Days, i allà va començar tot. La meva bogeria i passió per aquesta banda em va captivar la imatge, el so. Era diferent a tot el que havia escoltat. Jo sempre havia escoltat molta música i allò per mi era diferent i em va fascinar, em va captivar i ja no vaig poder parar mai. I de fet, als 14 anys vaig anar al primer concert de The Cure que van fer a Barcelona, aquí a... al Palau d'Esports del carrer Lleida, presentant el Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, i amb 14 anys hi vaig anar.
0: I enamoradíssima, eh?
1: Jo enamoradíssima, sí, ja per sempre més, fins al dia d'avui.
0: Que The Cure sempre ha tingut aquest to, no sé si dir-li tristot, una mica moix. Concorden com tu et senties quan eres adolescent?
1: Sí, jo des de ben petita he sigut una nena molt melancòlica, molt cap a dins, no? Molt introspectiva, i suposo que aquest tipus de bandes a mi em suggerien molt més que una cosa com molt lluminosa o... No, entrava més en el meu món, em sentia més identificada amb com era jo. I llavors m'abraçaven aquests grups. Aquest tipus de música a mi m'abraçava molt.
0: I d'on et ve aquesta melancolia?
1: No ho sé. És una gran pregunta, perquè des de ben petita recordo fer coses bastant curioses, com quan volia estar sola em tancava dins l'armari. És molt curiós.
0: Clar, una nena nostàlgica és estranya, perquè té poc temps a recordar, no? O a pensar en el passat.
1: Era com buscar aquests moments de recolliment. Per mi eren necessaris. Després, amb l'edat, he descobert també que necessito estar sola per carregar piles. Llavors jo ho he associat a això. Que quan era petita, doncs, em tancava una estona dins un armari, que sembla com molt estrany, però de veritat que ho feia.
0: A tu t'anava bé.
1: Clar, m'anava bé aïllar-me. Jo tinc tres germans i suposo que a casa sempre hi havia molt soroll. I m'ho passava molt bé i destruíem tota la casa. O sigui, era un descontrol. Però jo hauria necessitar aquests moments de solitud, que els buscava com podia. I de gran he descobert que jo necessito carregar piles estant sola.
0: Que tot i aquesta melancolia innata, a totes les fotos que he vist teves surts amb un somriure d'orella a orella. Què és això? És innat o és una eina que tu utilitzes per anar pel món?
1: Potser són les dues coses.
0: És la teva eina innata per anar pel món.
1: Segurament. Pot ser una bona barreja. Doncs jo crec que sí, soc molt riallera i des de sempre ho he estat. És veritat que no m'havia fixat en això de les fotografies. Però també és una manera d'anar pel món, com deies tu, és una manera de ser amable, no?, amb tot.
0: Home, sempre prefereixes que algú et somrigui.
1: Clar.
0: Que no que et posi cara de pomes agres.
1: Clar, i jo també, o sigui, agraeixo molt l'amabilitat i la simpatia. Llavors és com que a mi m'agrada molt, doncs intento impregnar la gent d'això.
0: I escolta, Helena, tu amb 14 anys, que és quan descobreixes els The Cure, els vas a veure, tiraves més per la música, pel periodisme o per la interpretació, que són les tres branques en les que t'has desenvolupat?
1: Jo crec que primer per la música, i a més tinc records que així ho indiquen, com que jo li vaig dir a la meva germana, quan jo era molt petitona, li vaig dir a la meva germana que volia ser cantant d'òpera, i clar, ma germana va dir, però què dius, això no és un rotllo, això. I, o sigui, que jo crec que jo intuïa que la cançó, la música, cantar m'agradaria molt, però allò va quedar com en segon pla perquè em va fer com vergonya, no? Perquè per mi les cantants, quan jo tenia 6 anys només existien les cantants d'òpera, o sigui, no ho sé per què, potser perquè el meu pare també posava molta música clàssica i òpera a casa, i per mi cantant era
0: una soprano,
1: cantant lírica, sí. I després amb 13 anys em vaig voler apuntar a classes de teatre que feia extraescolar.
0: Sí, tu no t'havies format musicalment?
1: No.
0: No havies anat a una escola a fer solfeig o aprendre un instrument?
1: No, mai vaig fer extraescolars, a casa meva ningú tenia instruments, res. Escoltàvem molta música i cantàvem molt amb els meus germans.
0: Però ja es quedava
1: la cosa. Ja està, ja està. I després sí que amb 13 anys em vaig apuntar a teatre, vaig estar un temps a l'escola al Timbal fent teatre, i jo tenia com molt inculcat que s'havia d'estudiar una carrera universitària, llavors, com que per mi això eren hobbies, com que jo m'ho passava molt bé cantant i fent teatre, no ho considerava una professió. I aquí va ser la meva errada, no? Perquè era el meu camí, realment. I vaig decidir que havia d'estudiar una carrera universitària, i clar, mirant la llista de possibilitats, vaig pensar, comunicació audiovisual s'assembla
0: ja
1: una mica...
0: Ja que no surt òpera, no? Farem això. Sí. Hi ha un micròfon, podem fer coses.
1: Exacte, i allà vaig anar.
0: Que als 14 anys t'inscrius al Timbal i crec que et veus forçada a deixar les classes perquè no hi havia...
1: Com ho saps, això? Sí,
0: no hi havia més alumnes.
1: No hi havia més alumnes. L'escola...
0: I no et podíem posar amb els grans, per favor.
1: Ai, ja m'hagués agradat, eh? Però això és la resposta va ser aquesta. Pobres els del Timbal, si ho senten,
0: ara va,
1: diran...
0: Ara els hi va molt bé.
1: Clar,
0: ara...
1: clar, diran, home, quina mala imatge.
0: S'han traslladat amb la seu més gran, estan la mar de bé, el Timbal.
1: Clar, doncs crec que era el primer any que s'obria aquesta escola...
0: Tu sola, ja.
1: I jo em vaig apuntar, fixa't que érem 3 alumnes només a la classe, jo tenia 13 anys, i hi havia un nen de 10 i una altra nena com de 8 o 9 anys, i érem nosaltres 3, i allà pues, fèiem les nostres classes, no? Clar, jo ja era molt més gran que aquests nens, i l'any següent vaig anar a apuntar-me al següent curs, i em van dir que no podia, perquè l'altre curs ja hi havia gent de 20 anys, i que ens consideraven que jo quedava com enmig de ningú, i que si no s'apuntava ningú més no podia seguir, perquè no podia continuar com amb aquells tan petits, ni apuntar.
0: Estaves en terra de ningú.
1: Sí, sí, i res.
0: I el dia que l'Helena Miquel li van dir, mira, que no pots apuntar-te a cap classe, sabeu què va passar? Doncs que una làgrima de l'Helena caió en l'arena.

0: Iole.
1: Molt bé.
0: Parets, sonant al llapis de memòria de l'Helena Miquel, que, escolta, Helena, que en el teu llapis de memòria hagis inclòs The Cure i Paret, que serien els dos pols oposats,
2: sí, totalment,
0: de la música, denota que avui tenim amb nosaltres una persona molt eclèctica pel que fa a gustos musicals.
1: Sí, tot i que m'agradaria encara conèixer més música, més estils, més coses diferents, no? Perquè al final hi ha tanta quantitat de música que és impossible arribar a tot. Però sí, sí, la veritat és que...
0: No diferencies en gènere, sinó en música bona i música no tan bona.
1: Aquí tothom té el seu criteri, eh? Vull dir, és molt, molt subjectiu, això.
0: El teu
1: això.
0: Quin és?
1: El meu és que la música m'ha de fer vibrar, m'ha de fer sentir. I a vegades em passa que a tothom li agrada una cançó moltíssim, no? I dius, per què no m'agrada? Doncs potser la veu del cantant o la cantant no m'agrada. Llavors jo crec que és una qüestió de sensacions, però la música m'ha de fer vibrar.
0: Sí, és com el menjar, que no hi ha menjar dolent, sinó menjar que t'agrada més o menjar,
1: sí,
0: que t'agrada menys.
1: Exacte.
0: A on et transporta aquesta cançó de Paret?
1: Uau, aquesta cançó em transporta a la figura de la Maria. La Maria,
0: La
1: Maria va ser una dona que ens va cuidar a mi i als meus germans durant molts anys, des de ben petita, o sigui, jo la recordo a ella només. I, malauradament, va morir quan jo tenia uns 13 anys. Ja ho deies molt bé, ho has lligat molt bé. I va ser una tristor molt gran perquè em va fer de mare. La Maria em va fer de mare, literalment. Estava totes les tardes amb nosaltres després de l'escola. I va ser molt dur. Llavors, aquesta cançó sempre me la fa reviure perquè ella la cantava molt mentre cosia, mentre planxava... I jo me la vaig aprendre per ella, i la cantàvem juntes a la cuina. Llavors em transporta molt al seu món. Ella era andalusa i havia vingut aquí a viure a Barcelona, i això, doncs, es dedicava a fer cases i a cuidar criatures.
0: I quan va morir us estava cuidant, o sigui...
1: No, sí,
0: es
1: va posar malalta, sí, i no recordo ben bé si va ser un càncer o exactament què, però sí, sí, ella estava a casa, va deixar de cuidar-nos perquè es va posar malalta i va morir al cap de res.
0: Va ser la teva primera mort important, diguem?
1: Sí, perquè l'altre, que havia sigut el meu avi patern, jo tenia 3 anys,
0: clar,
1: només.
0: Aquí llavors, no, clar, no arribem.
1: Sí, doncs sí.
0: Quants germans sou? 4, no? Els Miquel,
1: sí,
0: Jesús.
1: Sí.
0: Que, clar, tens dos cognoms que són noms de senyor.
1: Sí, imagina't, els meus germans, això és un embolic.
0: Ja veus, no? És una mica...
1: Clar. Com et
0: Miquel,
1: dius?
0: Martí i Pol, no?
1: Sí, exacte.
0: O Joan Ignasi i Helena. Vull dir, tenim diferents
1: exemples. Tenim diferents mostres, sí.
0: Tu, a dintre de les 4, a quin ordre estàs?
1: Soc la tercera.
0: Sí, la...
1: Darrere meu encara hi ha un noi.
0: Us porteu molt amb aquest noi?
1: 3 anys.
0: Sí, entre... tu has sigut la consentida durant molt temps fins que va arribar el petit.
1: Sí, alguns gelos vaig tenir també.
0: Ah, normal.
1: Sí, em feia mal al cap, tenia marejos.
0: I si teníeu cangur, entenc que és perquè els vostres pares deurien estar força enfeinats.
1: Sí, els meus pares treballaven i arribaven a casa, no sé, 9 de la nit aproximadament, llavors... no recordo que ens posessin a dormir, o sigui, els caps de setmana el diumenge, però els altres dies jo crec que... Jo recordo que em posava a llegir al llit i em deuria a dormir mentre llegia algun conte. Recordo això.
0: Tenien una botiga, crec.
1: Sí, molt a prop d'aquí. Els meus germans ara la regenten, aquesta botiga. És una botiga que hi ha al carrer Ferran. I, a més, és bonica la història perquè ara on estan ells físicament, la botiga, és just davant...
0: Pots dir, quina botiga és, no hi ha problema.
1: D'acord.
0: És promo gratuïta.
1: És una botiga de maletes i bosses, i es diu Guido, que està al carrer Ferran. I la història bonica és que aquesta botiga, just l'edifici que hi ha davant, el comerç que hi ha just davant, és el que va obrir el meu avi, el pare del meu pare. I per temes de diferents temes, ells no es van poder quedar en aquell mateix comerç, sinó que van haver de canviar, no? Passar a la vorera del davant. Sí, però és bonica la història, que el meu avi és el que va començar amb aquest negoci.
0: El senyor Guido.
1: Sí, el senyor... Bueno, el senyor... No, Guido s'ho va inventar la meva mare, però l'altra botiga, la que va obrir ell, sí que portava el seu cognom, que era Clavero.
0: Que les cançons de Lluís Llach, com el Cançó d'amor, que està sonant ara mateix de fons, si hi havia tanta feina, quan sonaven? Al cotxe?
1: El cotxe.
0: O els caps de setmana? Això és el cotxe?
1: Sí, sí, el cotxe, perquè jo la demanava.
0: Això és cosa de teva mare.
1: Sí.
0: Ella és la fan de Llach.
1: Sí, la meva mare és molt fan de Lluís Llach, ha anat a molts concerts i posava la música a tot volum. I a mi, com dèiem abans, aquesta cançó era una de les meves preferides, que dius, mare meva, però quina tristor de cançó. Clar, jo no entenia la lletra. L'he entès, l'he pogut interpretar de gran, però quan jo demanava que em posés aquesta cançó, senzillament era perquè la melodia m'encantava, la melodia i el que em transmetia, el que em feia sentir, que el que et deia, no?, que la música m'agrada, que em faci vibrar, doncs...
0: Doncs vinga, anem a vibrar tots junts.

0: Doncs sí que tens raó, que podria servir de banda sonora d'una nena melancònica i reservada. A què li passa a aquesta nena, per favor?
1: Ja prou! Traieu-la d'aquí!
0: Tu ets de Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Quins records tens d'aquella Barcelona de finals dels 70, principis dels 80, on tu et cries?
1: Molt diferents al que és ara, perquè jo vaig créixer aquí, al carrer Ferran, cantonada amb Quintana, al costat de la plaça Reial, i una cosa molt bonica d'aquella època és que tots els comerciants es coneixien, ens coneixíem, i anaves a comprar la merceria, una merceria centenària, la sabateria aquella, i es feien trobades de comerciants, es feien concursos dels millors aparadors al carrer Ferran. O sigui, hi havia un ambient de barri, era un ambient molt de barri i de fraternitat, no? Era molt bonic. I sí que això va canviar totalment amb l'arribada de les Olimpíades, que per una altra banda està molt bé tot el que es va aconseguir, no? Però els comerços van anar canviant, es van anar posant altre tipus de botigues, la globalització també va fer molt mal, a totes les ciutats europees trobes les mateixes botigues al centre. Llavors va anar perdent l'encant i la personalitat al centre, no? I jo trobo que això és una llàstima que s'hagi perdut, que sobretot aquesta essència, no? de botigues antigues, petites, i la germanor entre els comerços.
0: Alguna vegada se't va passar pel cap, de, com els teus germans, de dir, treballaré a la botiga de la família?
1: Mai. O sigui, jo això ho tenia claríssim. Tenia claríssim que...
0: Si et feia com fòbia dir, no, jo aquí no.
1: Sí. Exacte.
0: Per què?
1: Tenia fòbia perquè veia que els meus pares treballaven molt, i no dic que no m'agradi treballar, però treballaven els dissabtes, segurament per això, perquè jo no els podia gaudir pràcticament. Jo passava els diumenges amb els meus pares. I em donava la sensació que era un no parar, clar. A les festes de Nadal treballaven encara més, perquè llavors treballaven els diumenges també. I no m'interessava a mi aquest món, aquest terreny, no m'interessava.
0: I decideixes estudiar periodisme, que la teva idea és, mira, jo estudiaré periodisme, m'hi dedicaré i així podré servir amb aquests hobbies que tinc, que és la interpretació de la música, o és tot el contrari, de dir, jo estudiaré això i així, si no surt bé l'aventura musical o teatral, tinc un salvavides?
1: No va ser tan racional.
0: Val.
1: Va ser més improvisat, com el que et deia, no? amb el llistat de facultats, i no sabia què posar a la casella. O sigui, és que em passava això, jo, història, no, filosofia, no. Era tot com... No vull fer res de tot això.
0: Però
1: que
0: havies de fer una carrera sí o sí.
1: Sí. Clar, aquí jo crec que va ser... O sigui, si tornés a començar, diguéssim, si tornés enrere, ara, doncs, en lloc de fer això, doncs m'apuntaria a l'Institut del Teatre o al Taller de Músics, o que també hi vaig estar un temps al Taller de Músics mentre estudiava la carrera, però, clar, jo, com que tenia molt clar que no volia treballar a la botiga, no?, doncs pensava que per construir-me un futur com millor o més interessant, o que m'engresqués més, havia d'estudiar una carrera universitària. I al veure comunicació audiovisual vaig pensar, bé, això no sona malament. Tele, ràdio, no sona malament.
0: I entres a Catalunya Ràdio?
1: Sí, al cap dels anys. Vaig estar també treballant al Diari Avui, molt de temps.
0: Vas haver de fer oposicions?
1: Vaig estar fent oposicions, les vaig fer dues vegades, a més, vaig fer una vegada, llavors, com que entres en una roda de substitucions, bla, bla, bla, vaig haver-les de tornar a repetir per aconseguir la plaça fixa.
0: I què feies en aquesta primera etapa a Catalunya Ràdio, que ara hi tornes a ser, després
1: sí.
0: de molts anys?
1: Faig producció des de sempre.
0: Sempre has fet producció?
1: Sí, les oposicions eren per producció i era també un camp que jo desconeixia, però m'hi vaig presentar perquè no tenia una altra opció, no es convocaven per redacció, sinó que es convocaven per producció, i vaig anar a provar. I un cop em van trucar per fer una substitució, vaig descobrir que m'agradava molt la producció. O sigui, de fet, va ser com una carambola, perquè mai m'hagués presentat a unes oposicions per producció perquè desconeixia què era.
0: És un art, diguem-ho clar, i a vegades infravalorat en aquest mitjà. Vull dir, aquest programa el fem perquè tenim una gran productora. És que si
1: segur.
0: No, no el podríem fer.
1: Des d'aquí l'aplaudeixo.
0: A l'Amparo, i tant, i tant. Bueno, i com tots els programes de ràdio.
1: Sí, és veritat. Sí, la feina de producció, molta gent no sap en què consisteix exactament, però sí, de fet és com fer tot l'entramat del programa, no? Els realitzadors et demanen certes entrevistes o parlar de continguts i has de buscar els especialistes sobre allò.
0: Sí, si tu estàs avui aquí, És gràcies a la producció que ha fet l'Amparo. Si no,
1: exacte.
0: És que no estaries aquí, estaria jo sol, no sé, explicant la meva vida.
1: Una altra vida.
0: Exacte. I paral·lelament a quan estàs a Catalunya Ràdio, és quan tu comences a tocar bars i tota la pesca?
1: Doncs mira, el que sí que va passar mentre estava a Catalunya Ràdio, perquè jo tenia he tingut molts grups, moltes bandes, vaig començar tocant el baix, que m'encantava tocar el baix.
0: Que aprens autodidacta, tocar
1: sí,
0: el baix.
1: Sí, sí, autodidacta total. Totalment, sí, sí. Perquè quan una cosa t'agrada, la fas.
0: Però és curiós el baix, no? La gent no acostuma a voler tocar el baix.
1: Ja.
0: Vol tocar la guitarra...
1: Sí, mira,
0: la trompeta.
1: Fins i tot amb això, doncs... Perquè això va ser també una casualitat, en realitat. Perquè jo vaig quan estava a la facultat, buscava un grup perquè m'agradava i tenia ganes de tenir un grup de música. I vaig donar veus per allà a la gent de la facultat. I em va arribar que uns nois, que es deien Predictors... que a més estava...
0: Els
1: Predictors, que era un grup underground molt conegut aquí a Barcelona, on hi tocava també el Sideral. Doncs buscaven una corista, i jo vaig dir, cap allà que m'hi vaig, em vaig posar en contacte, i llavors el dia que jo havia d'anar a fer la prova a l'assaig, al seu local d'assaig, vaig entrar al local d'assaig i s'estaven barallant molt fort, fins al punt que jo em vaig quedar en un racó i van acabar marxant dos membres del grup. Un dels guitarristes i el baixista. I es van quedar un altre dels guitarristes i cantant i el bateria sols. I em miren, clar, jo era el dia que no els coneixia de res, i em miren i em diuen, saps tocar el baix? I dic, no, vols aprendre a tocar el baix? Dic, sí.
0: I així comences.
1: I així va ser. Llavors em vaig comprar un baix i vinga, vaig aprendre així a tocar el baix molt, molt autodidacta, però em va agradar molt. I això.
0: I després va arribar la teva primera senyora banda.
1: Exacte.
0: Amb un nom molt original,
1: sí.
0: Que era Helena.
1: Sí, exacte, molt original, que tot això va ser arran d'una broma, o sigui que...
0: Com neix Helena? Clar, és Helena, però sense H. Tu tens el nom amb
1: clar,
0: L'H,
1: clar.
0: I aquí és Helena sense
1: L'H. Sense H i amb accent, li dèiem Helena, no?
0: Helena.
1: Sí, i això va ser com una mena de broma que el Raúl el Refri, que era amb qui teníem el grup i amb altres membres, doncs havíem de posar nom al grup perquè teníem un concert o a la festa major del barri de no sé ara i de Sant Gervasi, em sembla, teníem un petit concert i no teníem nom encara i buscant noms, doncs el Raúl deia, doncs Helena, perquè havíem de fer el cartell de l'anunci.
0: S'havia de fer,
1: l'urgència. I jo vaig dir, sí, home, clar, li diríem Raúl. No, home, no, això no queda bé, Helena, però jo no em dic ni Helena. I tampoc faig jo les cançons, que jo només canto. Total, que les presses van fer que en aquell cartell es posés Helena.
0: I si no m'equivoco, amb Helena comences cantant en anglès, que no sé si va tenir res a veure amb aquesta decisió, ara ens ho diràs, la PJ Harvey.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: 3 de PJ Harvey sonen al llapis de memòria de la cantant, actriu i periodista Elena Miquel, que ara toca resoldre'ns el dubte que havíem deixat a l'aire.
1: Sí.
0: Té alguna cosa a veure PJ Harvey en que comencessis cantant en anglès?
1: Segurament... mira, diria que no, perquè aquesta banda amb la que vaig començar ja estava com mig formada. Jo anava allà a fer com una prova amb la meva banda Elena, eh? Em van fer un càsting, literalment. Van provar 3 noies i em vaig quedar jo. Llavors ells, clar, ja tenien cançons mig fetes i... No sé, també et diré una cosa. Nosaltres vam començar a cantar en anglès, amb Elena, perquè tampoc no hi havia molts referents. Nosaltres érem un grup d'indie pop i no teníem molts referents aquí. O sigui, va començar amb Los Planetas, vull dir, hi havia tota la onada aquesta del nord.
0: Si no, no volíeu ser rock català.
1: No,
0: en aquest sentit.
1: Exacte. Aquí hi havia el rock català, nosaltres no fèiem rock català i tampoc ens agradava aquesta etiqueta, ens volíem com allunyar, però allò també és una cosa d'aquella època, no?, que vols ser el diferent i també és una mica una postura que agafes en un moment donat, com el voler allunyar-te d'una cosa perquè no t'identifiques. Però tampoc teníem molts referents aquí de música indie, i llavors, clar, la música anglosaxona era el que ens connectava més amb tot aquest estil. I llavors, en aquell moment, només llegíem aquest tipus de música cantada en anglès. Clar, després vas madurant i vas pensar, ostres, però si és interessant poder investigar sobre el terreny cantant en la teva pròpia llengua.
0: És que després passeu al català, no?
1: Sí, després vam cantar en català i després ja van venir altres coses, però sí que és veritat, sobretot era una manca de referents i que enteníem com el indie pop en anglès, no ho sabíem entendre d'una altra manera.
0: I PJ Harvey era referent en aquella època?
1: PJ Harvey era superreferent, o sigui, era una dona que jo vaig descobrir, no sé, aquest disc és el primer, 92, imagina't. 92, jo encara ni cantava. O sigui, jo en aquesta època tocava el baix, en aquell grup que t'he explicat abans, i començava a fer coros. Jo no cantava habitualment. Llavors, era un terreny que jo estava començant a investigar. I per mi la PJ Harvey era un referent perquè m'agradava molt la seva veu, m'agradava molt aquestes modulacions que fa, no? I que investiga molt amb la seva veu. I ella l'he seguit des d'això, des d'aquest primer disc. També ha sigut un referent per mi, l'he anat seguint durant tota la seva carrera i trajectòria.
0: I el cantant castellà t'ho ha reservat per les Flores Azules.
1: Exacte.
0: Que ja només amb el nom del grup dona per una sèrie de Netflix, perquè primer es deia Facto de la Fe, després Facto de la Fe i les Flores Azules, després se'n van al Facto i éreu de la Fe i les Flores Azules, més tard marxes tu i només era de la Fe, ara torneu a ser de la Fe i les Flores Azules. Mare de Déu, quin culabrot, Elena.
1: Mare de Déu, tu ho has dit. O sigui, de veritat, és que és un embolic aquest grup.
0: Comencem pel principi. Quan i com entres tu, quan era Facto de la Fe i tu li afegeixes les Flores Azules?
1: Doncs mira, això va ser el 2003, que quan eren Facto de la Fe, l'Òscar i el Marc...
0: Òscar Danielo i Marc Barrachina.
1: Exacte, el Marc Barrachina feia la música, l'Òscar Danielo les lletres, i van compondre aquesta cançó, bueno, van compondre Mar i el poder del mar, i aleshores... Van pensar, clar, la meva part no existia, clar. Llavors, però sí que l'Òscar deia, aquí pot ser, perquè la cançó fes un gir, faltaria una veu femenina. Tot i que ells mai havien fet algunes cançons i mai havien incorporat veus femenines ni melòdiques, perquè l'Òscar rapejava només. I l'Òscar i jo en aquell moment érem parella, feia poquet, i em va, clar, jo a més era cantant en el grup Elena, i em va dir, podries provar tu de cantar alguna cosa en aquesta cançó? I vam escriure aquells versos i va sorgir aquella melodia i sí, me'n recordo perfectament del dia que era estiu, del dia que vam gravar Mar el poder del mar. Me'n recordo perfectament d'aquell dia i és la primera cançó en castellà que vaig gravar.
0: I per què les Flores Azules?
1: Doncs mira, és d'una cançó de Doctor Octagon que es diu Blue Flowers i va ser... Doncs per buscar un nom, perquè sí, perquè...
0: Una altra vegada l'urgència, no? De dir, hem de trobar un nom.
1: Hem de dir, ja veus tu que aquí tot és molt improvisat, de fet sembla molt pensat i no. I això va ser perquè, clar, quan van començar a sortir concerts em van demanar que si podia anar a fer els concerts per començar a fer alguns coros més o... perquè només cantava Mar i el poder del mar, jo, de les seves 6 o 7 cançons que tenien. Llavors anava improvisant alguns coros i, clar... Em van dir, el Marc em deia, jo sóc Facto, és el meu pseudònim, l'Òscar, jo sóc de la Fe, és el meu pseudònim.
0: T'has de buscar un.
1: Clar, em van dir, tu has de buscar-te un pseudònim.
0: I així va sortir.
1: Així.
0: Doncs espero que em disculpis, Helena, perquè tu no l'has inclòs al teu llapis de memòria, però nosaltres sí que m'hi inclòs el mar, el poder del mar, per això que dèiem, no? Que és la primera cançó que vas cantar en Factory de la Fe, la primera que vas cantar en castellà, i a més diria que és la primera que ho va petar fortíssim.

0: poder del mar, de Factor de la Fe i les Flores Azules. No és una cançó que haguem trobat allà des de memòria de l'Helena Miquel, però com em deia, creia que era important.
1: Fantàstic.
0: Segur que ha sigut una cançó important,
1: important.
0: A la teva vida.
1: Molt.
0: Perquè això és començar amb molt bon peu, eh? Que
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Sigui la teva primera cançó amb el grup, en castellà, vull dir, suposo que ells van dir, tu t'has de quedar aquí, amb
1: sí,
0: nosaltres,
1: sí.
0: Perquè ho hem trobat.
1: Clar, clar, efectivament, en aquell moment sí que recordo això, que l'Òscar fes el comentari de dir, ara, ostres, hem trobat alguna cosa amb aquesta cançó. No sé, va ser màgic. Inclús aquests coros són improvisats a l'estudi. Va ser un moment molt bonic i de fet, allà va començar tot. Sí, sí, va començar tot. Aquesta cançó l'any següent es va convertir en la millor cançó del programa del Julio Ruiz de Radio 3.
0: Home, això són... Radio 3, eh?
1: Clar, clar.
0: No és qualsevol cosa.
1: Sí, sí. I aleshores van començar a sortir concerts, vam començar a fer més cançons, i a partir d'aquí tot va anar a més. Sí, sí, jo recordo que estava treballant a Catalunya Ràdio i vaig demanar-me al final una excedència perquè no podia compaginar la quantitat de concerts que hi havia per davant.
0: Quants anys ja estàs de la feina, aquesta primera etapa?
1: Doncs això era el 2003, quan vam gravar, el 2004 va sortir aquesta maqueta, fins a veure, jo el 2015.
0: Fins 2015.
1: 2015. El 2015 jo vaig decidir apartar-me del grup, amb molta tristesa, vaig estar un any rumiant aquesta decisió, però realment em sentia encallada i necessitava aturar aquesta trajectòria per molts motius diversos. I vaig estar com 2 dies plorant després d'haver fet pública la notícia. Vam acordar, l'Òscar i jo, un text que publicaríem. I sí, sí, vaig estar com 2 dies plorant. Va ser horrorós. I a més, després encara el dol va ressorgir quan l'Òscar va publicar un disc en solitari. I a més, sabia, jo m'anava enterant que feia concerts amb una altra noia. I, clar, això era molt dolorós. I ho vaig passar molt de dolor, també.
0: És que, com tu deies abans, l'Òscar i tu, quan comenceu, sou parella.
1: Correcte.
0: I, clar, aquí es barreja una mica tot, que no ho entrarem, en premsa rosa, però t'he llegit una cosa que m'ha semblat al·lucinant, i és que hi ha un disc, crec que és el de Contra Trompetes de les Muertes.
1: Sí, sí, correcte, és aquest.
0: Que el graveu justament quan ho heu deixat.
1: Sí, sí.
0: Com és gravar un disc així?
1: Terrible. Mira, terrible, terrible. Vam deixar-ho al juny, o sigui, al maig, tal, entre maig i juny ho vam deixar, i aquest disc el gravàvem el juliol, agost, sí. O sigui, no vam deixar de veure'ns quan vam començar a viure separats. I no, és que va ser seguit. I va ser fort, tot i que, no ho sé, l'Òscar i jo vam fer un exercici molt gran de mantenir la serenor. I, clar, suposo que per això després, amb els anys, jo vaig tenir aquesta necessitat com d'aturar-me i parar i allunyar-me una mica.
0: Fer el dol, no?, també, d'alguna manera,
1: perquè
0: emocional.
1: Era, clar, això era el 2009 i...
0: Molt vas trigar. 6 anys,
1: ja, nena. Fes les teves càbales.
0: Que...
1: sí...
0: En quin... Bueno, el disc va sortir a collons, això sí,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, però mira, jo recordo gravar la cançó Oi plorant. Vaig posar-me a plorar quan gravava aquesta cançó.
0: En quin moment us torneu a unir artísticament parlant amb l'Òscar?
1: Doncs mira, després jo vaig deixar la banda el 2015 i el 2017 vaig publicar el meu disc en solitari,
0: sí.
1: Que... tampoc va funcionar massa bé, però jo em vaig treure una espineta. Una de les coses que també necessitava fer era conèixer-me a mi com a compositora, i va ser una manera de descobrir-me una mica i què podia explicar, què no, què tenia ganes de fer. I per això vaig fer en part aquest disc en solitari. Llavors, després, van néixer les meves filles.
0: Que això és 2018, no?
1: 2018, van néixer les meves filles, i aquí sí que l'aturada va ser obligada i voluntària, no? Llavors, clar, jo des que havia deixat de fer concerts el 2017, doncs fins al 2021, que les meves filles ja tenien 2 anys i mig o així, perquè era finals de l'any.
0: Sí, vas passar un confinament amb dues
1: exacte.
0: Nenes bessones de 2 anys.
1: Exacte.
0: Ets una heroïna, però increïble.
1: La Covid i tot, però va ser molt bonic. Jo agraeixo aquells mesos de confinament perquè les nostres filles eren molt petites i aleshores no demanaven sortir al carrer. Elles estaven encantades d'estar a casa tot el dia amb els seus pares. I a més jo els hi feia jocs i coses per terra i per dalt, pel sostre i tot de coses.
0: Tu vas passar bé?
1: Jo m'ho vaig passar bé perquè elles tenien 2 anys, més o menys, sí. I total, que clar, a mi em va passar factura el fet d'estar 3 anys sense fer concerts, sense fer cançons, sense pujar a un escenari, entre que jo vaig deixar el grup, que vaig fer el meu disc, el confinament, el Covid, tal. Llavors sí que a finals del 2020 vaig tenir molt la necessitat, o 2021, no recordo ara, vaig tenir molt la necessitat de tornar als escenaris, de tornar a cantar. O sigui, una veu interior meva em va dir: necessites cantar, necessito cantar. I m'ho vaig estar pensant com un parell de mesos, però vaig dir, no, amb qui puc engegar un altre cop un projecte, a qui li puc demanar de tornar a fer una cançó, és l'Òscar.
0: És la fe.
1: Clar, és la persona que m'ha acompanyat i amb la que he compartit tantes coses que li he de demanar. I el vaig trucar i li vaig demanar si volia fer una cançó amb mi i em va dir, esclar que sí.
0: I després heu fet un disc, també.
1: Exacte.
0: Que és Amor, clar. Que s'ha publicat aquest mateix any, el 2025, sí. Que es diu Amor, però és el primer vostre disc d'amor no romàntic.
1: Exacte.
0: Així l'heu titulat.
1: Sí, sí, sí, és així.
0: Bé, més que un disc, és una cançó eterna.
1: Exacte.
0: És llarguíssima.
1: Sí,
0: vull dir, és un disc conceptual que va de principi al final. L'heu separat en tracks, però va de d'amunt a baix, que això en un directe ha de ser complicat de portar a terme, no?
1: Sí. Primer pensava en descartar-ho totalment, aquests últims concerts, aquest any, perquè no sabíem com s'ho agafaria la gent ni com plantejar-ho una mica en directe. Però vam fer una prova i vam pensar que funcionaria, i és en reduir aquests 31 minuts en 20 i treure algunes parts instrumentals, no? Que potser sí que hi havia molta orquestració i que no tenia massa sentit fer-la en directe. Llavors vam reduir-ho a 20 minuts i vam considerar que obrir els concerts amb aquests 20 minuts seguits de pe a pa, i així ho fem i funciona. Llavors ens reservem a l'últim track per bis, com a bis.
0: Doncs ja sabeu, el 22 de desembre és el que
1: sí?
0: Els trobareu a La Paloma.
1: Sí.
0: Que això, no sé, això ho he llegit i no sé si és una pedrada o encara ho heu recargolat més, que en aquesta gira que heu fet, el tècnic, el Lluís, és la teva parella.
1: Ell ha sigut la meva parella, i, o sigui, és a dir, ha sigut el tècnic de La Fe i les Flores Azules sempre, des del 2006, quan ja la cosa va començar a funcionar. Ell ha sigut el nostre tècnic de so i va acabar sent el meu company, no, de vida, amb qui he tingut les filles, val? Però clar, què passa? Que aquí, quan has de conciliar, ja vam dir, potser tant no podrem conciliar. Llavors el Lluís ha agafat altres projectes. El Lluís ara és tècnic de so dels Tiets i Sopa de Cabra, entre altres coses, i llavors tenim com a tècnic de so el Marco Morgione, que també ens coneix i havia fet ja moltes coses amb nosaltres, i el Marco Morgione és el nostre tècnic de so actualment.
0: Quina història, eh? Jo crec que ara tenim a guionistes apuntant per fer-la i portar-la a la ficció.
1: Jo crec que sí, eh? Aquí hi ha un Netflix, com deies tu.
0: I hi ha una cançó que formarà part d'aquesta sèrie, si la fan, que és el Senza Fine, de Gino Paoli.
1: Sí. Senza Fine.

0: Fins a Fine, de Gino Paoli, sonant el llapis de memòria de la cantant, periodista i actriu Helena Miquel, que ara m'has d'explicar per què formaria part de la banda sonora de La fe i les flores azules, aquesta cançó.
1: Clar, doncs aquesta cançó és la cançó que cantem abans de sortir a l'escenari i ens agafem tots en una... fem un cercle, una rotllana, ens abracem els músics, l'Òscar, jo, el Dani, tots, i cantem. Aquesta cançó sona a la sala on està la gent, del públic, i mentre va sonant, nosaltres, darrere l'escenari, l'anem cantant a capella, acompanyant, no?, la cançó que escoltem. I és un exercici que fem abans de sortir a l'escenari, que ens uneix molt, és molt bonic, i el fem, ja et dic, des de... mare meva.
0: Sí, des de fa molts anys, que sempre has tocat Sense Fin.
1: L'anterior, o sigui, la gira de Versus, Les trompetes de la muerte, crec que ja vam començar a fer sonar aquesta cançó, vull dir, fa molts, molts anys.
0: És el moment de concentració, de...
1: Sí.
0: Comencem.
1: Sí, sí, ens concentrem, però també és un moment de rialles, de tonteries, o sigui, de trencar aquell moment previ de... al revés, que tindries aquells nervis i aquelles pessigolles a l'estómac i trenquem aquell moment fent aquesta, això, no?, aquesta cançó i aquesta abraçada conjunta.
0: Per fer la gira que has fet aquest any, no has deixat la feina de Catalunya Ràdio, no?
1: No, no l'he deixat, estic compaginant-ho tot. Altres vegades sí que he anat doncs parant i demanant permisos i excedències quan he pogut, però ara mateix és el que he de fer.
0: Que tu estàs a les Dones i els Dies.
1: Sí, el programa Les Dones i els Dirigit Dies.
0: Dirigit per la Montse Virgili, on hi treballeu, pel que he vist, 6 dones i un home.
1: Sí.
0: Que jo, sense conèixer tots els equips de ràdio de Catalunya, m'atreviria a dir que deu ser el programa amb una quota home-dona més decantat cap al sector femení, que ja era hora, també.
1: Sí, exacte.
0: Si és un programa que parla de la dona,
1: sí,
0: que és per tothom, no només per dones, no sé, cazurros, però que, a més, està creat per dones.
1: Totalment, totalment. I s'ha incorporat aquest any la figura del Nil Via o del David Bueno, segons, però l'any passat eren tot dones. Però sí, sí, ja està bé també la mirada d'un home,
0: home,
1: eh?
0: Dins. Quants trobaríem de només homes?
1: Clar, clar, no, està molt bé. És molt enriquidor fer aquest programa. Descobreixes coses interessants.
0: I la teva carrera com a actriu, com està actualment?
1: Està molt aturada, malauradament, perquè a mi és una feina que m'hagués encantat explorar més i no he tingut aquesta oportunitat. He fet projectes molt grans, però s'han quedat allà. És curiós.
0: L'últim que vas fer és Cerrar los ojos al 2023 amb el,
1: sí,
0: Víctor Erice.
1: Amb el Víctor Erice, déu-n'hi-do.
0: Home, i també formes part d'un Goya, que és el de No habrá paz para los malvados. Allà eres la juez Chacón.
1: Exacte, sí, sí, imagina't. O sigui, he estat a projectes molt, molt rellevants, molt importants, però després tot ha quedat amb res. És curiós.
0: Sortiran més.
1: Espero.
0: Estàs oberta que surtin,
1: sí,
0: més.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja sabeu, truqueu-la.
1: Vinga.
0: Per fer d'Helena Miquel a la sèrie de
1: Netflix,
0: de Les flores azules.
1: Exacte.
0: I, senyores i senyors, ha arribat un moment que tard o d'hora havia d'arribar. Ha arribat el moment en què al llapis de memòria sona per primera vegada una cançó del nou disc de Rosalía. Mm-hmm.

0: cantar, home.
1: Home, és...
0: Tens el seu to, eh? El
1: sí,
0: tens, eh?
1: Clar, clar, sí, sí. És soprano ligera, com jo.
0: Que t'haurà agafat molt fort amb looks de Rosalia perquè fa 4 dies que ha sortit i l'has inclòs al teu llapis de memòria.
1: L'havia d'incloure perquè aquest disc és una meravella, és un acte de llibertat, és una artista, una cantant inspiradora. És que, escoltant el seu disc, m'han vingut ganes de tornar a fer música. O sigui, és que m'inspira. És... I ja et dic, a més, va a contracorrent absolutament. És que li és igual. O sigui, és un exercici això de llibertat i de dir... Ara que l'actualitat ens porta a fer només singles de 3 minuts, no, jo faré un disc i a més... Si el compreu, us regalaré 3 cançons. O sigui, a sobre s'atreveix a editar el disc en físic, cosa que ja ningú fa.
0: I que si et compres el disc físic, tindràs 3 cançons que no estan a Spotify o...
1: Exacte. Per tant, incentiva que la gent es compri el vinil, el CD. Em sembla meravellós. I a banda d'això, no, com l'estratègia de màrqueting, però em sembla molt autèntica, perquè realment els temps que corren no estem acostumats a seure'ns i escoltar un disc de pe a pa, i la Rosalia ho aconsegueix. Aconsegueix que t'escoltis el seu disc de pe a pa perquè és que t'atrapa. I m'agrada molt la veu que té, els jocs de vocals que fa, que se'n va d'un lloc a l'altre...

0: Singapur.
1: Vinga, va, sense enra.
0: Doncs acabem amb Ja no t'hago falta, de sense enra. No hace falta. Elena Miguel, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies, un plaer igualment.
0: Amparo Pérez a la producció, Roger Cuixart a la tècnica, Oriol Vila i Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt i molt bona tarda.

0: Avui al balcó parlarem del foc, dels incendis, de com ha estat aquest estiu i quins deures tenim pendents pels propers mesos com a ciutadans. Però abans hem d'anar fins al Camp Nou, perquè ara mateix, com ja és tradició, el Barça està presentant el nou equip per aquesta temporada, una hora abans del Gamper. Diverses incògnites, una si jugarà ja Rodri i l'altra quina rebuda tindran els jugadors, els nous, però també els vells. Des del Camp Nou, Santi Ovalle, bona tarda.
1: Què tal, Laura? Bona tarda. Doncs veurem si juga Rodri, no ho farà d'inici segur, veurem si té uns minuts de posar en escena en aquest partit contra davant l'afició blaugrana per primera vegada. És aviat, tot just avui comença a ser jugador a ple dret de la primera plantilla del Barça. Quan apareix Joan Laporta, el president blaugrana, a la tribuna del Camp Nou, somrient després d'haver signat aquest fitxatge de Rodri, i com tu bé deies, doncs pendents de quina és la rebuda de determinats jugadors, sobretot un en concret, que és Frenkie de Jong. La seva figura ha aixecat aquest estiu una mica de controvèrsia, vist els darrers anys, doncs que és un veredicte el que aquí dicta el públic del Camp Nou amb determinats jugadors més conflictius, i el jugador conflictiu d'aquest inici de temporada està sent Frenkie de Jong, que recordem està lesionat. L'11 és el següent, amb Joan García a la porteria, Koundé, Eric García, Gerard Martín i Valde en defensa, Bernal, Fermín i Xavi Espart al mig del camp, i al davant Lamine Yamal, Rafinha, i en punta d'atac Hamza, el golejador egipci que jugarà avui contra el seu exequip. L'Al Ahly és el rival en aquesta edició del trofeu Joan Gamper.
0: I ara mateix quin és l'ambient? Com està el públic? No sé si han començat a entrar jugadors o encara no.
1: Encara no, estan ara, doncs això, posant els cartells de la festa del Gamper. La gent encara no ha entrat, està molt buit aquest estadi. S'havien venut 38.000 entrades, sí. Hi ha capacitat per 60.000 espectadors, ni de bon tros estarà ple al camp. I una mica desengelat, les coses com són, aquest trofeu Joan Gamper contra un rival que no convida a venir en un dia d'una xafogó, una calor increïble aquí a l'estadi. No parem de suar els que hi som presents. Per tant, és una tarda a la qual segurament no viurem la millor tarda de la història al Camp Nou.
0: Bueno, ens ho aniràs explicant, Santi. Connectarem amb tu d'aquí una estona i ens expliques aquestes incògnites que tenim, i a veure com han rebut l'afició a Frenkie de Jong i tots els altres jugadors.
1: Molt bé, fins ara.
0: Fins ara, moltes gràcies. I ara sí, anem a parlar del foc. 377 incendis des de l'1 de juny a Catalunya, gairebé 4.000 hectàrees de bosc cremades, i no ha estat dels pitjors estius. Vam començar el juliol amb un gran incendi com va ser el de les Gavarres al Baix Empordà, que va coincidir amb altres focs que van dificultar les tasques dels bombers, i diverses onades de calor que van fer activar el Pla Alfa a gran part de Catalunya. En aquest balcó d'estiu vam començar parlant sobre quina era la situació de Catalunya davant aquests nous incendis amb l'Eduard Plana, investigador expert en gestió del risc d'incendis forestals al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.

0: Doncs ha faltat parlar amb aquells que han estat tots aquests mesos, literalment, a primera línia de foc. Jordi Castellví, sots inspector del grup d'actuació forestal, el GRAF dels Bombers. Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: Quan fa que no tens un estiu tranquil, tu?
1: Bueno, des que estem aquí, ara des del 18, que és l'últim estiu més tranquil·let que hem tingut.
0: Ara que ja s'acaba aquest estiu, estem a l'agost, ha estat dur aquest respecte als anteriors?
1: Sí, ha estat molt dur a nivell d'ignicions i ignicions a zones amb molt de potencial i sobretot per la simultaneïtat que ha sigut molt llarga. De fet, no havíem tingut mai cap estiu amb tantes ignicions durant tant de temps. Vull dir, l'últim va ser el 2003 semblant, però aquest ha sigut molt més dur.
0: Quan parlem d'ignicions, de què estem parlant? Si la gent
1: ignicions no estem parlant de que comença un incendi. Vull dir, hem tingut molts incendis simultanis amb zones amb molt de risc i amb respecte a les persones i amb potencial forestal.
0: Per tant, si et demano un moment complicat d'aquest estiu, segurament estaríem pensant en aquells inicis de juliol, no? Quan va haver-hi tanta simultaneïtat, potser?
1: Sí, o hauríem d'anar a la setmana del 6 de juliol, 6, 7, 8, tota aquesta setmana que vam tenir.
0: Gavarres, Sentmenat,
1: sí,
0: no?
1: Sí, va començar amb l'incendi a Gavarres i el cap de setmana, el divendres, i després ja vam empalmar el dilluns amb Sentmenat i Comiols i la resta d'incendis.
0: Un dels conceptes que hem sentit molt precisament parlant de l'incendi de les Gavarres va ser l'incendi de sisena generació. Són els incendis que hem tingut aquest estiu, només alguns d'ells, o quins són aquests?
1: Bueno, els incendis de sisena generació aquí a Catalunya com a tal, el primer podem dir que va ser Santa Coloma el 2021 i aquest estiu el de Gavarres és un incendi de sisena generació, però bàsicament cataloguem aquests incendis amb incendis que són capaços de fer una transició a nivell atmosfèric i per tant el comportament fa un salt d'escala i de velocitat i de comportament, i això és el que realment nosaltres cataloguem com incendis de sisena generació, quan són capaços de que l'atmosfera modifica les condicions de la superfície.
0: Per què es diuen de sisena generació? N'hi ha altres d'altres generacions anteriors?
1: Sí, bueno, això és un concepte que neix aquí a casa nostra, a Bombers, i bàsicament el que fa és catalogar com han evolucionat els boscos al llarg dels anys i en paral·lel com ha evolucionat el cos d'extinció i el comportament d'incendis. I llavors comença amb la primera generació fins a la sisena, que ens va entrar el 2017, ho vam veure a Xile i a Fort McMurray a Canadà, i a casa nostra el 21.
0: Ja, perquè vosaltres us passeu la vida analitzant els incendis que hi van havent i segons el comportament que tenen són uns o altres, no? I tenen diferències.
1: Correcte, o sigui, de fet, la nostra feina bàsicament és analitzar tots els incendis de casa nostra, anticipant-nos a l'hora d'enviar més o menys recursos, sabent quin comportament esperes, en quina zona surt, i en funció d'això fas una estratègia i assessores a tota l'estructura de comandament i a la maniobra. I ho fem a casa nostra i a fora a casa nostra. Vull dir, en paral·lel aquest any hem estat treballant conjuntament amb la resta de comunitats fent l'assessorament d'anàlisis a nivell d'incendis i d'estratègia a dur a terme.
0: Però què tenen de diferents aquests nous incendis respecte als que teníem abans? Són més, o sigui, ara deies, el comportament és diferent, però són més violents, s'extenen més, són més difícils d'extingir. Quines són les diferències principals?
1: Val, mira, la diferència principal és que cada cop tenim més energia als boscos acumulades i aquesta energia, bàsicament, el que fa és donar molta més velocitat a l'incendi, i abans teníem un incendi que podia avançar a 1,5 km, 2,5 km, i ara, en qüestió de 2 o 3 hores, són capaços de cremar 10.000, 15.000, 20.000 hectàrees en un dia.
0: Llavors, quan parlem d'energia, és la massa forestal, les coses que es poden cremar.
1: Correcte, és la càrrega de combustible disponible capaç de cremar. Llavors, aquesta càrrega de combustible disponible, conjuntament amb l'atmosfera que està més calenta, és un còctel que, si aquells ingredients en un dia determinat es sumen, doncs tenim aquesta transició, aquest salt de comportament.
0: I imagino que des del cos també us heu hagut d'adaptar aquests incendis, perquè es deuen haver distingir de controlar, d'abordar d'una manera diferent.
1: Sí, bàsicament el que fem és analitzem a macroescala, busquem grans eixos de contenció i mirem que allà no surtin. Vull dir, és un salt molt gran d'escala d'un incendi normal que estàvem acostumats a treballar.
0: És que a l'inici del balcó d'aquest estiu, ara ho dèiem, parlem amb l'Eduard Plana, expert en gestió del risc d'incendis forestals, i ens deia que el foc forma part del paisatge de Catalunya. Necessitem els incendis?
1: És cert, el bosc mediterrani està acostumat a... O sigui, depèn bàsicament de l'ecologia del foc i de que el foc està integrat en els nostres boscos, però no el número d'incendis que tenim i la seva severitat. És a dir, el bosc mediterrani està adaptat als incendis, però incendis de baixa intensitat i amb una recurrència baixa. Uh-huh. El fet de que tinguem tanta energia disponible, tant combustible disponible, fa que aquests incendis són molt més grans, amb més intensitat i cada cop n'hi ha més. Per tant, això el bosc no està adaptat. Però és cert que el bosc sempre va per davant nostre i s'acabarà adaptant les espècies, i hi haurà una transició que ja l'estem veient i s'acabarà adaptant. Vull dir, les espècies estan emigrant cap al nord, conjuntament amb el canvi climàtic, que també ho està portant, i llavors al bosc acabaran sortint espècies on ara no en tenim o aniran avançant, però ell s'adaptarà segur.
0: És a dir, no és reversible que puguem tornar aquests incendis de primera i segona generació, sinó que serà el territori el que s'haurà d'adaptar a aquests nous incendis.
1: Correcte, el bosc que va néixer fa 50 anys, les condicions actuals, ja ho sabeu, han canviat totalment. De fet, ahir ho deien, vull dir, estem davant de l'estiu més càlid dels últims... de la història. Ja portem 4 anys que cada any és l'estiu més càlid. Hem vist maig, juny, juliol de rècord de temperatures. De fet, a Vinebre mateix, el 60% de dies ha estat per damunt dels 35 graus, i això la vegetació l'únic que fa és... ha d'evolucionar. Llavors, tant sigui una pertorbació natural, que pot ser un incendi de llamp, una plaga, una ventada o el propi incendi, farà que aquestes espècies evolucionin i emigrin. Mm-hmm. I no queda altra.
0: I des del cos de bombers esteu preparats també per afrontar aquests nous incendis? Us sentiu preparats? Us esteu formant, imagino?
1: Bueno, preparats, mai t'hi acabes de sentir, perquè això és una carrera de fons, i el que fem és, sobretot, analitzar el que està passant a fora de casa nostra, intentar readaptar-nos dia a dia, i el que fem és constantment, doncs, a través d'investigació i anàlisis del que està veient, adaptar-te als nous temps. Però, vull dir, estem preparats, sí, i estem... també tenim la tecnologia i tenim el coneixement, però és veritat que cada dia i a cada incendi veus coses que abans no les veies, i per tant és una carrera de llarg fons.
0: I apreneu d'altres llocs del món? Observeu altres incendis? Per exemple, no sé, penso en Los Angeles, on n'hi ha tants, o a grans boscos com seria Sud-amèrica. Serveix aprendre d'allà?
1: Serveix veure, o sigui, quan nosaltres el 2017 vam veure els veïns que cremava, i cremava d'aquesta forma, vam dir, ostres, nosaltres tenim aquests ingredients, no ho hem vist aquí, per tant ens hem de preparar i adaptar, i això és el que vam fer, no? I hem estat intercanviant molt de coneixement i experiències, bàsicament per aquí preparants. Llavors, per exemple, aquest estiu, el que feia anys que dèiem que podria cremar Prepirineus i Pirineus, i ho hem vist, hem tingut l'incendi de Sanet amb un comportament extrem, que ha generat un pirocúmul amb un llamp, i hem vist ara mateix l'incendi de Riglos, que és un incendi que hem vist cremar els Pirineus com mai ho havíem cremat. Per tant, això és un avís de lo que han tingut a Aragó, ho podem tenir demà o aquests dies a casa nostra. Llavors, òbviament, la nostra obligació és aprendre i aportar aquest coneixement a casa nostra.
0: I augmentar recursos del cos també és necessari, o no serveix tant tenir com més recursos millor?
1: Bueno, els recursos, és important que hi hagi la màxima tecnologia i que tinguem totes les dotacions que toquen i que estigui tot ben dimensionat per donar resposta, però també hem de tenir clar que els recursos tenen un limitant i una capacitat de càrrega màxima. Per tant, no és un tema de més recursos, de més helicòpters, pots portar aquí molts portaavions, però hi ha un moment que l'incendi està per damunt de capacitat d'extinció, i el que has de fer és anar a buscar a on ell te dona una oportunitat, i no és un tema de recursos, sinó d'estratègia i anar per davant del que busca fer.
0: No?
1: Correcte.
0: Sí, en aquest sentit, també ha canviat el paper del bomber, no? Abans ens imaginem els bombers a primera línia amb la manguera, però ara és una mica més estratega, potser, el vostre paper.
1: Bueno, l'obligació com a cos de bombers és que tota l'estructura de comandament tingui clara l'estratègia, i que, òbviament, acabem també tirant aigua a punta de llança, que això és clau, però si aquella aigua no es tira al lloc que toca i en el moment que toca, no serveix de res.
0: Clar, no cal anar a tirar aigua sense control.
1: Correcte.
0: Sinó...
1: Sí, de fet, anys enrere, vull dir, podies veure imatges de tirar en aigua en un lloc que potser no tenia massa idea, però d'això hem après, hem evolucionat dels nostres formadors i dels nostres gent que ens ha format, i ara precisament a vegades no estem tirant aigua perquè estem deixant consumir allò fins a una pista, perquè allò és més segur que haver tirat aigua i deixar un perímetre desigual que demà puc tenir reproduccions. Per tant, ara és assumir cremi part del territori per ancorar aquest perímetre a zona segura.
0: I què és el que més us preocupa el cos ara mateix? No sé si són aquests nous incendis, les calors que hi ha, la sequera, la situació dels boscos, que ara ho deies, no hi ha més energia per cremar. Què és el més perillós? On hem de posar la mirada?
1: Sí, per nosaltres la màxima preocupació és les persones i la seguretat d'aquestes persones. I llavors, quan veus que tens aquests boscos tan disponibles i veus que tens la població vivint a dins el bosc, per nosaltres això és la màxima preocupació. I això, quan ho has d'integrar, per exemple, aquest estiu, a l'incendi del Carme, era un incendi que naixia ja afectant una urbanització i després impactava de ple i havíem de confinar més de 40.000 persones, doncs per bombers això és la preocupació. Però pel fet de confinar aquesta gent i a protegir aquesta gent no vol dir que perdem l'incendi. És a dir, no podem anar a posar un camió a protegir cada casa o cada indústria que està en risc, sinó hem de tenir clar que potser hem de confinar aquesta gent i acceptar que això impacti a canvi de salvar altra gent. I això vol dir aplicar el bé comú. Per bombers, aplicar el bé comú vol dir no col·lapsar, val? I si aquesta gent ja està afectada, el nostre objectiu és que no se n'afecti de nova gent. Val? Vull dir, però això ho hem de tenir clar com a societat, que si jo tinc la casa al mig d'una llera del riu, algun dia aquest riu baixarà. Pues a nivell d'incendis el mateix. Si jo tinc una casa al mig de la zona forestal, algun dia pot ser que cremi. Per tant, he de tenir clar què fer en cas d'incendi i m'he d'autoprotegir.
0: I què podem fer nosaltres, les persones, per ajudar-vos en aquestes situacions? Imagino que fer-vos cas és la primera, però què més?
1: Bàsicament és agafar consciència de situació que vius en una zona de risc, que hi ha determinats dies de l'estiu doncs que estàs en risc i, per tant, davant d'una ignició, sobretot ràpidament trucar al 112 i després saber actuar, que vol dir estar atent a les decisions que prenguem els cossos d'emergència, i si et diuen confinar vol dir confinar-te i quedar-te a casa perquè és la millor de les solucions que tenim actualment. I si et diem evacuar serà a molt llarga distància, a dins a un comboi, que sabrem que si evacuem 10 persones, arriben a la zona segura 10 persones i no autoevacuacions, com hem vist aquest any a diversos incendis de la península, que hem tingut un final tràgic. I això és el que volem evitar, sobretot.
0: I a més, ho feu amb molta comunicació, sempre ho dieu, cada X temps ho aneu comunicant, és important que us facin cas. I a més, sí que és veritat que la gent ara a l'estiu està molt conscienciada, la gent està molt conscienciada amb els incendis, però ara acabarà l'agost, s'acabarà l'estiu i sembla que tots els focs desapareixeran, però també hi ha feina durant la resta de l'any. També hi ha incendis, primer que tot, però també feu molta feina. Quina és aquesta feina?
1: Bueno, bàsicament ara serà doncs, fer tot un recull de totes les lliçons apreses d'aquest estiu, tot això a fer una transferència d'aquest coneixement a tota l'estructura del cos de bombers, des de l'últim auxiliar forestal fins a l'últim inspector, que tothom tingui clar què ha passat i què hem après i què hem de millorar, i que ara l'any que ve preparar-nos per, doncs, hi ha coses que no han anat com ens agradaria i aplicar-les perquè l'any que ve ho puguem aplicar. I a nivell de societat, doncs, ara que arriba l'hivern i baixa el risc, doncs és el moment doncs, de fer la zona segura al costat de casa, tenir clar quins camins, alliberar camins, vull dir, tota aquesta feina que no es veu, però que el dia de l'emergència és clau, i bombers tenim els equips de prevenció activa forestal, els EPAF, que si alguna cosa ho fan durant tot l'hivern és fer cartografia, fer estassades, o sigui, reconeixement de territori, netejar basses, perquè el dia que surti l'incendi estiguem preparats.
0: Has dit dues paraules molt clau, crec jo, prevenció, que feu vosaltres, però que també hem de fer nosaltres com a persones de carrer, no bomberes, diguem-ne, i després les lliçons que heu après. No sé si em pots dir alguna de les que heu après aquest estiu de lliçons.
1: Bueno, una de les principals lliçons que el 2022 vam posar a prova va ser que quan tenim simultaneïtat d'incendi, el que volem és, si ja tenim un incendi gran, acceptem que sigui gran a canvi de reduir els altres que van sortint. Uh-huh. Aquest any, a l'episodi de la setmana aquesta del 6 de juliol, ho vam aplicar i va funcionar molt bé. I bàsicament el que fem és centralitzar tot el comandament des de Bellaterra, i tenim altres centres de comandament repartit als altres incendis, i tota l'estructura de comandament comparteix la mateixa missió i la mateixa estratègia, i això és clau a l'hora d'afrontar i repartir recursos, perquè no és amb un incendi que criden més, envio més recursos, perquè s'ha de tenir una visió a nivell de Catalunya i de país.
0: El bé comú que deies,
1: correcte,
0: no?
1: Sí.
0: Jo crec que vosaltres teniu la lliçó molt ben apresa, aneu aprenent, però creus que a nivell social falta pedagogia? Són prou conscients les persones del que ens enfrontem, d'aquest perill, d'aquests nous incendis que ens venen?
1: Jo crec que la societat comença a ser conscient. De fet, quan hi ha molt nivell de risc, és veritat que baixa el número d'ignicions, per tant, perquè òbviament des dels mitjans de comunicació es fa molta pedagogia i arriba a la societat.
0: S'anulen activitats.
1: Correcte. I la gent no s'ho pren com una molèstia, sinó accepta. Per exemple, hem tingut el massís de Prades tancat i Montsant molts dies seguits, i la gent respectava. Per tant, això ja demostra una maduresa de la societat, però ens falta el punt aquest d'acabar de fer doncs, la zona nostra més segura i acabar de gestionar el territori. La, això és la gran...
0: La conscienciació durant la resta de l'any que no és l'estiu, no? De quina manera ho podem fer? Això.
1: Bueno, jo sempre ho dic, des de començar des de les escoles, des de ben petit, que tallar un arbre no és un delicte mediambiental, perquè sempre ens havien dit que tallar un arbre era el pitjor que podies fer, i no cal plantar un arbre, que aquest arbre ja sortirà. Vull dir, llavors, la pedagogia comença des de petit i, òbviament, doncs, mitjans de comunicació, com el que estem fent ara, ens ajuda molt a que la gent entengui el risc i que sigui conscient.
0: Doncs a veure si, si ens en sortim i esperem que aquest estiu no, no acabi pitjor del que va començar.
1: Esperem.
0: Jordi Castellví, sots inspector del grup d'actuació forestal dels bombers, moltíssimes gràcies per venir i la feinada que feu tots, tu, el cos de bombers, també bombers voluntaris i els ADF sobretot també. Descanseu molt i a veure si de cara al setembre es calme l'estiu.
1: Gràcies per invitar-nos, un plaer.
2: Elia Pijuan, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Què recollim del dia d'avui?
3: Doncs l'AP7 ha quedat reoberta parcialment a Gelida després de l'incendi d'un camió que havia obligat a tallar els carrils en dos sentits. L'avís s'ha rebut cap a 2:45 i s'hi han desplaçat 14 dotacions de bombers, dues de les quals aèries. En aquests moments hi ha tots els carrils oberts en sentit Barcelona i un en sentit sud a Tarragona, amb cues de 4 quilòmetres entre Castellví de Rosanes i Gelida en sentit sud. El foc també ha afectat la circulació ferroviària. L'R4 continua interrompuda entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central i Rodalies està gestionant un servei alternatiu per carretera per cobrir el tram afectat. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Ferrocat. I parlant de trens, el govern ha fet avui el primer pas per crear un eix ferroviari que connecti Lleida i Girona.
4: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
3: Absolutament necessari, així ho ha descrit la portaveu del govern, Sílvia Paneque. La Generalitat ha licitat l'estudi que ha de definir per on passarà, quan costarà i quin impacte ambiental tindrà. Aquest projecte també podria acabar servint per crear un nou accés d'alta velocitat a Barcelona i fer que els trens provenents de Madrid entressin a la capital catalana per la Sagrera, fet que escurçaria el temps del trajecte. I Ceuta i el Ministeri d'Infància del govern espanyol estan preparant conjuntament un pla per traslladar 500 migrants menors a la península. La fase prèvia és treure-les del carrer i per això la ciutat autònoma la recollirà de manera urgent. Per ara, hi ha 6 ubicacions on es podran allotjar. 3 naus, una d'elles que ja està en funcionament, un saló de bodes amb 120 places i 2 edificis d'entre 70 i 80 places cadascun. Segons han comunicat fonts ministerials a la SER, l'objectiu és acollir aquests menors sense necessitar la validació de les comunitats autònomes. A Catalunya, per exemple, el PP català segueix rebutjant l'arribada de nous menors no acompanyats. Juan Fernández, el secretari general del partit a casa nostra, ha dit que no n'hi ha prou recursos per atendre aquests menors. Són declaracions a Europa Press.
5: Catalunya no està en disposició hoy de acoger a más menores, porque ya no está en disposición de poder seguir atendiendo a los que ya tiene. Es decir, en Cataluña vivimos a día de hoy una de las mayores crisis y colapso de los servicios públicos. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir atendiendo a menores de otros países cuando no podemos prestar unos servicios de calidad a nuestros propios ciudadanos.
3: I fa unes hores el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha visitat Ceuta per dir que ha portat al Tribunal Suprem la no compareixença del govern espanyol al Senat per debatre sobre Ceuta. Feijó també ha demanat l'expulsió de tots els migrants que han arribat aquestes setmanes, tant menors com adults, del territori espanyol. I falten 10 minuts per saber els carrers guanyadors de les festes de Gràcia. En res, ampliarem informació amb el Pau Puig des d'allà.
0: Doncs connectarem amb ell quan ens digui per saber aquests carrers premiats. Gràcies, Elia.
3: A vosaltres.
0: Jordi Carbó, bona tarda.
6: Com estem? Bona tarda.
0: Escolta, avui havia de ser l'últim dia de l'estiu a 40 graus. O això s'ha dit? Ha estat així? Serà així? Ens ho pots confirmar a aquesta hora?
6: Sí. De fet, fa dies que es va veient més o menys, però deixant clares algunes coses. És a dir, que ho en continuarà fent. Bàsicament, el que deixarem de tenir és aquesta constant de temperatures 4 o 5 graus per sobre de la mitjana pràcticament tots els dies. Els 40 els hem fet avui. De fet, els hem superat al Pla de Lleida, els hem superat a la Vall de l'Ebre i ens hem apropat a gran part de l'interior. Arran de costa és on menys ha pujat, però vaja, ha estat un dia molt xafogós i ja amb alguna primera tempesta, perquè aquest serà l'escenari que a partir d'ara guanyarà protecció taurisme i molta precaució, perquè amb les condicions que tenim ara mateix, el mar a 30 graus i amb aquesta calor acumulada els darrers dies, les tempestes guanyaran molt de protagonisme amb marcada severitat. De fet, demà la idea és que calor en tornarà a fer, però amb màximes que es mouran entre els 30 i 35 graus, és a dir, les temperatures pròpies d'un dia de la segona quinzena del mes d'agost. De sol també en farà durant moltes hores, però compte perquè ja aquesta pròxima nit, abans de la mitjanit fins i tot, primeres tempestes que podran descarregar amb forta intensitat al Pirineu, sobretot el de Lleida. Avançada la matinada també podem tenir alguns xàfecs a l'àrea metropolitana de Barcelona, intensos però locals i de curta durada. I a mesura que vagi avançant el dia demà i sobretot ja divendres és quan les tempestes aniran guanyant protagonisme. No ha de ploure durant moltes hores, però, insistim, a partir de l'hora del migdia i fins ben entrat el cap de setmana, aniran sorgint aquestes tempestes que en molts casos aniran acompanyades de pluja torrencial, de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent. De manera que també típica situació de tempestes que no ens podrem refiar dels moments en què no plogui, perquè aquestes, insistim, a partir de demà i tot el que resta de setmana s'aniran formant a pràcticament tot Catalunya.
0: Per tant, demà paraigües, per si acas, i la resta de dies, doncs també. Demà ens ho acabes de detallar el cap de setmana, si vols fem temps a la carta demà divendres. A veure què fem aquest cap de setmana i a veure on
6: plourà. Això fa pinta de que tens algun pla interessant.
0: Festa major del meu poble, Jordi. Espero que no es plogui gaire.
6: No?
0: Sí, a prop de Balaguer.
6: Segur que esperes que no plogui o allà desitgen que plogui. Bé, ho parlem demà.
0: Ho parlem demà. Ho parlem demà, ho parlem demà.
6: Doncs vinga, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies, Jordi.
6: Salut.
0: En Toni Suárez al control de so. Ara són les 7:24 d'aquest dimecres 18 d'agost de 2026.

0: És dimecres, ja la meitat de la setmana, i ja tenim aquí el Dani Ruiz. Dani, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Vam trobar a faltar la setmana passada,
1: jo
0: que no vas tenir
1: veure
0: programa. L'eclipsi, eh?
1: L'eclipsi.
0: Et va agradar?
1: Molt, molt, molt, molt. Et va agradar tu?
0: A mi em va encantar.
1: Veure-ho des de Tarragona.
0: Va ser impressionant.
1: Va ser molt maco, la veritat.
0: Molt bonic. En Dani, cada dimecres, ve aquest balcó d'estiu amb històries de persones, projectes, iniciatives que desmunten estereotips, i ho fa amb la Xaima Rajdi i el Shaun Debnath. Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs mira, portem uns mesos d'estiu on sembla que hem perdut el nord, com ens canta el nostre Kelly Saia. Si parlem d'invasió, estaria bé que parléssim de la poca humanitat que ens ha envaït com a societat, en veure imatges terribles com les de Ceuta, per exemple. Hi ha gent que parla de la caiguda de l'imperi dels influencers aquests dies.
0: Sí que es parla.
1: Després de que creadors i creadores de contingut amb milions de seguidors deixessin anar per la seva boca perles que demostraven que, com ja ens podien imaginar, estan bastant lluny de la realitat de la majoria de les persones que els segueixen.
0: Sí, perquè molts influencers es van posicionar d'una manera molt dura contra les persones que entraven per Ceuta. Fins i tot tu vas tenir alguna picabaralla.
1: Alguna picabaralla pública.
0: I enmig de tot això, tu ens portes una història d'esperança.
1: Sí, així és, perquè històries d'esperança que ens demostren que no tot està perdut. Avui parlem del Khalifa i el Tiago.
0: Qui són?
1: Mira, el Khalifa té 19 anys, va néixer al Senegal i ara viu aquí a Catalunya. No té xarxa de suport, però gràcies a l'associació Punt de Referència, el Tiago li ha obert les portes de casa seva.
0: És a dir, viuen junts el Tiago i el Khalifa.
1: Sí, efectivament. L'altre dia els vaig conèixer i la primera pregunta que li vaig fer al Tiago va ser per què va decidir obrir les portes de casa seva.
2: Primer, perquè tenim un habitatge que podem compartir amb una persona, no? Tenim una habitació que bueno, era de gent que venia a casa, no?, per visitar i tal. I ens va aparèixer una molt bona idea, no? Que una persona que necessitava un espai íntim, personal, i, de fet, unes persones que l'acompanyen en aquest moment, no? Era una oportunitat.
0: Una oportunitat. Quina generositat, no? Obrir les portes de casa teva.
1: Molta,
0: i
1: moltíssima.
0: Que una persona que no coneixes de res entri a... Mira, al balcó fa uns mesos vam parlar amb el Jesús i la Yolanda, que també havien deixat una habitació de casa seva dos nois migrants que no tenien on anar ni possibilitat de treballar. I vam parlar amb ells d'aquesta generositat que els hi va sortir de dins de dir, bueno, pues, si no tenen casa, doncs obrim les portes. És el que va fer precisament el Tiago, no?
1: Sí, tal qual. El Tiago i la Marta. Mm-hmm. El Khalifa està 9 mesos a casa del Tiago i de la Marta. Ara ja acaba aquesta etapa. Li toca ara volar al Khalifa, no? Obrir altres etapes. Té moltes ganes de fer-ho.
0: Clar, perquè és com un trampolí. O sigui, no és una cosa de per vida, sinó que és un trampolí perquè ell pugui... Sí. Tornar a començar.
1: Sí, sí, efectivament. Mm-hmm. És a dir, aquesta associació busca que persones que no tenen xarxa de suport no només tinguin un habitatge, sinó que també tinguin unes persones que els acompanyen en molts aspectes mm-hmm. de la vida on necessitem companyia. El Khalifa, que recordem que té 19 anys, ens explicava que al principi va començar aquesta experiència amb por i vergonya.
3: Tenia un poc de vergonya perquè no sabia... Como viure con dos personas que no conozco, pero como poco a poco como nos conocimos y como tener confianza y hemos compartido como muchas cosas y muchas actividades y también como la esperanza también y también muchos conciertos y también nunca no he ido al cine y he ido también a ver una película de Michael Jackson con Thiago y Marta y estoy muy orgulloso y muy contento.
0: Está muy contento y a més, o sigui, és que no només comparteix casa amb ells, no? Perquè imagino que ha degut compartir molts moments, temps, activitats, ara ho deien, al cine, no?
1: La primera vegada que havia anat al cine ha estat amb ells. Sí, sí.
0: Però aquesta generositat del Tiago i la Marta no és l'única manera d'ajudar aquestes persones, oi? Perquè alguns està escoltant i potser vol ajudar, però o no té una habitació per cedir-li a algú, o simplement no vol compartir casa seva, poden fer-ho també.
1: Sí, tal qual. És a dir, hi ha diverses maneres de d'aportar en aquestes situacions, en aquesta associació que és Punt de Referència, i si algú s'està plantejant iniciar una mentoria així i no pot, per exemple, acollir, perquè ara mateix sabem com està la situació de l'habitatge, doncs no tothom té una habitació lliure a casa seva, però sí que segur que tenim una hora a la setmana que podem dedicar a acompanyar a aquestes persones joves, a fer un tràmit, a acompanyar-los, a passejar per la ciutat, a ensenyar-los la ciutat, i tot això és el que fan a l'associació Punt de Referència.
4: Punt de Referència és una associació que fa més de 25 anys que acompanyem a jovent, tutelat, extutelat, o en situació de vulnerabilitat, no?, en el seu procés de transició a la vida adulta, no? Llavors, la majoria són joves que en l'actualitat, doncs, es troben en una situació de vulnerabilitat, no? I el que fem és acompanyar-los a la seva transició. Llavors, un dels projectes principals que tenim és la mentoria, no? I dins de mentoria tenim un projecte d'acolliment. Llavors, en aquest projecte d'acolliment és bàsicament un projecte que s'acull a joves de 18 a 23 anys que han fet un procés migratori, no? I que es troben sense referents adults al territori, i per tant el que fem és fomentar, no?, una, o crear una relació artificial entre una persona mentora, no?, i una persona mentorada, un jove o una jove, no?, que d'una altra manera potser no s'haguessin conegut. Llavors, el que fem és crear aquesta relació artificial per conèixer-se i fomentar la xarxa de suport al jovent.
0: Qui és aquesta persona que ho explica?
1: És una de les companyes de Punt de Referència, que és l'Ona Gázquez.
0: I parla de referents, l'Ona. Uh-huh. Com d'important és tenir-ne, no?, per la integració, perquè si el Khalifa no hagués tingut aquesta oportunitat, potser no hagués aconseguit connectar amb el territori.
1: Totalment. I mira, el Khalifa, en aquests 9 mesos, ha començat, o sigui, no només ha descobert part de la cultura de Barcelona, no?, amb aquests concerts, amb aquest cinema, sinó que ara ell és mestre de la seva llengua, de Wolof, a l'Anau Bòstic, a través d'un programa que és Proyema, que fa que les persones puguin ensenyar la seva llengua materna a persones d'aquí que la volen aprendre.
0: Que bonic, és a dir, això, que necessari també.
1: I el Khalifa, amb 19 anys, ja ha tingut en aquests 9 mesos 6 alumnes que eren d'aquí de Barcelona que volien aprendre la seva llengua materna.
0: És que històries com aquestes ens fan veure que, encara que a vegades sembli tot perdut, com comença des del principi, ens demostren que hi ha esperança.
1: Totalment, hi ha esperança. Tenim l'oportunitat de fer alguna cosa, sempre, i tot i que al principi poden haver prejudicis, com ens va explicar el Tiago, doncs segur que acaba valent la pena.
2: Quan vam començar el projecte, nosaltres teníem prejudicis, molts prejudicis, i vam pensar... Com serà, no? Què pensarà un jove que no ens coneix de res, la seva història, tot, no? I bueno, ho hem trencat. No tenir por de mostrar els sentiments amb una persona que no coneixíem de res.
0: És que els prejudicis existeixen, eh?
1: Uh-huh, tal qual.
0: Però és important també ser conscient, com deia el Tiago, de que els tenim per poder-los trencar, com fem aquí cada setmana.
1: Tal qual.
0: En aquesta secció.
1: El més important és veure que tenim aquests prejudicis, no? Veure que hi ha un problema per trobar una solució, perquè si no és una mica difícil.
0: I saps què farà ara el Khalifa quan marxi de casa el Tiago i la Marta, a banda de ser mestre de la llengua?
1: Doncs té diversos projectes, un d'aquests és aquest de nivell d'educació, però el que segur que em van deixar clar que faran és mantenir aquest vincle i aquesta relació que han format.
0: És que ha de ser difícil intentar trencar-lo fins i tot.
1: Total.
0: Perquè
1: sí.
0: Han sigut referents entre ells.
1: Uh-huh. I han après molt.
0: Doncs esperem que li vagi molt bé al Khalifa, també al Tiago i la Marta, que han tingut aquest gest de generositat.
1: Totalment.
0: Dani Ruiz, moltes gràcies per aquesta història, que
1: gràcies
0: ens porta esperança després de tants i tants dies on la humanitat ha brillat una mica per la seva absència. Ens veiem la setmana que ve amb la Chaima.
1: Ens veiem la setmana que ve amb la Chaima i el Sean aquí a Plató.
0: Que vindran aquí, eh? Uh-huh. Quines ganes de conèixer-los.
1: I amb una última història potent d'aquest gran reemplaçament d'estiu.
0: Doncs no puc esperar més, ja. Fins dimecres que ve, Dani.

0: a la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó, Laura Polo Dalfó.
1: I abans de marxar, hem de tornar cap al Camp Nou per saber com ha anat aquesta presentació del nou equip del Barça. Santi Ovalle, hola de nou.
2: Hola de nou. Moment aplausòmetre,
1: moment
2: si
1: aplausòmetre.
2: Sembla.
1: Va, què hem de destacar? Fes-nos com el minut i resultat d'aquesta presentació.
2: Vosaltres jutgeu. Jo he dit que el punt conflictiu era De Jong i així sí. Ha estat l'entrada de De Jong al Camp Nou.

0: xiulets, segurament menys dels que hauríem sentit.
1: Menys el que tu potser t'esperaves, no?
0: No, sí, però no dels que hem esperat, menys dels que hauríem escoltat si el, en comptes d'un Barça a l'Ahli d'agost fos un Barça, jo què sé, un Barça Mallorca o Espanyol de novembre, on el públic seria socis i aficionats blaugranes.
1: Bueno, això ho anirem veient durant la temporada, també, no?
0: Bé, no, suposo que s'anirà refredant tot i que hi haurà armistici quan comenci a jugar de nou. I l'altra, la maca, la bona, així ha estat la rebuda al nou fitxatge estrella del Barça, Rodri.
1: Alegria.
0: No, no, ha estat una ovació de gala, l'ovació de la tarda. Se l'han dut Rodri, han fet els parlaments Flick i Rafinha. Flick agraït, ha tingut un gest molt maco, agraït a la gent del Barça el suport i l'estima que li va mostrar el dia que el Barça va guanyar la Lliga, perquè la matinada abans ell va perdre el seu pare i que ha dit que va sentir que era el seu lloc al món quan va veure tot el suport de la gent blaugrana cap a ell en aquell moment complicat. I després Rafinha, exercit de capità, aquest capità imposat per Hansi Flick mentre no hi ha votació, i s'han recordat de Rooney, ha promès esforç i ha demanat al públic, doncs, l'ajuda de tots plegats per intentar guanyar títols de nou aquesta temporada.
1: És a dir, han posat objectius, no sé si la Champions, ahir ho parlàvem amb la Núria, que feia uns anys que el Barça no guanyava la Champions, però no sé si han marcat una...
0: No s'ha mullat. Aquí no. el record més clar que tenim d'aquest objectiu marcat va ser Leo Messi, que va pronunciar en un gam per allò de vamos a traer la linda y deseada, en referència a la Champions, i des d'aleshores no hem tornat a veure, a catar la linda y deseada. Per tant, la gent ja no s'embarca tant a prometre Champions.
1: Prudència.
0: Sí que promet esforç, que això sí que està a les seves mans.
1: Hi ha hagut algun jugador més que calgui destacar la seva presentació? O...
0: No, poca... És que ja et dic, hi ha 40.000 persones avui al camp, entre 40 i 45.000, i d'aquests 45.000 m'atreveixo a dir que 25.000 com a mínim són turistes, per tant, o 30.000. Per tant, la gent ve aquí, doncs, com quan vas a veure un partit de l'NBA que et sona Lamine Yamal. Clar, Lamine Yamal, quan ha entrat, que és titular, per cert, una ovació de gala, però la gran ovació ha estat... la de Rodri com a nou fitxatge.
1: Clar que sí, jo el que m'he fixat molt també és amb el cabell de Gavi i el de Pedri, que van fer la promesa després de guanyar el Mundial de tinte.
0: Sí.
1: I tinte, i ja.
0: I a part d'això, els ha posat nom Lamine Yamal. Li ha dit que són el seu xupa-xups de fresa i nata.
1: Ai, m'encanta.
0: A Pedri i a Gavi, perquè un porta el cabell blanc, l'altre rosa. És veritat que s'assemblen junts al color del xupa-xups de fresa, maduixa i nata. I són els xupa-xups de Lamine, maduixa i nata.
1: Doncs gràcies, Santi. Deixem gaudir d'aquest partit, a veure si està bé.
0: I tant, el seguirem en directe al Carrusel.
1: Adéu, Santi, merci.
0: Fins ara.

0: al balcó.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.

0: Co, us ho hem anunciat al principi, s'estaven a punt d'anunciar els carrers guanyadors de les festes de Gràcia. Hem intentat connectar amb el Pau Puig, però no té cobertura perquè deu haver una gentada de por, però se'ls diem nosaltres. Primer premi per la plaça Rovira, que el títol era, mira, tinc el Dani Ruiz aquí que m'ho està dient, batejada amb el nom Batisquiaforoviruscas. Jo que no l'he vist, no l'he vist, però demà vaig a les festes i anirem a veure'l. I en segona posició, el carrer Mozart, a crits de Tongo, per tots els guardonats a la plaça. Bueno, per primera vegada aquest any hi ha hagut 5 carrers que han guarnit la mateixa temàtica. Ho sabeu, l'univers del Senyor dels Anells, que són els carrers de Llibertat, Progrés, Tordera i el de la Fraternitat de Dalt i de Baix, que s'han endut una menció conjunta per aquests carrers. Per tant, aquests són els premis. Primer, plaça Rovira, segon, carrer Mozart i aquesta menció conjunta per aquests carrers amb temàtica del Senyor dels Anells, que si us agraden les pel·lícules no us ho podeu perdre, com cap dels carrers guardonats aquest any. Nosaltres ho deixem aquí, marxem, us deixem com cada dia amb els podcasts del balcó. Avui un llibre de la Susana i a les 8 una conversa sobre el documental dels 40 anys de Sopa de Cabra on hi expliquen moltes històries que no coneixíem. Fins demà.
1: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: Dimarts de llibre, Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Mira que t'enyoràvem ja.
2: Sí. I els seus llibres.
0: I els seus llibres. Avui ens portes Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, publicat per l'editorial Alfaguara, en castellà, que de fet és la versió original. És un llibre d'autoficció o literatura del jo, o sigui, hi ha diverses maneres d'anomenar aquest gènere, que és bàsicament un testimoni personal, no?
1: Exacte, sí, un dissabte de novembre de l'any 2020, l'autora Marta Jiménez i el seu xicot en aquell moment, el Juan, van estar a punt de morir per intoxicació de monòxid de carboni per culpa d'una caldera en mal estat. Caldera d'un pis de lloguer a Madrid. Dic això perquè hi tornarem, a la qüestió del lloguer, perquè té un pes important en el relat. La Marta i el Juan van haver de ser evacuats amb dues ambulàncies a l'hospital i els va nedar molt poc de no poder-ho explicar. Aquesta experiència traumàtica va deixar seqüeles emocionals de certa profunditat a la Marta i en aquest llibre doncs ella explica tot això, no? Ho amaneix amb reflexions sobre la vida i la mort, però també amb altres coses, records de la seva infantesa, la casa del poble, la relació de parella amb els amics... I té una denúncia velada a la catastròfica situació del lloguer a Espanya, que des de fa anys realment és un dels principals problemes que patim els ciutadans.
2: Déu-n'hi-do, quantes coses. Per on comencem?
1: Jo crec que el més oportú és el motiu principal del llibre, no? Que és aquesta experiència propera a la mort que va patir l'autora i tot el que va desencadenar dins seu a nivell emocional. La Marta Jiménez diu que pensava que mai no seria capaç d'escriure aquest llibre perquè va ser una vivència molt traumàtica. Hi havia coses que no volia explicar, d'altres que no sabia com explicar-les. I al final, després de vora 5 anys de teràpia amb el psicòleg, diu que es va rendir perquè ja s'havia convertit en una obsessió.
3: Yo creo que la motivación primera es una mezcla de necesidad y obsesión. O sea, cuando no te puedes quitar algo de la cabeza, yo hasta ahora el método más eficaz que he encontrado es escribir un libro. Es un método un poco lento, pero lo escribes y realmente lo dejas fuera ya, ¿no? Yo a este libro me rendí porque no era un libro que me apeteciera escribir. Pero es que, claro, cuando no se te va de la cabeza, pues te metes a ello.
1: I no només va escriure el llibre, sinó que, a més, des de fa mesos que n'està fent promoció, una cosa que diu que també pensava que no seria capaç de fer.
3: Al principio yo pensé que no iba a hacer promo de este libro, porque solo escribirlo me ponía mal. Las cosas que tenía que recordar me daban mucha ansiedad. Y la verdad es que la promoción está siendo como la guinda de la cura, ¿no? O sea, el ver que, que ya puedo hablar del tema sin ningún problema... está siendo bonito. Es verdad que es muy distinto escribir que hablar en una entrevista. Yo siento que en un libro podría contar casi cualquier cosa y en una entrevista no. En una entrevista vas con otro tono y con otro registro, pero están siendo buenas conversaciones sobre muchos temas también, porque el hecho traumático está en el centro del libro, pero creo que de ahí salen muchas cosas y está siendo interesante.
1: És bonica aquesta idea, no? Sí. Ella diu que la teràpia amb el psicòleg va ser la cura i que escriure el llibre i fer-ne la promoció ha estat la guinda, no?, d'aquesta cura, com explicava ella mateixa en aquesta conversa. Avui els talls que sentirem són d'una conversa que va mantenir amb lectors en un acte organitzat per l'editorial.
0: És que jo trobo dificilíssim exposar públicament una situació tan íntima com és estar a punt de morir i sabent que milers de persones ho aniran llegint, remenant...
1: Clar, enrere, endavant, no? Analitzant-ho tot i disseccionant-ho. Ella, com que li costava molt, va començar a escriure el llibre com si fos una novel·la de ficció. Va començar amb un narrador en tercera persona i va transvasar la seva experiència pròpia a uns personatges que eren l'alter ego d'ella i del seu company. Però tampoc no se sentia còmoda amb aquest format perquè era la seva història, era la seva vivència personal.
3: Cuando todavía no había pasado el tiempo suficiente, la tercera persona me permitía a mí alejarme de la historia. Y de hecho escribí muchas escenas en tercera persona que están, lo que pasa es que están ya con el narrador en primera, ¿no? Pero sí que hubo un momento que también hablándolo con amigos y tal, recuerdo un amigo en concreto que le conté de qué iba toda la historia y le dije que la estaba escribiendo en tercera persona y me dijo, ¿por qué? Y claro, sí que había algo de... Es que esto tiene... no sé, había cierto sentido por una vez en que me hubiera pasado a mí. Entonces vencí un poco la pereza de la autobiografía, de la autoficción, del auto lo que queramos, ¿no? Y yo creo que la vencí haciendo de ello un juego literario. O sea, no deja de ser un juego literario el decirle al lector lo que te voy a contar aquí es la realidad, no es literatura, esto es exactamente como pasó. Si yo me estuviera inventando esta historia, pero creo que cuando entré en ese tono conseguí entrar en la primera persona i contar-lo tal i com està.
1: I llavors és lògica. Quan es va passar a la primera persona i en tot moment queda claríssim que és la seva pròpia experiència. I una cosa difícil que ha fet, una cosa que és difícil sempre, jo crec, en qualsevol llibre, però en aquest cas molt més, i ella ho ha aconseguit, la Marta Jiménez, que és mantenir un cert suspens, no? Tot i que els lectors coneixen al final, abans de començar el llibre.
0: Sí, clar, es va salvar.
1: És evident. Però tot i així ha aconseguit que el ritme no decaigui en cap moment.
3: Fue uno de los retos del libro, que tuviera suspense, aunque el libro tiene un gran juego de realidad, de decirle al lector, te lo estoy dando en crudo, bueno, también hay construcción literaria, ¿no? Y claro, era un reto enorme porque yo soy la protagonista, yo soy la narradora, entonces es evidente que el spoiler estaba hecho, ¿no? En el momento en que yo lo estoy contando, la tensión no podía ir tanto por sí. Sobrevivo o no, que es evidente que sí, y no sé muy bien cómo la generé, creo que más en la pregunta de cómo, ¿no? ¿Cómo sobrevive? Y en todas esas preguntas también sociales, emocionales y existenciales que van acompañando a la historia del libro, ¿no?
2: Com està estructurat el llibre? Com comença? Discorre i acaba el relat? O sigui, em refereixo si és lineal, va fent salts en el temps...
1: No, va fent salts. Comença el relat amb una imatge, que és ella mateixa desplomada inconscient al terra del quarto de bany del pis, on la parella s'havia mudat pocs mesos abans.
0: Pell de gallina.
1: Sí, sí. La caldera feia mala combustió i ells, sense adonar-se'n, doncs s'havien anat intoxicant fins gairebé la mort. A partir d'aquí explica com va passar l'incident. No dic accident perquè no va ser accidental, ja després entrarem en el tema. També viatja, com deia abans, a la seva infantesa, a altres moments de la seva relació de parella, fa reflexions sobre la mort i també recull casos reals, verídics, d'altres persones que van morir o van estar a punt de morir per inhalació de monòxid de carboni. La Marta Jiménez explica que va investigar, que es va documentar sobre aquestes altres víctimes per donar més realisme a la seva pròpia experiència.
3: El reto de este libro era que mi anécdota personal no le importa a nadie. Por muy bestia que sea para mí, eso no da para un libro. Entonces el reto era, yo sabía que algo tenía que contar, yo sabía que lo que me había pasado me estaba tocando en diferentes capas y que daba para libro, pero fue muy difícil entender cómo llevar eso a otro lado.
1: I tots aquests ingredients que dèiem, doncs ella els amalgama molt bé i el resultat fa que no estigui satisfeta.
3: Está ocurriendo algo muy extraño porque ha tenido mucho impacto, pero al mismo tiempo es un libro muy personal y en el que yo he vertido mucha vulnerabilidad. Entonces, para mí es muy bonito sentir que me leéis bien. No ya solo que me lea mucha gente, que la cantidad está muy bien y la valoramos y la agradecemos, pero siento que se me lee con la misma sensibilidad con la que yo he intentado escribirlo y eso... Uf, es muy guay, me da mucha satisfacción ver que el libro se entiende con complejidad y con sensibilidad.
1: I la veritat és que sí, jo no sé si llegim bé, però realment es llegeix molt bé.
0: Home,
1: aquest llibre
0: té una bona pinta. Sí. Tu has dit que la Marta Jiménez va perdre la consciència quan es va intoxicar amb el monòxid de carboni. Clar, hi ha tota una part de la experiència que no la recorda segur. No sé com ho ha reconstruït, en base a què?
1: Doncs sobretot s'ha basat en el relat de la seva parella, les coses que ell li explicava. El Juan havia baixat un moment al carrer a comprar unes coses. Llavors s'havia oxigenat una mica. Per tant, estava menys afectat, tot i que també ho estava, també va acabar a l'hospital, però no estava tan greu. I després també va buscar un altre narrador que resulta d'una gran tendresa.
3: Yo me pongo a escribir este libro, soy la protagonista, soy la narradora y resulta que no me acuerdo de absolutamente nada de lo que ocurrió en el clímax de la historia, ¿no? Entonces, esto fue muy difícil y yo enseguida me doy cuenta de que tengo obstáculos de lo más tontos, como que no sé cómo se llaman las partes de una Ubimóvil, ¿no? Entonces, contacto con el Suma 112, ellos me reciben encantadores, me enseñan todas las partes de la ambulancia y yo les llevo el informe de aquel día. Y ellos me pusieron en contacto con Víctor, que fue el enfermero que me atendió, y él me contó todo aquello que yo no recordaba, ¿no? Y fue muy bonito hablar con él y fue muy bonito tener su versión, ¿no?
1: És molt bonic realment al moment aquest, perquè el Víctor és una persona també molt sensible, molt empàtica. Però, bueno, tornant al relat, doncs és un relat que està construït en diverses veus, no?, en diverses fonts.
2: Abans deies que el pis on es va produir la intoxicació era de lloguer i que aquest és un argument de pes, de molt pes al llibre.
1: Doncs sí, en aquesta qüestió la Marta fa una contundent crítica social perquè l'origen del problema, aquest incident que va estar a punt de matar-los a ella i al seu nòvio, era una caldera que, per desídia de la propietària, no havia passat cap revisió des de feia anys.
2: Ostres.
1: Quan la parella va iniciar els tràmits per llogar el pis, els de l'agència immobiliària els havien dit literalment que la mestressa, que vivia a Los Angeles, als Estats Units, no volia ocupar-se de res. Ella no volia haver d'ocupar-se de res. Fins al punt que va defugir tota la seva responsabilitat en els fets.
3: Yo tuve el libro parado varios meses porque no sabía cómo abordar el personaje de la casera porque me parecía tan villana de película de Marvel que era como, es que no... Si yo me lo hubiera inventado, pues la habría que mostrar contradicciones, una parte humana, tal, pero yo no se la encontraba y creo que llegó un momento en que no se la quise dar tampoco, ¿no? Entonces, claro, el problema no fue solo lo ocurrido, sino que luego además ella, pues no fue nada... Bueno, no se responsabilizó tampoco de lo posterior, ¿no? Y no validó nuestro dolor y se comportó como si nada hubiera ocurrido, que yo creo que es una de las principales... Ahí se te enquista el trauma, ¿no? Cuando lo que te está doliendo no es visto por el entorno.
1: És que només els va enviar un gerro amb flors, com si haguessin parit, saps? O sigui, no es va preocupar per res. La Marta la retrata sense cap mena de pietat, perquè la dona realment és una impresentable, i a més fa una extrapolació molt encertada d'aquest comportament concret d'aquesta senyora al lobby de propietaris de pisos en conjunt.
3: Esto fue gravísimo, pero de repente hay cosas menos graves que también son un despropósito, ¿no? Estamos pagando alquileres desproporcionados y resulta que tu casero te dice que no puedes hacer fiestas en tu casa o que no puedes tener mascota o que no puedes colgar cuadros en las paredes. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro hogar si no podemos celebrar nuestro cumpleaños en nuestra casa? O si no podemos colgar un cuadro en nuestra casa, ¿no?
1: Doncs tot això també és aquest llibre, aquesta crítica, no? Aquest sistema salvatge que tenim de lloguer.
0: Tema que amb en Bofill parlem constantment al balcó. És una decepció. Trobes en una situació tan traumàtica, hi ha un responsable identificat, que passa de tot. A mi m'ha semblat una mica com rebelejar del Pol, no? Que n'ha fet ara una sèrie... I clar, que no tingui la mínima sensibilitat per posar-se en el seu lloc.
1: Clar, és que aquest és el tema. No és només que t'has desentès de la teva obligació de mantenir la instal·lació del gas en condicions de seguretat, que estàs cobrant molts diners per aquest pis, sinó que a més després encara es feia l'ofesa a la senyora, saps? En plan, m'estan perseguint. Però hi ha una altra reacció que a la Marta Jiménez encara li va fer més mal, que és la d'alguns amics seus que van treure importància al que havia passat. Ella creu que és perquè... no hi havia lesions físiques.
3: Y creo que todavía asumimos muchísimo peor los dolores psicológicos que los físicos. Si yo hubiera tenido un brazo en cabestrillo o un pie escayolado, aunque eso habría sido menos grave, si yo me hubiera torcido un tobillo, yo no habría pasado el susto que pasé, ni creo que hubiera estado luego 5 años en terapia, ¿no? Y sin embargo, yo sobre todo sentía prisa. Prisa porque ya teníamos que estar bien, que las cosas ya estuvieran como siempre y creo que tenemos poca tolerancia al dolor ajeno, a acompañar heridas ajenas. Incluso creo que somos un poco binarios, ¿no? Es como, ¿ya estás bien? Bueno, pues puedo estar contenta ahora, pero me sigue costando dormirme, pero, o sea... És tot a la vez, un poc, no?
1: A mi aquesta reflexió seva em va fer pensar, perquè crec que en general, ja em poso jo la primera, hauríem d'anar amb compte amb aquesta reacció que segur que tots hem tingut en algun moment. Jo sé quina actitud es refereix, m'hi veig, l'he fet alguna vegada.
0: Ja ha passat, no ens preocupem.
1: I òbviament es fa sense mala fe, amb intenció d'animar l'afectat, no? Allò que dius, vinga, va, que ja està, ja ha passat, podria haver sigut molt greu i no, però hem de pensar que minimitzar situacions que per algú són traumàtiques doncs potser no és la millor manera d'ajudar aquesta persona. Potser és millor no treure-li ferro i deixar-la que parli, que s'expliqui, no?
2: El to del relat és tràgic, és trist, perquè si ha necessitat 5 anys de teràpia per poder explicar-ho, és obvi que en ella va tenir un gran impacte emocional.
1: Sí, però en la línia de la tragèdia la veritat és que és un to molt contingut. No cau en victimismes, ni en autocompassió i fins i tot té tocs d'humor, que no per això resta en gravetat el relat, al revés. És una manera, jo m'imagino que aquesta noia, la seva vida real, doncs és així, no? Mira, al final d'aquesta trobada amb els lectors, la Marta Jiménez va llegir un paràgraf, un fragment del seu llibre, i us l'he portat precisament per això, perquè veieu quin és el to.
3: De una rendija en el hormigón sale una hierba, y de un desliz y 3 cervezas sale un bebé. Y de dejar una cebolla olvidada en la despensa salen 2 bulbos más. En la humedad sale el moho, y aunque hemos asfaltado medio planeta, sigue habiendo pájaros y moscas y cervatillos. Ahora mismo mis pulmones bombean oxígeno y el aparato digestivo hace la digestión y las falanges se mueven sobre las teclas y los músculos abdominales me sostienen erguida. Y los ojos brillan en sus córneas y la lengua saliva, y en el cerebro miles de neuronas dan saltos para que yo esté escribiendo esto. Esto ocurre cada día. La enfermedad, la muerte son posibilidades, posibilidades que a veces llegan a término. Pero entre tanto, esto es cierto. Tus neuronas centellean y tus pulmones respiran y tus falanges teclean, todos coreografiados para que puedas existir.
0: Uau, li faria una abraçada ara mateix a la Marta Jiménez Serrano per aquest Oxígeno de l'editorial Alfaguara. Magnífic llibre. Tinc ganes de llegir-lo i de conèixer-la ella. Mira
1: què dic. És molt, molt bonica aquesta noia, crec, la veritat.
0: Magnífic llibre. Susana, gràcies.
1: A vosaltres.

0: SER Catalunya. El balcó. Laura Polo del Fons.
1: Lamin, Cubarsí, Joan Garcia.
2: El Barça aspira a fer una temporada gloriosa. I el que t'hi jugues, Barça, també. El club té nous fitxatges. El que t'hi jugues, Barça, també.
1: Amb el número 1, Sique Rodríguez.
2: Què t'hi jugues, Barça? Estrenem temporada més forts que mai. Viu els partits intensament amb el Sique Rodríguez al capdavant, l'Albert Bermúdez i tot l'equip. Aquest diumenge, Elx, Barça, a partir de 8:45 del vespre. Escolta la SER Catalunya o a l'app i web de la SER. Què t'hi jugues, Barça? Molt més que una transmissió de ràdio.
3: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
4: Gràcies a Déu, parlo poc amb gent jove.
5: Aquesta és l'excepció.
4: Sí, no? Aquesta
5: és la teva dosi de joventut.
6: Els dimarts a l'una del migdia.
4: M'interessa molt poc la gent que ha nascut més enllà del 1999.
5: Gràcies, Santi, per la part que em toca.
4: Però no, no.
3: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. SER Catalunya, Barcelona.
7: Ara aquí a les freqüències de SER Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la SER de tota la vida.
8: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla SERCAT, heu de canviar les que posen SER, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena SER si ho esteu fent per internet.
0: El balcó.
2: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.

0: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
1: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
2: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
3: Amb la meva gent l'estiu es viu millor.
2: És estiu.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: Després de Nosaltres és un musical de Jumon R. i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Bay, Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
2: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. A l'estiu ens agrada tenir-ho tot obert. Les finestres, les portes i, evidentment, el balcó. Cada tarda et convidem a sortir al balcó d'estiu amb Laura Polo Delfó.
4: Aire fresc per unes vacances plenes d'entreteniment, reportatges, entrevistes i històries que recordarem tot l'any.
2: Cada tarda, a partir de les 7, al balcó d'estiu, a la cadena SER i SER Catalunya.
1: Aquest estiu, cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.